Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Coneixes Mon, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a mon.es.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.

Bon dia i bona hora, benvingudes, benvinguts a una nova edició del Matina Codina a RAC 105, després del dissabte i del diumenge que no hem corregut per aquí per l'estudi, ja hi tornem a ser, assumint la nostra responsabilitat amb aquell punt de confusió, amb aquell punt de son, però amb ganes de tirar endavant el còctel radiofònic més despert de la radiodifusió catalana, una mica d'entreteniment, bon rotllo, informació i tot el que necessites per arribar ben animat al Matadero, que sabem que a aquesta hora doncs estem tots un punt desorientats i sobretot amb les lleganyes als ulls. Ei, aquella mandrot, aquella mandritis que deia la meva mare. Escolta'm, com esteu? Espero que molt bé. Una abraçada a tots els que plegueu de treballar a aquesta hora de la nit, que heu fet horari nocturn, els que a aquesta hora doncs, també ja esteu per casa vostra posant el peu a terra, doncs, fent les vostres primeres tasques o treballant ja des de fa una estoneta, siguis on siguis, siguis qui siguis. Gràcies per triar RAC 105 en aquesta nova jornada edició 1074 del Matina Codina d'aquest 15 de juny. Un dia mig ennuvolat al terç nord i oest pel matí, poc ennuvolat a la resta i algun núvol baix al litoral sud. Això sí, aniran creixent núvols d'evolució al Pirineu, també a la zona del Prepirineu, punts del nord-est i del sector més occidental, ruixats durant la tarda a la serralada i a la resta del quadrant nord-est amb tempestes, pedregades locals, per tant, tornen les tempestes, les encluses d'aquestes tempestes deixaran el cel tapat de cara a la nit. Però vaja, xafogó, caloreta, ho parlem d'aquí uns moments amb la Mònica Usart i fet el temps, doncs us estenc la mà, aquesta mà de senglar que tinc per caminar plegats a l'inici d'aquesta tercera setmana ja del mes de juny, perquè aquí mai et deixem a l'estacada, sempre puntuals a la cita amb el Matina Codina i la seva energia i bon humor matiners. Avui, com sempre, amb l'actualitat més fresca, sortida de la redacció del programa, tant de la informació general com de les celebrities, i també tindreu les notícies errònies al desinformatiu dels dilluns que presenta el Sergi Ferrer. I avui també celebrarem el Dia Mundial del Vent amb el nostre Toni Clapés, que en aquest cas coincideix plenament amb mi i és de l'opinió, com jo, que el vent és el més odiós dels fenòmens meteorològics. I també escalfarem el debut de la Roja al Mundial d'avui contra Cap Verd, amb una història de no superació d'un català independentista que no pot evitar animar la selecció espanyola. Aquestes contradiccions que té la vida, tu. Què hi farem? I com cada dia de la vida, tindrem la secció de tele de l'Alan Lillo, el show de la Mar Puga, repassant l'última gala de Tu Cara Me Suena i l'estat del temps i del trànsit, així com l'actualitat esportiva amb el gran Albert Pedrol. A part del Mundial, hem de celebrar que l'equip d'handbol del Barça ha guanyat la seva tercera Lliga de Campions. També parlarem de la Fórmula 1 amb Lewis Hamilton, que ha guanyat el circuit de Catalunya, amb l'Alonso, que ha sortit de pista, en fi. Tocarem tots aquests temes, no sé què més voleu, tot això en directe i gratis. És que és increïble, és increïble. Escolta'm, espero que estigueu molt bé. Matina Codina a RAC 105, estem desperts, estem actius i musicals, també. Avui arrenquem amb Madonna, que bastantes dècades després, 40 anys després, 45, continua la cresta de l'onada i col·laborant amb les noves generacions. Aquí la tenim al costat de Sabrina Carpenter amb una novetat de RAC 105 titulada Bring Your Love. Una mica de bombo, vinga, va. Foli. Hey. Oh. Oh, Hausete. Boníssima. Bon dia.

0: Què més, Lillo, va?
1: Anem a Castilla-La Mancha Media, perquè ha passat una cosa que jo no havia vist mai. És espectacular.
2: Ai, ai, ai,
1: i
2: ai,
1: és
2: ai.
1: Que la presentadora que està fent l'informatiu...
2: Sí.
1: Foti el camp.
2: Oh, sí. Què dius?
1: Sí, sí. Laura Izquierdo dona pas a una connexió, a un company, a un reporter, i fan el reportatge, i quan tornen la connexió al plató de nou... Ya no hi era.
3: Ostras.
1: No hi havia ningú, una cadira buida.
4: Para quienes se quedan en la ciudad, la alternativa son las piscinas municipales. En Toledo capital ya está todo listo para recibir Manu Rodríguez a los primeros bañistas.
5: A partir de este día 13 de junio de manera simultánea. En Cuenca, en Albacete, aún no tenemos fecha exacta, pero lo que sí se deja entrever es que van a intentar que sea antes del verano.
6: Bueno, nos van a disculpar, nuestra presentadora Laura Izquierda ha tenido un pequeño problema, así que a partir de ahora les voy a continuar yo presentando el informativo.
0: Doncs ho fas molt bé, Carina.
3: Sí, sí, molt ben remuntat.
7: S'estava cagando.
1: No se sap, jo tinc aquesta teoria també, però no se sap.
0: Típica preton que has de marxar, saps, ja, quan et cargoles, allò que et fa aquella punxada aguda que si et mous et cagues a sobre, sí, jo crec que, ja, que li va passar això.
1: Que fort, eh?
0: O això, o no li agradaven les notícies, que també pot...
2: També
0: s'estava
2: avorrint.
1: Estava indignada. Va dir, això no ho dic més.
7: Va, però avui tindran audiència, eh? A primera hora del programa aquest. Sí. A veure, que, a veure si encara hi és o no.
1: Clar, què faríeu vosaltres en aquest cas? Perquè si et cagues, ho patirien els companys, però no els espectadors, perquè no ho sabrien.
2: Clar, hauríem d'anar amb bolquers.
3: I et costaria trobar feina.
0: Jo ja sé que poso el matí a cuina per davant de tots.
3: Fins
0: i tot,
7: tant de bo.
0: Aquí hi ha un vidre, però ho patiria el Lillo.
7: Tant de bo per veure la cara de l'Ala.
2: M'encantaria.
7: Tant de bo.
1: Si et caguessis a sobre seria molt dur.
3: Mantenint el personatge, el tio, sense parar.
1: Sí, sí.
3: Va. Que guapo seria.
8: Hi ha moltes maneres de llevar-se, però les altres no posen de tan bon humor. Matina Codina. A RAC.

0: començat el Mundial de Futbol. El meu país no hi juga, no em serveix de consol. Trump ataca a Iran, com sempre fa el que vol. Però després, cap problema, tothom ha marcat un gol. Ei. Si no t'agrada beure, et dono un protocol. Intenta compensar-ho amb grans dosis d'alcohol. El dia següent ressaca, pren paracetamol. Tu fes-ho cada dia fins a mitjans de juliol, potser tindràs cirrosi, però problema resolt.
1: Molt bé. Avui sembla rapero, amb la lletra més agressiva.
0: Oh, yeah. Arriba la calor! No, no ho faré així. Arriba la calor i comença el festival. Mateixos grups de sempre a un preu descomunal. Et poso 18 bandes, les bones al final. Et penses que ho aguantes, a les 9 estàs fatal. No tens el mail d'entrada? Que tot és digital. Voldràs anar-hi en cotxe? Tot ple fins al Nadal. Carrega la pulsera, que l'efectiu no val. Aquí no hi ha lavabos, haver dut urinal. Un Frankfurt i una birra? Hauràs de portar un aval. Un tio de 2 metres amb tapa, sempre igual. Ho veig per la pantalla. Potser venir ni cal.
2: Oh! Oh! Ai, ai, ai, ai.
0: Sentiu aquesta olor?
3: No.
0: Olor de llibertat. És l'olor del final, de la selectivitat.
1: Oh.
0: És hora de mirar si realment has estudiat.
4: Et faig un mini-spoiler. Segur que has aprovat.
1: Molt bé.
0: Però te'n faig un altre. La nota l'han pujat. Opa. Pensaves que arribaves al tall? Que inesperat. Tranquil, perquè a la CL no t'han avaluat. La nota és perquè la Generalitat no té prou plaça pública per la universitat. L'oferta i la demanda, crec que t'han estafat. Saps qui no té problemes?
5: Qui?
0: Qui paga lo privat.
5: Oh! Oh! Guaya, xaval!
6: Silenci. Analista político!
4: Silenci. I ara, germans, farem junts una oració. Preguem tots junts, germans, pel Papa Llau.
0: Nostra, que esteu en el cel.
7: Sí,
0: benvingut a Catalunya, li poso Radio Estel. Sigui santificat el vostre nom. Guardi la cartera, paga el govern a tothom. Vingui a vosaltres el vostre regne i vigili amb el feixisme que tot ho impregna. Facis la vostra voluntat així a la terra com es fa en el cel. Desplegarem més policies que a la Casa de Papel. El nostre pa de cada dia doneu-nos, senyor, el dia d'avui. Passi i admiri l'obra del català Antoni Gaudí. I perdoneu les nostres culpes, però aquí parlem català i no demanarem disculpes.
1: Oh.
0: Així com nosaltres perdonem els nostres deutors, menys el bisbe Omella, que ja és a la llista dels nostres traïdors.
1: Oh.
0: I no permeteu que caiguem a la temptació, ens deslliureu-nos de qualsevol mal. I sisplau, faciu ràpid, que volem tornar a ser un país a confessional. Amén, Sant Pare. A reveure, senyor Papa. Gràcies per venir, però no aguantem més la xapa.
1: Oh.
8: No, és... Home, no t'atreveixa.
1: He de fer una pregunta que té a veure amb la confecció d'aquests versos finals amb el Pare Nostre. Has hagut de buscar Pare Nostre a Google o ja te'l sabies?
0: No, jo no em sé a partir de... Jo sé que és Pare Nostre, que esteu en el cel, i a partir d'allà improviso ser playback.
6: Com el tot el camp és un clam.
0: Exacte.
9: Matina Codina. Una festa cada matí amb l'Ernest Codina.
10: Matina Codina.
11: Ja comença a fer

0: Cazorla, acabem.
1: Sí, també s'ha disputat i ha acabat fa uns minuts el Corea del Sud 2, República Txeca 1. Un partit, si us interessa, els gols de Corea els han marcat Juan In Dong.
2: El Juan.
1: El Juan. Jo no, i el segon l'ha marcat un que m'agrada molt perquè es diu Oh! Hyeon Gyu. Però el seu nom és Oh.
3: Que quan va néixer no era esperat.
1: Oh. Com li posem? Oh!
2: Oh! Oh.
1: Doncs, i la selecció de Corea és la típica selecció que portarà molts problemes als periodistes, perquè és molt complicat quan has d'explicar que hi ha un canvi, has d'explicar l'alineació.
0: Dale, Rubén.
4: A ver, los cambios en Corea, Silvia.
5: Ha entrado con el 5 Kwak Tae-hui por Kim Ki-hi.
6: Pero yo tengo que defender los árbitros, Ki-hi.
5: Con el
7: 17.
5: Ha entrado Lee Jae-sung por Son y ha entrado Yoo Se-won por Han.
8: Apatezcao, Juanina. Ahora estamos primero, tal, a los 11. En el equipo de Paulo Bento, que por cierto no está en el banquillo porque...

0: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: Capaços de dir sex.
2: No sabes de dir sex.
1: I savi.
2: Madre mía, vaya analfabeto.
1: Venga, paleto.
2: Qué paleto.
3: A RAC 105, Matina Codina, amb Ernest Codina.

0: Una vella coneguda de la programació de l'accent cicle, Carly Rae Jepsen, des del Canadà, amb aquesta que es diu I really, really, really, really, really, really, really like you. 3 minuts i 22, quart de 7 del matí, 15 de juny del 2026, moment de saludar, com sempre fem, perquè això és la rutina aquesta radiofònica domèstica bonica, de saludar la Mònica Usart, i que no ens falti mai.
1: Hola!
0: Hola!
1: Què tal? Bon dia!
0: Com ha anat el cap de setmana? Jo ara t'estava explicant fora d'antena el meu, que he anat de cabina en cabina, descansant poc, però bueno...
1: M'has parat, tu, eh? Sí. Bueno, i és això, l'estiu és això, eh? Una miqueta...
0: Sí, no, deixa'm felicitar els nuvis pels quals vaig estar treballant aquest dissabte a la nit, que són el Jordi i l'Ingrid.
1: Sí,
0: que són de, festival, són de Vacarisses i vam estar per la zona de Cardona, una casa rural, una mena de casa de colònies fantàstica.
1: Molt bé.
0: Un públic molt entregat, una gent preciosa i que ho van donar tot fins a altres hores de la matinada, Mònica.
1: Ja bé, doncs me n'alegro moltíssim per ells i per tu, que sembla que tu vas passar bé.
0: Sí. Sí. La vida s'ha de celebrar.
1: Sí, sempre.
0: Això és així. Es va produir un fenomen, però, que tu no en tindràs ni idea, però vaja. Ah. No, dic, potser és producte de la humitat i tal, que és que vam tenir una invasió de papallones nocturnes d'aquelles.
1: Doncs no ho sé.
0: Una plaga que flipes.
1: No la desconec. Sí. Doncs no tinc ni idea.
0: Bueno, fins aquí les notícies. Com t'ha anat tot el cap de setmana?
1: Bé, de final de curs de l'escola. Dissabte vam fer la festa de final de curs, bueno, vam veure ballar... a les criatures, superbé, molt bé, molt divertit, i després vam fer sopar i vam ballar també...
0: Els pares.
1: Les famílies amunt i avall, sí, m'ho vaig passar molt bé, el No rompas más, mi pobre corazón.
0: Ah, mira, la vaig posar jo també, aquesta. Sí,
1: bueno...
0: Sí, i el Mambo Number 5, no?
1: Hi ha coses que no fallen mai.
0: Sí, hi ha clàssics que per sort, doncs, no moren, perquè t'aixequen una pista.
1: Ens ho vam passar molt bé.
0: Ara esteu per aquesta travessia, els pares, eh?
1: Sí.
0: Acomiadant el curs. Quan s'acaba el curs, oficialment?
1: Divendres.
0: Aquest divendres?
1: Sí, ja és molt d'hora. Sí, divendres van a la platja, què et sembla?
0: Planazo.
1: Planazo.
0: I aniria jo també.
1: No, t'haig de dir que avui té un examen, l'Elna, eh?
0: Un examen?
1: Sí, bueno, examen, un dictat.
0: Un dictat.
1: Sí, que l'hem estat practicant el cap de setmana. Últim cap de setmana, no. Aquest any ha treballat, Déu-n'hi-do.
0: Dictat en català, eh?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Com el porta, el català? Bé.
1: Bé, prou bé.
0: No, és que avui els joves, com que està tot el dia a YouTube i a les xarxes socials, veiem vídeos en castellà...
1: Ja, no, l'Elna es veu que dins de la classe, quan la profe no sap alguna paraula en català o no sap si està ben dita, li pregunta a ella. És curiós.
0: Sí?
1: Sí.
0: Uau.
1: Sí.
0: Sí, m'agrada. Un aplaudiment orgullós de l'Elna. Compte, un minutet i dos quarts de set del matí. Què el temps aquesta setmana?
1: Doncs,
0: com pinta?
1: Calorós. Continuen les temperatures elevades aquesta setmana, després d'un cap de setmana també de calor intensa i amb 37 graus a Albesa, a Lleida i també a Vinebre, 36 al Dubé i al Carràs, doncs avui màximes d'entre 32 i 36 graus a les comarques interiors i, a més, amb vent que pot bufar sobretot en punts de les comarques de Ponent durant la tarda. Ara al matí amb més sol, algunes bandes de núvols prims, algun primer ruixat en punts del Pirineu i després a la tarda sí que xàfecs més extensos. Pirineu, Prepirineu, de fet hi ha avisos per intensitat de pluja del Meteocat a la Cerdanya, el Berguedà, el Solsonès, el Ripollès i també el Lluçanès. A la resta tarda de cel mig ennuvolat i, com dèiem, temperatures que aquesta setmana es mantindran a la banda alta, entre 5 i 7 graus per sobre de la mitjana, per tant caloreta amb matins de sol i tardes de ruixats al Pirineu. I ara mateix tenim temperatures al voltant dels 25 graus a Mataró. Si no baixa la temperatura, haurà sigut una nit tòrrida. 22 graus a Amposta, 11 a Puigcerdà, entre 23 i 25 a Barcelona, 19 a Tarragona, 17 a Lleida i 16 a Girona.
0: Per cert, Mònica, ho has de saber perquè t'ho dirà el Francesc Mauri del Matina, que ho diré, avui és el Dia Mundial del Vent.
1: No ho sabia.
0: Per si vols fer algun post o vols fer algun article.
1: Doncs mira, avui les tempestes aniran acompanyades de vent i farà vent a la tarda a Ponent.
0: Doncs bon homenatge.
1: Sí.
0: El Dia Mundial del Vent. Vinga, felicitats per la part que et toca.
1: Gràcies.
0: Vinga, se la porta el vent, la Mònica.
1: Apa, adéu. Matina!

0: Quina força, quin poder, quin vigor, aquesta cançó de les Hendrix, que ja coneixes de sobres, que es diu Golden, eh? Un altre dels números 1 d'aquest últim any aquí a RAC 105. 6 i 33 minuts, piripiripipipiri. La sintonia de les notícies que repassem ara mateix aquest 15 de juny, el més destacat, us explico ara mateix en format breu. Heu de saber, per exemple, que els Estats Units i l'Iran han confirmat que divendres signaran un acord de pau. A veure si aquest cop és veritat, el pacte l'ha anunciat el Pakistan, que és el país mediador. No en sabem encara els detalls, només que s'assignarà a Suïssa i que després es reobrirà l'estret d'Hormuz. En principi, la treva també inclou el Líban. I l'anunci coincideix amb l'aniversari de Donald Trump, que ha celebrat els 80 tacos amb una festa espectacular a la Casa Blanca. El plat fort, doncs, diversos combats d'arts marcials mixtes amb Ilia Topuria com a cap de cartell. És meravellós. Si ha gastat una pasta, increïble, eh? S'hi ha instal·lat un ring i tot plegat ha costat, com deia, 60 milions, milions de dòlars. Hòstia, això és corrupció, no? Bé, l'administració de Trump ha autoritzat l'entrada al país de la selecció de futbol de l'Iran, que ha debutat al Mundial la propera matinada. L'equip iranià ha arribat als Estats Units acompanyat de fortes mesures de seguretat. S'estrena a les 3 de la matinada contra Nova Zelanda. En canvi, l'Uruguai té problemes amb els visats i encara no ha pogut entrar al país. A casa nostra avui augmenta el risc d'incendi a l'oest i al centre del país. Hi ha una desena de comarques que tenen un risc molt alt d'incendi. Són una cinquantena de municipis de Ponent, l'Ebre i la Catalunya Central. Els últims dies ja hi ha hagut 4 focs que tots estan estabilitzats. A la resta dels esports, el Barça d'handbol és una de les notícies esportives del cap de setmana. Ha guanyat la Champions i completa la temporada perfecta. L'equip de Carlos Ortega va derrotar de 3 gols al Fuchse de Berlín i va aixecar l'últim títol que li quedava aquesta temporada. Els ha guanyat tots, 7 de 7, i només ha perdut un partit en tota la temporada. I més de 120.000 persones omplen el circuit de Barcelona-Catalunya en el Gran Premi de Fórmula 1. La victòria va ser per Lewis Hamilton, que feia 2 anys que no guanyava cap cursa. Doncs ha guanyat aquí. Carlos Sainz va ser 12, en canvi Fernando Alonso no va poder acabar la cursa. I en l'àmbit judicial, avui arrenca una setmana decisiva pel futur del PSOE i de la Moncloa. Begoña Gómez, dona de Pedro Sánchez, compareix avui com a investigada. Dimecres i dijous li toca José Luis Rodríguez Zapatero i els propers dies podria sortir la sentència del cas de les mascaretes. A Suïssa, la ciutadania ha rebutjat limitar l'entrada de migrants al país. Era una proposta per impedir que el país superi els 10 milions d'habitants l'any 2050. El referèndum, però, ha guanyat el no amb un 55% dels vots i han votat 6 de cada 10 suïssos. I al Brasil, el xoc de 2 helicòpters ha deixat 6 morts, entre els quals hi ha diversos artistes coneguts, un d'ells l'humorista argentí Gaspi, també el músic Oliver Tree, Miss You i Life Goes On, i el productor Lucas Vignale, col·laborador de Bizarrap. No se saben encara les causes de l'accident i el Regne Unit avui s'anuncia el veto a les xarxes socials pels menors de 16 anys. Està previst que ho faci el primer ministre Keir Starmer. Falta la lletra petita, però tot apunta que també afectarà els joves d'entre 16 i 18 que les tindran prohibides durant la nit, en aquest cas. I en salut, acabem ja. Les farmacèutiques ja treballen en nous fàrmacs contra l'obesitat més efectius que l'Ozempic, o també que el Wegovy i el Mounjaro. Permetran aprimar-se un 30% sense perdre múscul, i això ho llegim al periòdico. Avui, pel que fa al temps, comença una setmana que vindrà marcada per la calor i els ruixats de tarda al Pirineu. Fa calor fins al punt que ha dit la Mònica Usar que en aquests moments a Mataró tenen 25 graus, amb la qual cosa haurien tingut la primera nit tòrrida d'aquesta prèvia de l'estiu. D'aquí 6 dies entrem ja oficialment a l'estiu. Serà el dia 21 de juny, diumenge, a 10:15 del matí. Ara tornem!
1: Sabem que de bon matí no ets persona fins que ens sintonitzes.
2: Hola, hola, matiner!
3: Bon dia, família!
2: Bon dia, matiner!
3: Good morning, matineros!
1: Matina Codina, amb Ernest Codina.
4: RAC 105 Barcelona.
5: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.

0: Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. Cespedsolucion.es.
1: Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
2: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja a les teves decisions.
3: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
4: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
5: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
6: Escupi.
5: Avui en fem servir moltes més.
6: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
5: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
7: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
8: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
9: Hey, què passa?
10: Raxensing.
11: This is hip music.
12: Som els Catarres.
13: I'm Lizzo.
12: Som la teva música.
14: Matina Codina.
15: Yo puedo asegurarles a ustedes que haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda, si es que eso es posible. Y haré todo lo posible e incluso lo imposible, si también lo imposible es posible.
14: La millor manera legal d'arribar a l'èxtasi matinal. A RAC 105, Matina Codina. Amb Ernest Codina.

0: potent i pistera de Josh Fowler, del clàssic de Madonna, Like a Prayer. 2:23, 6:45 del matí. Saludem l'autèntica reina d'aquest programa. Una ovació per Marc Puga.
1: Bravo! Que guai el públic, no, d'avui? Gràcies, gràcies. Què tal?
0: Bé entregada la gent als matins, aquí escoltant RAC 105. Ànims a tothom. Sabem que costa una mica el dilluns i sabem que la Mar Puga doncs, diu que el dilluns són meravellosos i que simbolitza l'inici d'alguna cosa.
1: Clar, però heu de pensar que avui és l'inici d'una nova setmana, que avui tot pot anar bé, tot pot anar millor, segur.
0: Sí, i hem de veure expectants a aquelles sorpreses agradables que et pugui plantejar la vida.
1: Clar. Què tindrà aquesta setmana, no? Tot el que queda.
0: És quin suspens el dilluns.
1: No, sempre, perfecte.
0: Ha anat bé el cap de setmana, sí?
1: Ha anat bé, ahir diumenge se'm va fer llarg, se'm va fer eterna i vaig estar a casa tot el dia sense fer res. I vaig sentir que, no passava el temps.
0: Necessari, però no hi estàs acostumada.
1: Necessari, i anava a fer coses, però em vaig obligar a estar a casa, perquè sabia que el meu cos ho necessitava, perquè aquesta setmana ja una altra vegada no pararé. A més, ha sigut un cap de setmana cultureta. M'he acabat l'assistenta 3, el llibre, he anat al teatre, he anat 2 cops al cine, un dels quals ha sigut una cita. Compte.
0: Epa.
1: Sí, hòstia. No. Yeah. Allò,
0: para que em poso gelós.
1: Sí, no.
0: Què se sap d'aquesta persona? Què es pot dir d'aquesta persona?
1: Ah, maco, molt bon nano. Em cuida.
0: Malament. Si el que destaquem és que és molt bon nano, malament.
1: Bueno, és que és molt bona persona, és molt maco. No, és que no vull destacar gaire, tampoc.
0: A mi quan diuen, no, darrer és molt maco. Malament.
1: Per què malament?
0: No, perquè aquí el que volem és despertar un atractiu, una cosa nova, diferent, no?
1: No, molt guapo també, molt maco el nano.
0: Ja
1: t'estava buscant una foto.
0: Perquè això és ràdio, carinyo.
1: No, ja, però perquè tu reaccionessis en directe.
0: Ja, però estem deixant al marge milers de persones. Home, perdona, des d'aquí estic veient quin perfil, eh?
1: Perdona.
0: Joder, pues està boníssim.
1: Està tremendo, però no destaco això, destaco que és bon tio.
0: Bé. Sí, m'agrada que no et quedis només en la superfície.
1: Sí, però res, no té futur, Ernest, tu avances RAC 105.
0: Ell ho sap.
1: Sí, tant. Sí, tot parlat.
0: És... La responsabilitat emocional...
1: És molt important.
0: S'ha de tractar
1: bé. Sí, és molt important.
0: Ei, 6:45, va, vinga. Entrem en matèria. Vámonos. Perquè tu i jo tenim una incontinència verbal que podríem estar fins les 11
1: hores
0: parlant de merdes. Vinga, endavant amb les efemèrides d'avui.
1: Vinga, va. El 1897 a Barcelona es feia l'última execució en públic. Va tenir lloc un 15 de juny al pati de la presó de la reina Amàlia.
0: Començat amb bon rotllo, avui, ja veig.
1: Sí, no, avui és tot bastant... Mira, anem a la següent. Vinga. Els Països Catalans. El 1977, les eleccions generals espanyoles del 1977 són les primeres amb sufragi universal.
0: Molt bé, bones notícies,
1: home, això és bo, això és bo.
0: Marc Puga dient Països Catalans a la ràdio. Una cosa que...
1: Has vist? Ho he llegit, tal qual estava escrit a la paperera.
0: Hòstia, això m'ho guardo a la nevera.
1: Guarda tu.
0: Què més?
1: Vinga, el 1983, al Regne Unit s'estrenava això. La BBC emetia el primer capítol de L'Escurçó Negre.
0: Gaudic!
1: Una sèrie de televisió bastant famosa, escrita per Richard Curtis i el Rowan Atkinson,
0: home,
1: que ens encanta.
0: Meravellós. L'Escurçó Negre... Un clàssic de Catalunya pels boomers com jo, que tu no has vist ni un puto capítol.
1: No, avui l'he buscat per saber del que parlava, però...
0: Bona. Va, més coses.
1: I del Regne Unit viatgem a Japó, perquè el 1885 es fundava l'estudi d'animació conegut com a Studio Ghibli.
0: Molt bé, els japonesos que han estat virals en les últimes hores perquè... En el debut de la seva selecció al Mundial es veu que els aficionats s'han quedat a recollir les merdes de la graderia.
1: Doncs mira.
0: Ja se sap que són gent molt aplicada, molt, molt neta i molt higiènica, i ho han tornat a demostrar. Posem l'himne del Barça perquè...
1: Sí, se t'agradarà. El 2003, un 15 de juny, saps el que passava o no?
0: No.
1: Doncs que el Joan Laporta guanyava les eleccions a la presidència del Futbol Club Barcelona.
0: Home, un Joan Laporta emocionat aquest cap de setmana amb la tretzena Champions de l'equip d'en Bol, No sé si has vist les imatges, però...
1: No.
0: En Laporta, que és un cigalero d'aquests que sembla que no tingui sentiments, doncs...
1: Doncs mira.
0: La imatge viral de Laporta plorant és bonica. Va, més coses. Ja.
1: Perquè avui és el Dia Mundial del Vent.
0: Sí, home.
2: El vent!
0: Perdona.
1: Aquest és el Pedro Marín català.
2: S'emporta la gent! El vent del món!
1: Sí, suficient.
0: No suporto el vent.
1: No?
0: No, sí?
1: No, molesta. A mi m'agrada el vent quan fa una calor extrema i és allò, oi, quina brisa, perquè aquest matí just m'ha passat i ja ho he dit, oh, que bé, una mica de vent. Però no, en general, molesta.
0: Però crec que estem confonent el que és aire... amb ja, el que és vent. Compte, saps què vull dir?
1: Sí.
0: Tot i que tu estiueges a una zona amb molt
1: clar,
0: de vent.
1: Jo la tramuntana és... de l'Empordà la detesto. Clar. I més quan estàs a la platja, que aquella sorra de l'Estartit se't fot per tot arreu.
0: Però ells no poden viure sense vent. La gent autòctona d'aquesta zona li sap trobar, diguem-ne, el morbo, la gràcia.
1: Sí, sí.
0: Escolta'm, va, aniversaris.
1: Vinga.
0: Quins famosos bufaran avui les espelmes?
1: Doncs avui la jugadora de badminton, Carolina Marín, fa 33 anys. També l'actor Fernando Gil, de Machos Alfa, en fa 51. L'actriu Blanca Portillo, de Volver, en fa 63. L'actriu Helen Hunt, en fa 63, també famosa per Twister o la sèrie Mad About You. I acabarem amb l'actor Courtney Cox, que en fa 61 i l'hem vist a Friends o també a la saga Scream.
0: D'aquí 6 dies és el teu aniversari, eh?
1: El diumenge, em faig 27.
0: Cau en diumenge, però no t'oblidis dels croissants, que aquests et maten, eh?
1: No, ja m'ho han dit. Ai, aquesta serà el teu cumple, no? I els dic que és pels croissants. Diuen, no. Dic, a veure, que no soy nueva. Sí, però no.
0: Quines rates. Escolta'm, què diuen els astres avui?
1: Doncs mira, que avui els sagitaris tindreu un bon moment per oportunitats inesperades i noves experiències. Als lleons, sentireu energia positiva en relacions i projectes personals. Els taures, una estabilitat i possibles bones notícies en temes pràctics o econòmics.
0: Vale.
1: I els balances, facilitat per arribar a acords i atraure oportunitats.
0: Com tu, les carreteres, Ferran Aràndiga, bon dia, com està el pati?
3: Bon dia, doncs comencem la setmana. Avui dilluns amb retencions habituals de moment sense incidències, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Tenim afectacions ja amb tot el nus de la Trinitat, també a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, amb un quilòmetre de lentitud en direcció a Barcelona. Tot plegat ens deixa retencions a la Ronda de Dalt en sentit Llobregat fins a la Vall d'Hebron i a la Ronda Litoral fins a la Barceloneta des del Fòrum. Al Vallès també tenim cua ja, sobretot a la C58 a Sant Quirze en sentit sud i a la C17 i C59 amb un quilòmetre de congestió a Parets del Vallès i Caldes de Montbui. Per últim, des del Llobregat ja tenim també retencions d'entrada a Barcelona entre la AP7 i la B23 al Papiol i també des de Pallejà amb lentitud intermitent en direcció Barcelona per la A2. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
0: Gràcies, bon dia. Bonic. Matina Codina en el programa amb més vitamina, que ara et posa un hit perquè saltis al llit.
1: Un hit vitamina, justament. És una de les cançons que serà la cançó de l'estiu. És del Joan Dausà en col·laboració amb Mama Duixa. Es va estrenar divendres, aquest cap de setmana ho ha patat el Cabró Rock.
0: Sí, dissabte la van cantar conjuntament.
1: Cantar, vaig veure stories, allò, tothom a tope.
0: Sí, sí.
1: I hem de començar el dilluns escoltant aquesta meravella que li ha fet el Joan Dausà a la seva filla Julieta i es titula Papi, posa-la al disc.

0: Una cançó bonica que s'enganxa, Marpuga?
1: M'encanta!
0: Explica'ns ràpidament la història que hi ha al darrere d'aquesta cançó.
1: Doncs mira, m'ho va explicar el Joan Dausà, justament l'altre dia. Em va explicar que la seva filla, ell ja té una cançó, l'altra filla, que és la Valentina, i clar, no tenia cançó la Julieta. I un dia tocant el piano va dir, escolta, papi, li va dir, ai, Julieta, t'has mirat la samarreta, posa-la un estonet, no sé què, va dir, això ho posaràs al disc, no? I d'aquí ve, papi, posa-la al disc, perquè es va sentir una mica allò pressionat per la nena, no? Ara li ha de fer una cançó.
0: Doncs una cançó que neix fortuïtament i que serà un èxit, perquè totes aquestes coses que tenen la màgia de l'espontanietat acaben sent un èxit.
1: Boníssima.
2: Martina Codina. Abans de les 7.
3: Qui em truca ara, tio?
2: L'Arnau Mulet.
4: Ei, bon dia, Osona, bon dia, Catalunya, què tal, família, com esteu?
0: Què et penses, que estàs al Cabro Rock o què, tio?
1: Te'n va la olla, tio.
4: No, tio, és que estic que avui m'està costant moltíssim la vida i he pensat, hòstia, anima't una mica abans d'entrar en directe, perquè és que el dilluns és difícil, eh? Jo crec que la gent això empatitza molt amb nosaltres i nosaltres amb ells, perquè o sigui, és una cosa mundial, no? El dilluns s'hauria d'eliminar el calendari, ja està. Anem directament al divendres, que cada dia fos divendres, ja està, però clar.
0: Sí, sí, tu ets un flipat. Bé, en qualsevol cas, una simbiosi bonica la que tenim amb els oients, perquè nosaltres hi som, ells també, i per això té sentit això que fem, no? Perquè...
4: A més, perdona, m'agrada molt aquesta part, ja ho saps, de miscel·lani que fas amb la Marpuga i Ernest Codina, m'agrada molt, jo crec que necessiteu un podcast, vosaltres dos.
0: Sí, ens falta això.
4: I m'ha agradat molt una cosa que heu compartit amb els oients sense adonar-vos. Una broma interna que tenim els de RAC 105, que és que quan expliques una cosa òbvia, dius, vale, tu avança RAC 105. M'ha agradat molt que això ho diguéssiu en directe.
1: Algun cop estic amb amics i ho dic i penso, no deuen entendre...
4: No. Clar, és com no va la cafetera, tu avança RAC 105.
1: Exacte. Vale.
4: Està molt bé, està molt bé.
0: Escolta'm, Mulet, tens dues opcions. O parlem de la vida i no i matem el contingut de cada dia, o entres ja en matèria, perquè avui...
4: Entro.
0: Avui ens dius, ens expliques com fer que una persona ens digui que sí.
1: Què?
4: Doncs sí, es veu que segons la neurociència hi ha una manera molt fàcil de que sempre et diguin que sí. Anem a escoltar el tall, va.
5: Pero hay una técnica que se llama set sí en castellano, yes set en inglés. Lo que viene a decir es, a nivel de neurociencia se ha demostrado que cuando una persona mentalmente genera tres síes por preguntas que yo te hago, la cuarta la asume. Aunque sea mentira, ¿eh? Tú imagínate que yo soy tu jefe y yo llegas tarde y yo te tenía ganas. Para que tú asumas que lo has hecho muy mal y que tengo la capacidad de poder despedirte, tengo que generar tres síes en tu mente. Tú sabes que tu hora de entrar son las 9, ¿verdad?
6: Sí.
5: Y has llegado a las 9:30.
6: Sí.
5: Así que has llegado tarde.
6: Sí.
5: Eres un mal trabajador y lo asumes. O sea, esto en neurociencia se llama ignición, es decir, yo activo una red neuronal, que es la del sí, y luego por reverberación se sigue esa red neuronal del sí. Entonces, la cuarta la asumes porque está la red neuronal del sí así.
0: No, això és filosofia.
1: Sí,
0: això és filosofia.
4: Tres preguntes i la quarta us deixen anar al sí que estàveu esperant.
0: Això ho vaig aprendre jo al col·le, que els silogismes lògics. Això em sembla que es deia.
4: Home.
0: Sí, interessant. Compte molt bé, ja sabem com ser més tòxics a la vida. Gràcies, Arnau.
4: Doncs que ara, quan arribin, treu el despatx de direcció i generaré tres sis. A veure si el quart me'l posa.
0: Arnau, tu saps que aquest programa té uns timings, no?
4: Sí, me'n vaig.
0: Adéu.
1: Si vols ser la compra
7: bé a Tana Carre. Celebra la victòria d'Espanya amb el 50% de descompte en vins, caves i xampany, bescanviable en un cupó que et dona per molt. Només el 15 de juny, si guanyem. Vàlid als hipermercats des del xiulet final fins a les 10 de la nit. Si vols ser la compra bé
8: a Tana Carre. Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa a Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu. Perquè puc.
9: Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
10: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
11: Vius pensant, i si... Doncs només has de dir dues lletres. N-O. No. I si m'acomiaden? Digues no. I si m'apugen al lloguer? Doncs no, no i no. No et conformis. Festa de Legalitas. Compta amb un servei d'advocat sempre que ho necessitis i defensa el que és teu. Truca al 900-100-609. I sí, també per autònoms i empreses.
12: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
13: I ara estic amb això.
3: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat, perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
6: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I sí. Després a la meva maraula. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
12: Molt bé.
6: Arribarem a tot?
12: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
13: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 km d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
14: Ocasión Plus.
15: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
16: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 o Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
17: Aquestes són les novetats de RAC 105.
18: Incorporem dues novetats catalanes. La cançó que completa el nou àlbum de Joan Dausà, Papi, posa-la al disc. Julià.

0: RAC 105.
1: Sempre al dia
2: de les millors novetats.
3: Na-ta-li-sa!
2: Ens escoltes cada matí en directe...
1: Però només una estoneta.
0: No et conformis amb les engrunes.
2: I engoleix sencer tot el matí a Codina.
3: Si em peta el cotxe, jo poso la balissa. A sobre el sostre, que es veu que això t'avisa.
0: Diàriament pugem els millors moments concentrats i sense cap interrupció.
2: Troba'ns a l'aplicació mòbil de RAC 105 i a Spotify.
3: No es veu!
4: Diu la DGT que ja és obligatòria. Sembla una mesura un pèl recaptatòria. Volen que els triangles passin a la història. No et deixis endupar l'eufòria.
0: Matina Codina, best moments.
3: No es veu!
2: Ara també, el podcast
1: més escoltat.
0: Cada dia, de 6 a 11, Matina Codina. Presenta el Senglar d'Osona. Sí, presenta Ernest Codina.
5: Gràcies, gràcies, gràcies. Però jo no seria ningú sense tot aquest equipasso que hi ha aquí i que fa l'esforç de venir cada dia a aquesta hora intempestiva i inhumana. Que són les 7. Bon dia, Sergi Ferrer.
6: Bon dia, Ernest.
5: Bon dia, l'Anlillo.
7: Hola, bon dia, què tal?
5: Bon dia un altre cop, Marc Puga.
8: Hello, baby.
5: Cazorla, què?
6: Hola.
5: Com esteu?
6: Molt bé.
5: Deixa'm dir que queden 29 programes per anar de vacances.
6: Oh, bé. Està molt bé que vagis dient això.
5: Són poquets, 29.
8: No és res.
5: Però a la canalla només els queden 5 dies de classe. Sí. Perquè divendres Cazorla...
6: Sí, divendres ja no compta.
5: A l'Anlillo, els vostres fills ja... Què? Casal d'estiu, no entenc, ja?
6: Home, sí.
9: Comença el fantàstic casal d'estiu. En aquest cas, el portarem 3 setmanes, nosaltres.
6: Molt bé.
9: L'any passat haurem dut 2, aquest any 3.
6: Que no li falti darrere.
9: L'any següent, 4.
8: Ja molt bé, i així n'ha sumat. Sí.
5: És un gasto, no?, el casal d'estiu.
9: Oh, és un gasto.
6: Està molt bé. Interneu-lo a Hogwarts, que no el veieu en tot l'any.
9: Ah, d'acord.
6: Mira, bona, també.
9: Està bé. De part teva.
5: Escolta'm, com ha anat el cap de setmana? Vam coincidir alguns de nosaltres al Cabró Rock divendres. Bé, la valoració positiva o no?
6: Bé. Li deia a la Mar, fora d'antena, està molt ben organitzat el Cabró Rock.
8: Sí, m'ho estava explicant.
6: O sigui, trobo que logísticament és molt difícil fer un festival així. I que no hi hagi endarreriments, més enllà del Cazorla quan va arribar, que no hi hagi, jo què sé, problema. O sigui, cap problema, com tot molt ben
5: engreixat. He de dir que Midnight Group, que és l'empresa que hi ha al darrere de l'organització d'aquest festival, són autèntics experts i tenen un coneixement profund extraordinari del que és muntar festivals, perquè en munten com 40 o 50 cada any d'altres estils, diguem-ne. Però molt bé, felicitats per tant al Cabró Rock.
6: Sí, sí.
5: Alguna actuació especial? Jo vaig veure que el dissabte el Peyu va sortir a cantar amb l'accent busto. No sé si
8: això ho heu vist a la xarxa
5: social.
6: Sí,
8: jo l'he vist.
5: I Moment Oques Grasses cantant el Boig per tu, què tal?
6: Ai, molt maco.
5: Això va ser diferent, no, també?
6: Sí. És allò que fan una mica el tonto, que diuen, va, anem a fer el tonto, i fan veure que no ho han preparat. Però... ho han preparat.
5: Sí, els vau veure tristos, els vau veure emocionats, va ser un concert més. Necessito saber una mica com que vau veure això.
6: Jo no sé si estàs d'acord,
5: sí,
6: perdó, que estic monopolitzant el d'això, perquè estàs barallant amb l'ordinador. El que jo pateixo ara mateix, després de veure el concert de Oques Grasses, és pels 4 concerts que faran al novembre.
5: Sí.
6: Vull dir, jo tinc entrades pel quart.
5: Sí.
6: Com arribarà Josep Montero i Parera al quart concert si aquest Cabró Rock ja vas tenir una baralla entre la gola i tu?
10: Arribarà una mica cascat, què?
6: Li posa tantes ganes.
5: És que no cal cridar tant entre cançons.
10: No, però és que no sé, en algun moment m'havia d'allunyar del mic.
5: Potser hauries de fumar menys.
10: I que canti la gent, perquè hi havia moments que no arribava gaire.
6: Hi havia moments que feies el que fem al Matina Codina, que és baixar la cançó 2 quintes, perquè penses que no ens n'adonem. Vull patar-ho davant del mirall. Josep,
10: va haver de cantar
6: el Rojo, va cantar el Rojo, que em va sorprendre el bé que canta.
10: Es va notar una mica, què?
6: Sí, es va notar, sí.
11: Óyeme.
6: Però ets tan bo que no ens importa.
11: Oye, buenos días a
5: todos. Hola, Kiko, no és per res, però tenim una secció de la Mar.
8: Que vas anar al Cabró,
6: Kiko. Kiko, no has parado de hablar, cállate ya.
11: Yo lo que quería preguntarle es cómo le fue de DJ a Ernest Codina.
5: Bé, molt bé, vaig fer 2 passis. El segon no anava el Sergi Ferrer va testimoniar. De cop i volta vaig a posar el play i no anava l'aparell, que és una cosa que crec que hi provoco jo a la vida, que és que els equips s'espatllen.
6: Però ho vas salvar, eh? Vas fer un dia de partit, va deixar la gent cantant.
5: Un dia de partit. I el presentador, que no me'n recordo el nom, del Cabró Rock, és un tio extraordinari.
6: Sí que ho és.
5: Ho fan molt bé, la veritat. Va, 7 i 3 minuts i mig del matí. Marc Puga, bon dia.
8: Hola!
2: El Turisme en Família, de Rosa dels Vents, aquest Sant Joan, patrocina aquest espai.
5: Avui, per il·lustrar la secció, ha decidit un altre cop de triar una cançó molt moderna, la Marc Puga.
12: Viaje con nosotros si quieres gozar. Viaje con nosotros a mi lugar.
7: eres
8: La coneixes, Sergi?
6: I tant.
8: Sí, perquè parlarem de viatges, d'una mare que arriba a un aeroport amb tota la il·lusió de fer un viatge internacional, no? Aquell moment de passar el passaport, sí. Que dius, ara agafo el vol. Maletes preparades, tot a punt, fent la cua, què passa?
5: No, m'agrada aquest pensament que creus que té la mare. Ara agafo.
8: Home, l'emoció quan viatges, sí, no és el meu, però és el de la gent que viatja. Doncs res, ella nota que alguna cosa no encaixa. Ara escoltem los mismos, el puente.
5: Sí, va, t'explica la notícia.
8: El cas és que a la gent li diu, un moment, que passa alguna cosa rara, no? Llavors es posa a parlar allà amb el seu company. Pim, pam, pum, no sé què, i la dona diu, escolta, hi ha algun problema?
11: Ai, què ha passat?
8: I la resposta no arriba de seguida perquè les autoritats s'han de reunir i dient, ostres, aquesta senyora, no sé si la podem deixar passar. El cas és que, què ha passat? Doncs no ha estat un error de la companyia ni que el document estigués caducat, sinó que dies abans del viatge, mentre que ella no ho sapigués, el seu fill de 3 anys li va agafar el passaport i el va convertir, diguéssim, en el seu paper de dibuixos particular,
5: guai, no,
8: sí,
5: home, no.
8: I amb bolígraf i retoladors havia dibuixat i pintat diverses pàgines de tot el passaport de la mare. Què passa? Sí. Que les autoritats van considerar que el document estava danyat, va impedir que la dona pogués embarcar.
5: No, home, no, quina insensibilitat.
8: No. I es va quedar sense viatge.
5: Desgraciat.
8: No, es va quedar sense viatge.
5: El que haurien de tenir és el viatge gratis amb aquest nen tan mono.
6: Exacte,
5: no?
6: Que pinti l'avió per fora.
8: També tinc, no mires el passaport abans de donar-lo, senyora.
5: No sé. Potser per això als Estats Units no està deixant entrar la selecció d'Uruguai.
8: Probablement.
5: Al seu país. Per jugar al Mundial.
6: Pintat
5: perquè tenen dibuixats.
9: El que li estan donant passaport ara mateix és el Topuria. Que té la cara feta un nyap.
5: Ah, sí? Ja? Per què?
9: Home, perquè estan amb el combat aquest de la Casa Blanca de UFC i, bueno, com aquell qui diu, t'acabo de confirmar... Que
5: està mirant, mirant el directe, eh?
9: Acaba de perdre Ilia Topuria amb la cara completament destrossada.
6: Vinga, a dormir.
11: Oh, no fastidies, que es amigo del hormiguero.
13: Claro, es amigo nuestro.
11: Oh, què va passar ahora? Topuria.
13: Era un negro.
0: Aquest any amb Rosa dels Vents, viu la màgica nit de Sant Joan en família. Reserva a turismenfamilia.com i gaudeix de la festa més esperada de l'estiu amb activitats d'aventura, animacions especials i una revetlla de traca en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
14: Encara no saps per què ens escoltes cada dia.
15: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
14: Però ens encanta que ho facis. Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.

0: artista que val tot el seu pes en or, que ha vingut darrerament molt per Barcelona, actuació sorpresa al Primera Sound, també va venir amb un acte de Spotify pel clàssic del Barça a Madrid, i aquí ho tenim amb Drop Dead, que és un dels temes del seu nou treball discogràfic que va sortir divendres a la venda. No diré el nom perquè és molt llarg. 7 i 9 minuts.
1: Condis t'ofereix aquesta secció.
2: El Matina Codina és l'hora de fer zàping.
0: Per aquells que heu estat desconnectats el cap de setmana, repassem l'actualitat amb talls d'àudio que ens porta el Xavi Cazorla.
3: Sí, bastant de monotema mundial avui, perquè a més tenim a la gent de les Espanyes que ha infartat una mica aquest cap de setmana, perquè a una roda de premsa del Mundial, un Mundial que entre altres llocs se celebra a Mèxic, no han permès que la roda de premsa es parlés en espanyol.
0: ¿Qué?
4: El Rodrigo Ornelas de Azteca Deportes de México. Hakimi, mañana pasamos tu partido en México. ¿Cuál es?
5: Excuse me. You can only answer questions in the language that we said, so no Spanish questions.
4: It's okay. I understand.
5: No, but we can't do this because of the translations. So we'll stick to the
4: I can answer in English if you want.
5: Yeah, but we need the questions also. It's okay. If we start with this.
4: I understand. You can say.
6: Te decía, perdonen. Hakimi, transmitimos en México tu partido mañana. Tienes muchos aficionados en México. ¿Cuál es el mensaje para ellos en México y en todo el mundo? ¿Y prefieres un partido ante Brasil con Neymar o con Neymar? Gracias.
4: How will I answer? In English or
5: in Spanish? In English.
3: No van deixar respondre a Hakimi, que sap espanyol, en espanyol.
7: Esto es una vergüenza.
8: ¿Per qué? Sí, però si l'anglès l'entén tothom, és que així arribem a més gent, no?
7: Perdona, lo que entiende todo el mundo es el español. Vuelve a estar perseguido una vez más.
8: Que no, que l'anglès el parla tothom. Bueno, jo crec que així...
0: No, però m'agrada molt que tasti la seva pròpia medicina. El castellà perseguit, com el català.
8: Carlos, una cosa, lo importante de les llengües no és entendre's. I no és de mala educació parlar-li en anglès a una persona parlar-li en castellà a una persona si els dos saben anglès?
7: Esto es increíble. Oye, cada uno tiene que hablar en su lengua.
8: És que saps què passa? Que si imposeu la llengua castellana es fa antipàtica. Jo crec que al final el que heu d'aconseguir és que sigui una llengua atractiva i que la gent la parli per què vol.
0: Mira, ara, que si fos el català, com estaria el Sergi Ferrer? Tindria urticària. S'hauria tirat des de la planta 3.
8: Sí, però m'hagués fet mal, perquè no sé si em mato.
9: Què posa en el teu passaport, ara, quan vas als Estats Units?
8: Què posa?
0: Perdona, no hauria de ser un dels idiomes oficials del Mundial, el castellà, si també es produeix aquí?
3: Sí, dels països, sí.
8: No, perquè al final les llengües no poden fer servir per dividir, Ernest. Les llengües s'han d'unir. I si tothom parla anglès, doncs ja està.
0: M'està fent ràbia a mi, la teva ironia, i mira que jo, a mi el castellà me la pela. No el sé ni parlar.
8: No saps el que porto esperant aquest moment.
7: Ernest, claro que sí, defiende la lengua española, a tus huevos.
8: Tus huevos, Ernest.
10: Defensa els tus huevos, Ernest. Ostres!
7: Eso es, Illa, únete.
8: Únete no, Illa.
0: Com a mínim, com a mínim curiós. Més coses, Xavi.
8: Que bé m'ho he passat, jo me'n vaig esmorzar ja.
3: Ja estàs, com això ja estàs. Anem a coses que ens toquen de prop, perquè a Catalunya, aquest cap de setmana, zona alta de Barcelona, a un pis, bastant car, un directe d'Instagram que ens va regalar Hazel Hart, el pare de la Lamine Yamal. Suposo que ja, com per anar escalfant a la prèvia del partit d'Espanya, estava fent un Lego de la Copa del Món. De fet, no el feia Hazel Hart, el feia algú i ella es limitava a enregistrar i anar fent comentaris a sobre.
11: Vamos, peña. Vamos, gente. A trabajar. No, tranqui, Valdí, sobra. El puto amo. Leyenda. ¿Eres del Madrid? Yo no soy del Madrid. Yo he ganado al Madrid. Así mola, tío. Eres un puto amo, Mira, yo no sabría. No es que no sabría. Tardaría. Ya hace buen día.
3: Ya veo, papá, qué guapo, tío.
8: Tras tu quin panorama.
3: Eres un leyenda. Eres un puto amo, hijo.
12: Me imagino una Glock sobre la taula, ¿sabes?
0: Quin atractiu té aquest directe?
3: Bueno, porque se está haciendo la Copa del Mundo, el Lego.
0: ¿Y qué?
3: Son muchas fichas.
0: Però no comenta res del Lego. Vas dient puto amo.
3: Que diga buena ficha.
0: Jo tardaria.
8: ¿Y qué te va a veure del Madrid?
3: Pues que la gente me dice que soy...
13: Estaba ya sin comentarios. Digo, soy leyenda.
3: Claro, soy leyenda.
10: Leyenda.
8: No, no, diu leyendo, diu leyenda.
13: Leyenda. Però leyendo jo no.
0: Sempre
13: no,
0: estàs escoltant no. música de fons en els teus vídeos.
13: La música, eh?
0: Tot el dia per la música aquesta.
13: Buena,
12: Estaran contents els veïns, eh?
13: Hijo, hoy juega, hijo.
12: Ja veus, papa, sí, tio. Què faràs avui per animar-me, papa? Què cuinaràs?
13: Nagues.
12: Nagues, guapa. Qué
10: variedad.
12: Literal.
13: Dios te bendiga, hijo, me pones cachondo.
8: Joder.
13: Ala, hijo.
0: Les 7 i 14 ho hem de deixar aquí.
12: Sí, millor, sisplau.
13: Com
12: et pot posar calent el teu fill?
13: Dios te bendiga, hijo. Eres una leyenda.
12: Tu també poses calent a mi, tio.
10: Que asco.
0: Ai, ara m'he carregat el...
14: Tenim carn. I també peix. Tenim fruita. I tenim verdura. Tenim amplis horaris. I botigues al teu costat. Tenim el que necessites quan ho necessitis. I estem molt a prop teu. T'esperem! Condis, molt de barri, molt d'aquí.
2: Matina Codina!
15: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
16: Costellarro va bé. Gràcies.
17: Tria, no triar. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
15: Costellarro, senyor?
18: Volkswagen. A Carglass, per la reparació o substitució del teu parabrisa, et regalem un kit de neteja Casals perquè tinguis el cotxe impecable.
19: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 27 de juny. Consulta'n les condicions a Carglass Ponès.
20: Carglass canvia, Carglass repara.
21: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
22: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
23: A l'estiu tot costa tan poc desconnectar, relaxar-se.
24: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana estalvia amb la síndria ratllada 0,89 al quilo.
25: I l'albocata 0,99 la peça. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi Ponés. Aldi.
24: Que poc que costa comprar bé.
26: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una d'elles. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo. Ocasión
2: Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
27: Aquest any amb Rosa dels Vents, viu la màgica nit de Sant Joan en família. Reserva a turismenfamilia.com i gaudeix de la festa més esperada de l'estiu amb activitats d'aventura, animacions especials i una revetlla de traca en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
28: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
29: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
28: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
29: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a Opel Ponés.
2: 5 hores de ràdio matinal. Que voldries que en fossin més? Matina Codina. De 6 a 11 a RAC 105.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: Heu vist el que ha fet David Guetta aquest cap de setmana, no?
1: Què? Què ha fet?
0: Home, ha fet un rècord. El seu repte més ambiciós s'ha produït aquest cap de setmana. 3 dies de concert a l'Estadi de França, l'Estadi de France.
2: Ostres.
0: 240.000 persones l'han vist.
2: Sí. El diablo.
0: 80.000 cada dia. Hi ha hagut col·laboracions, per exemple, de la Bebe Rexha cantant I'm Good Blue, també del seu fill Elvis Guetta. Espectacular. Aquí teníem Love Don't Let Me Go, 7:21 minuts del matí.
3: Montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada. Felicitació.
0: He compartit un vídeo fa un moment al meu Instagram, punxant a Vichy. Espectacular. Hola, bon dia, Irati. Irati.
4: Hola.
0: Hola, sóc Ernest Codina, el que més m'atira, que em coneixes.
4: Sí.
0: Això vol dir que escoltes la ràdio, RAC 105.
4: Sí, sí.
0: Un adolescent amb criteri, 13 anys, per molts anys, carinyo.
4: Gràcies.
0: Gràcies.
1: Felicitats.
0: Que estàs camí de l'institut, ja, o què?
4: Sí.
0: Has començat aquest any, no, l'insti?
4: Sí, sí.
0: I què, m'han dit que ho has petat, que ha anat molt bé, no, el primer any d'institut?
4: Bueno, m'ha agradat molt.
0: Sí? Has fet nous amics?
4: Sí.
0: I les notes com han anat?
4: Bé, bé.
0: Quan comencen les vacances d'estiu?
5: Carai, quantes preguntes.
0: És la meva feina, Alan.
2: Qüestionari.
4: Aquest divendres acabo.
0: Molt bé. I què? Ve un estiu xulo, no? Què faràs aquest estiu?
4: Casals, me'n vaig de colònies i després me'n vaig de viatge.
0: Molt bé, molt bé. Doncs, escolta, feliços 13 anys. De part de tota la família, que es veu que és molt gran i molt intens, eh? La mare, el pare, el papo, els germans, fins i tot el Vito, que és el gos, es veu que tothom t'estima molt, tu.
2: Olé.
0: Quina sort.
6: Perdona, hi ha una cosa molt important.
0: Espera, un segon, deixa'm... no sé si coneixes el Gonzalo Bernardos, però és tertulià, economista i aficionat a l'espanyol com tu.
6: Dels adolescents. Exactament. La Irati és perica. Ostres. Un aplaudiment, sí, per aquesta valenta. Gràcies. De l'espanyol.
2: Ja no queden com tu.
1: Molt bé, Irati, jo també.
2: Com és que no t'agrada el futbol, Irati?
0: Hola, Sergi. Ah, és una mica troll, el Sergi Ferrer.
2: Sí, amb de 13 anys encara m'atreveixo. Sí.
0: Has patit molt aquest any, no? Seguint l'espanyol, entenc, o què?
4: Bueno, sí, sí.
0: Bueno, com cada any, ja, sí, estàs acostumada. Ser de l'espanyol et fa més fort a la vida.
2: Sí, sí, sí.
0: Sí, oh, sí, rica,
4: sí.
0: Que, per cert, heu de saber que l'Irati juga a futbol sala.
1: Home,
0: femení.
1: Home, ole.
0: Amb quin equip, Irati?
4: A l'Atlètic Vilatorrada.
0: Ah. I ha anat bé aquest any? Heu fet una bona puntuació? Heu quedat ben classificades o no?
4: Bueno, sí, sí,
0: hem estat bé. No té gaire bona pinta, eh?
2: No. Zona mitja alta.
0: En fi, m'agradaria molt que fos amiga meva la Irati, perquè és que, escolta, fa moltes coses totes bé, eh? Toca el piano, també toca la guitarra tota sola.
2: Ostres,
0: balla a l'esbart. Bueno, una d'aquestes adolescents, diguem-ne, és hiperactiva, que això està bé. I que no està tot el dia amb les pantalles.
2: Ara.
1: Que guai, l'esbart és molt guai, Irati. M'agrada.
4: Sí.
2: Ara s'ho està preguntant.
4: Sí, sí.
1: Bueno, doncs tu parles de futbol i d'esbart.
0: Ara, sí senyora. Ara, sí senyora. Ara. Escolta, Irati, la família et vol dir que sempre estaran amb tu, que et donaran suport i t'animaran en tots els reptes que et proposis. Vinga, menjar-te el món. Un petonet, bonica.
4: Moltes gràcies,
1: no,
4: i felicitats pel programa.
1: Gràcies, bonica.
0: Gràcies. Escolta'm, 50 euros que li donem de forma irresponsable a una adolescent de 13 anys.
6: Correcte, perquè no t'ho gastis en petardo.
0: No, són per Montse Interiors. Són per Montse Interiors, home. Escolta, que la Montse està diversificant el negoci, a l'igual d'aquí 4 dies ven, no sé, rompetotxos.
2: Sí, però que no siguin d'interior, que siguin d'exterior.
0: 7:24 minuts.
3: Quan t'independitzes, et canvies de pis, et cases, tens un fill o dos, obres un restaurant o una casa rural, tu vas canviant, casa teva també, i nosaltres ens hi adaptem. A Montse Interiors trobaràs més de 19.000 solucions i moltes ganes d'ajudar-te. Busca la teva botiga i inspira't a montseinteriors.com.

0: Cançó estiuenca d'EDM, d'Electronic Dance Music dels Tiets, que ho han patat també aquest divendres al Cabró Rock de Vic, amb RAC 105 com a emissora oficial. Arriben des del Maresme tropical, i a fe de Déu si és tropical, perquè la Mònica Usart avui a 6:45 del matí m'ha dit que tenien 25 graus a Mataró. A veure quants en tenen ara.
1: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
2: Ha baixat una mica la temperatura, per tant li traiem l'etiqueta de nit tòrrida, que havíem dit...
0: Amb si el no que m'agraden a mi les nits tòrrides,
2: ja
0: Mònica.
2: Ja ho sé, ja. Oh, si no baixa dels 25, aleshores serà tòrrida, però no, no hem tingut nit tòrrida, però sí que hem tingut nit tropical en molts punts de la costa i del litoral central, especialment. Ara mateix, per exemple, entre 22 i 25 graus a Barcelona, 22 també a Vallirana, 21 a Sant Cugat del Vallès, 20 graus a Banyoles, 15 a Girona, 16 a Lleida i 19 a la ciutat de Tarragona. Matí de sol, algunes bandes de núvols, algun primer ruixat a partir de 20 punts del Pirineu i després a tarda aniran a més i s'estendran per més punts del Pirineu i Prepirineu. Prepirineu!
3: Prepirineu! Prepirineu!
2: Hi ha avisos per intensitat de pluja aquesta tarda a la Cerdanya, al Solsonès, al Berguedà, al Ripollès i també al Lluçanès. Més de 20 litres en 30 minuts amb calamar-se i fortes ratxes de vent i temperatures que continuen altes, entre els 32 i els 36 graus al centre del dia i puja una mica més de cara als propers dies i amb matins de sol i tardes de xàfecs a les comarques del
0: nord. Doncs és la crònica del temps que t'ha fet la millor divulgadora científica de Catalunya, premiada per no sé qui. Qui dona el premi?
2: Ràdio Associació de Catalunya.
4: Oh. Ràdio Associació de Catalunya. Dóna'ls-hi record, ja per mi.
2: Ah, d'acord. Ara els trucaré quan surti d'aquí.
4: I a la Danae també, que em sembla que no. Em consta que no li has donat encara records a la Danae.
0: Sí, l'hem de trucar, Estic fart ja d'aquest tema.
2: És que en directe fa cosa donar-li, saps, allà.
0: Bé, un minut per 6:45 del matí, Mònica Usart, molta gràcia, fins després.
1: Aquí ens mou la qualitat. Per això, l'aigua supera gairebé 400.000 controls anuals durant el seu recorregut fins a arribar a les nostres llars amb la màxima qualitat i totes les garanties sanitàries. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
0: I avui canviem la sintonia habitual de les notícies per aquesta.

0: Xavi Pardo. Aniversari Pardo, el d'avui, no?
1: El d'ahir, el d'ahir.
0: El d'ahir.
1: Sí, va ser ahir, però vaja, el
0: 50 quants?
2: Volguem dir, és més gran de la que seu.
1: Ja hi arribarem. Ja hi arribarem, ja hi arribarem, espero. Vaja, espero arribar-hi algun dia. De moment, 44.
0: 44, les cadiretes.
1: Les cadiretes, és un homenatge.
3: Un número
1: molt maco, capicues.
0: La gran pregunta d'aquesta hora és on són els croissants?
1: Al costat de la meva taula.
0: I per què no estan a la nostra taula?
1: No hi ha, perquè heu de venir, els agafeu vosaltres, així tenim una ocasió per fer una mica de xerrera, més enllà d'aquí de...
3: Estan els del món a RAC1 llepant-los tots per sota per quedar-se a la capsa sencera.
1: Hi ha trianglets de no filla.
3: Ostres!
1: És la meva especialitat, no porto mai croissant, sempre faig... Estic dues hores amb tot el meu amor a la cuina, anar untant trianglets de no filla per les dues cares.
4: Una pregunta, quan fas això, una pregunta és molt important. Passes la nocilla per pa, vale? Sí. Llepes el ganivet la nocilla se faci.
0: No, jo el dubte que tinc és, t'ha ajudat el teu gos Paco a fer els triangulets de nocilla?
1: M'ha ajudat deixant, o sigui, mirant-me fixament i deixant un bassal a terra. Perquè és el que va fer.
3: Entenc que és el gos, això, no el teu...
1: Sí, el Paco és el gos.
0: Escolta'm, per molts anys, perdó, ja saps que la teva felicitat és la nostra, celebreu fort que la vida són 4 dies. I les notícies quines són? Comencem.
1: Doncs mira, comencem amb optimisme i amb una bona notícia, perquè ja acord de pau a l'Orient Mitjà, els Estats Units i l'Iran han arribat a un acord per establir un alto al foc a tot l'Orient Mitjà, que si tot va bé, aquest alto al foc s'assignarà aquest divendres a Suïssa, llavors serà llavors també quan sabrem la lletra petita de l'acord de pau, que suposarà també immediatament, tan bon punt s'assigni, la reobertura de l'estret d'Hormuz. I això, aquest anunci de l'acord coincideix, pensava que posaves la cançó no per mi, sinó per ell, amb l'aniversari de Donald Trump.
0: 80 ja, eh?
1: 80 anys. Em porta una mica d'avantatge. Anava a dir a celebrar, però és que encara hi és. Encara està fent una rave, diguéssim.
5: Sí, estic veient celebració. Com li han trencat la cara a l'Ilia Topuria.
1: Sí, està fent, celebrant-ho, doncs això, amb combats d'arts marcials mixtes a la Casa Blanca, amb Topuria. Com a cap de cartell, la festa, doncs, ha acabat fa només uns minuts.
0: Té una sang freda, té guerres obertes a tot el món, eh? I el tio celebra gastant-se 60 milions de dòlars als seus 80 anys. Un senyor tan decrèpit no hauria de poder liderar el món, això és una obvietat.
1: I la frivolitat de, mira, aprofito per anunciar un acord de pau al Pròxim Orient el dia del meu aniversari.
5: Molt bé.
1: Com si fos una cosa en honor meu. Noi, però si el podies haver anunciat la setmana passada...
3: Ara. Pallasso.
1: Va, i més coses. Els bombers continuen remullant els incendis que aquest cap de setmana han donat un bon ensurt, sobretot a Cervià de les Garrigues i a Pons, a la Noguera. Avui augmenta el risc d'incendi a l'oest i al centre del país. Per tant, estiguem molt pendents i sobretot extremem la precaució. I finalment, a Suïssa, la ciutadania ha rebutjat limitar l'entrada de migrants al país, que era una proposta que havia fet l'extrema dreta, però s'havia sotmès a referèndum i el no s'ha imposat amb un 55% dels vots, un referèndum en el qual han participat el 60% dels suïssos.
0: Xavi Pardo, la teva salut per aquests 44 anys, moltes gràcies.
1: Gràcies, estimadíssims.
0: Fins ara passem per redacció, 7:33 minuts.
6: I els que comencen el dia desmotivats.
7: Arreo, una merda.
6: I després hi sou vosaltres. Els que escolteu el Matina Codina.
8: REC 105 Barcelona.
9: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
10: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
11: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
12: Per primera vegada a Barcelona, Yamato, l'imponent grup japonès format per 40 tambors taiko, atura la seva gira internacional durant dues úniques setmanes al Teatre Apolo.
13: Inspirat en rituals mil·lenaris, Yamato canalitza la tradició japonesa en un espectacle on cada tambor ressona el ritme del batec del cor.
12: Yamato, Hinotori, les ales del Fènix.
13: Del 22 de juliol al 2 d'agost, Teatre Apolo.
12: Entrades a la venda a teatreapolo.com.
7: Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
14: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
15: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
16: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
17: Això només passa.
18: Ja tardes.
19: Jo, quan era petita, la meva mare, quan tenia molta calor i em volia banyar a la piscina i a lo millor no es podia anar, es tallava a cogombra per fer el millor gazpacho o alguna cosa i la punteta de la cogombra el tallava i ens ho ficava al front.
0: Com?
19: Enganxadet amb la calor del front i deia que això treia la calor. I jo no sé si era que teníem tanta calor que ens ho creiem o que, bueno, que ens ho creiem perquè ens ho deia la nostra mare i anàvem amb el cogombra, ma germana petita i jo, enganxat al front. Ostres. I la veritat és que al cap d'una estona no te'n recordaves de la calor.
0: Ah, mira, bueno. Home, imagina't que ve visita a casa i veuen a les dues nenes amb cogombra aquí al cap. Bueno, bueno, com està el jovent, eh? Com està?
17: Ja tardes.
20: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
17: A RAC 105.
20: Amb l'Enric Font.
17: RAC 105.
15: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Volem saber si hi ha renou a la xarxa viària, com estan els embussos. Ferran Aràndiga, bon dia.
21: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dilluns, sobretot amb complicacions viàries als accessos i voltants de Barcelona. Tenim un accident al nus de la Trinitat que deixa només un carril de circulació obert a causa d'aquest accident. Es provoca retencions en sentit sud a la Ronda de Dalt des de Santa Coloma de Gramenet fins a la Vall d'Hebron. També tenim retencions en aquesta mateixa via en sentit nord des de Sant Gervasi fins la Trinitat. Al Vallès tenim retencions per la C58 des de Sant Quirze en direcció Barcelona i també en sentit sud i retencions a la AP7 en direcció Tarragona des de la Roca fins a Barberà. Finalment, des del Llobregat, cues per la A2 i la B23 amb retencions habituals des de Pallejà i el Papiol en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
22: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
23: Molt bé.
22: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres al cap de setmana.
23: Perfecte.
22: Arribarem a tot?
23: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
24: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: Matina Codina!
25: Cada dia de 6 a 11 a RAC 105.

0: Així és com nosaltres dissuadim la son a aquesta hora del matí amb cançons imprescindibles, canyeres, potents, com aquesta de Faithless, Insomni, amb nova versió de Bebe Rexha, una Bebe Rexha que també va actuar aquest cap de setmana al costat de David Guetta a l'Estadi de França en un concert històric, històric. 4 minuts per 3 quarts de 8 del matí. Sergi Ferrer, quin és el titular d'impacte d'avui?
1: Que Donald Trump ha complert 80 anys i ha fet una festeta per celebrar-ho.
2: Thank you. Oh, yes.
0: Festeta, eh?
1: Us dono 4 dades, val? A veure, tu, Mar, és el teu aniversari d'aquí poc, per si vols agafar idees.
3: Aviam.
1: L'acte ha costat només 60 milions de dòlars.
3: Ah, res.
1: Suposo que a espera de demanar vísums als convidats. Quants convidats, us preguntareu?
3: Quants?
1: Doncs només 5.000.
3: Ah, res, tampoc.
1: 5.000 convidats. Llavors ha dit, on ho faig? A veure, ho faig a casa i tal, i no, que després s'ha de recollir. Ho faré a la Casa Blanca, i el que faré és fer-me instal·lar un ring d'aquests d'UFC.
4: Que guapo!
1: Una gàbia d'aquestes d'UFC. No ho confongueu amb la lluita lliure, que està tot pactat. Ah. És gent que és hòstia de veritat.
5: Ara.
1: Val? Wow. Llavors, ara acaba de perdre Topuria,
4: sí,
1: oi?
4: Sí, Ilia Topuria. Li han fotut una tunda, pobret.
1: Li han deixat la cara com el golf de Mèxic. Doncs a banda de l'UFC, del combat aquest i de tot això, ha posat de menú carn Wagyu, que és un tipus de carn molt bona, crec que és de Japó, si no m'equivoco.
2: Del Japó, que els hi fan uns massatges a les vaques.
1: Exacte. Hamburgueses gourmet, hot dogs i Coca-Cola Light, perquè tot ha de ser el que li agrada a ell.
5: M'encanta.
1: Exacte. I després, per si no heu sigut un dels 5.000 convidats, es veu que ha posat una fan zone amb pantalles gegants.
2: Uau, ostres.
1: Perquè hi hagi gent que pugui seguir la vetllada i la festa en directe.
3: I el pitjor és que hi havia gent, no?, seguint la vetllada.
1: Hi havia molta gent seguint.
0: Gens ególatra, eh?
3: Aquest és el problema.
0: Hòstia, el pastís molt guapo, eh? El pastís amb la bandera dels Estats Units i 80 espelmes.
3: Això
0: sempre fa festa.
4: Tu t'imagines que un particular fes això? És a dir, que el teu aniversari posessis pantalles a fora per qui no pot venir, que el pugui gaudir, no?
3: Jo crec que ho faré l'any que ve. És una bona idea.
1: Per tothom que es quedi fora.
0: Però tu no et creus que ets el centre del món com el Donald Trump. Va, escolta'm, no. Una altra persona que no li van malament les coses és a David Beckham, que ja té estrella al Passeig de la Fama de Hollywood.
2: Ai, que bé.
3: Sí, ja forma part de la xupipandi de famosos amb estrella a Hollywood. Ara fa poc li van posar la Miley Cyrus i ara ja la té el David Beckham. L'exfutbolista anglès ha rebut aquest reconeixement per la seva trajectòria esportiva i la seva projecció internacional, convertint-se en el primer futbolista en obtenir estrella, que jo no ho sabia, que no hi havia cap futbolista sense estrella. L'ha acompanyat la seva família, aquest moment tan maco, excepte el Brooklyn, el fill, que encara està enfadat.
2: Ai,
3: i m'ha agradat molt el titular de l'ABC que diu: David Beckham ja tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, però no tiene a Brooklyn.
0: Tens l'abundància, ho tens tot, però el fill t'ha girat l'esquena.
3: Tot i així, va viure un moment molt especial de la seva carrera, amb l'estrella i tota la família allà.
4: Escolta, aquest que ens va acompanyar és el Tom Cruise, que va venir també el Tom Cruise, va tallar amb la Victoria i li va fer un pató a la mala Victoria, que diuen que, bueno, que igual el patonet aquest s'ha passat.
3: Segurament.
0: Carai, quantes coses que van passar allà al Passeig de la Fama, que jo hi he estat al Passeig de la Fama i em va recordar molt el carrer principal de Platja d'Aro de les Botigues. Té zero glamour.
2: Que guapo.
3: Aquí 4 estrelles. Sí.
1: Gent amb una manta venint a ulleres falses.
0: Sí. Falta un minut per 3 quarts de 8 del matí. Quin és l'àudio que s'hauria de fer viral aquest matí, Xavi Cazorla?
1: Home, doncs avui debuta la selecció espanyola al Mundial. A les 6 contra Cap Verd. No sé, aquesta cançó hauria de ser de la Mar, perquè aquesta no és la meva, però és igual.
3: Ah, sí, era meva, per posa, Brooklyn.
0: Però és que posa el partit de futbol i he pensat que era amb tu.
1: Doncs
3: era meva,
1: era
3: meva, perquè parlava d'un futbolista.
1: No. Ah, val.
3: Ara.
5: Està la cantava jo, Guillo.
1: Sí, la cantaves tu. Jo d'aquest Mundial només espero una cosa, i és que a la COPE hi hagi algun partit, o almenys alguns minutets, on Manolo Lama infarti i comenci a narrar borratxo, com va fer un dia a l'última Eurocopa.
6: Ay, morato de mi corazón y de mis entrañas. Madre mía de mi vida. Llevo diciendo,
7: menos mal.
6: Pero este portero no se da cuenta que con los pies es malísimo, coño. Vete a la portería, Ferran.
7: Vamos,
6: tú, Ferran, chuta, vete a la mierda, Ferran. Solo delante el portero lo que ha hecho.
7: Venga ya, hombre.
5: Claro que sí, Manolo, te lo mereces.
7: Vete a la mierda, Ferran.
1: Que no molesta,
7: hombre.
0: O sigui, la línia entre el hooligan i el professional, no?, és molt fina en el teu cas, Manolo.
1: No sé si la línia és molt fina en el seu cas.
7: Gorda.
6: ¡Ay, mi madre!
0: És increïble que un locutor que no té veu pugui narrar per tot Espanya
6: el partit
0: de la Roja.
1: És veritat. L'única característica que té és que no té veu.
0: Entre aquest i el de Televisió Espanyola...
6: El Rivero.
0: El Rivero aquest, que no n'encerta ni una... seguiu els partits per Rec 105.
8: Manolo, acaba de subir alguien al escenario, Manolo, ¿quién es?
6: Es un mono, me parece,
8: no,
6: Pepe.
8: No, no, es un mono, es una persona sin piernas.
6: Sí. Pues parecía un mono.
0: Aquest referent no el té tothom, companys. No. Ho haurem de tornar a explicar a la gent. Però ho farem en una altra estona.
9: Estàs escoltant la cançó boomer de l'Alan Lillo.
6: Oi, oi, oi, oi.
0: Va, que som una ràdio musical, hem de posar música de tant en tant i tenim la secció Remember del boomer del programa, que és l'Alan Lillo! Sí.
1: Referent tampoc el té tothom.
4: Aquest cap de... Gràcies. Aquest cap de setmana hem descobert el nou anunci d'Estrella d'Am.
3: Sí.
4: I aquest any ens ha faltat la cançoneta, no?
0: Sí.
4: Aquella cançó pròpia que feien els d'Estrella per inaugurar l'estiu.
0: Sí.
4: És per això que avui a la cançó Boomer volíem recordar el primer gran tema d'estiu que van fer els d'Estrella d'Am ara fa 17 anys.
3: Uau! Wow. No.
4: Ha plogut, eh?
3: Molt.
4: Billy the Vision and the Dancers, Summer Cats... Oh. Te'n recordes d'aquesta?
10: I kissed you goodbye.
0: Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Ens obrim una birreta.

0: m'han agafat unes ganes incontrolables ja de fotre'm a la tombona amb el banyador, i deixar-me, diguem-ne, tocar pel sol. Absorbir tota la vitamina D com si fos una esponja amb el meu mojitet o una estrellada, per què no. A veure, va, 10 minuts i les 8 del matí, som els de Matina Codina, arrencant setmana en aquest 15 de juny del 2026, i com cada dilluns, toca saber quines són les notícies errònies al desinformatiu del Sergi Ferrer.
1: Oh, no! Vinga, Sergi! Actualitat! On és l'actualitat?
2: Oh, aquí, està? Aquí.
3: És aquí. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, assegura que es va mantenir el català en tot moment mentre encobria casos de pederàstia a l'església.
2: Oh. Aquí no ha rigut ningú, eh? Sí.
3: Presumptament, dic jo, per si de cas. I un home desitja que l'Iran elimini els Estats Units, i quan li pregunten si a quarts o a semis, diu que ell no estava parlant de futbol. No sabia que hi havia mundial, ha dit aquest home, que també podria ser jo.
1: No lo va saber.
3: Ingressen en estat greu un senyor de dretes després de sentir que el papa està en contra de l'avortament, però a favor d'acollir immigrants.
2: Ai,
3: ostres. Sort que ja ha marxat, perquè no para d'arribar gent de dretes a l'hospital, han dit.
1: Adéu-siau!
3: I un xinès molt decebut descobreix que lo guapo de la Sagrada Família era l'edifici i no les grues del voltant.
2: Oh.
3: Segundo pasillo, ha dit el xinès.
2: Res a veure. No sabia què posar.
3: La policia expulsa 600 cantaires de l'escenari del Cabro Rock per dues talades i acaben sent els membres de Búhos.
2: Ostres!
3: No es va queixar ningú, va dir la policia.
4: Mala leche.
3: I atenció, que Hisenda ha confessat que ells tampoc tenen clar si quan la renda surt a tornar vol dir que pagues tu o que paguen ells o que tornen ells. No ho vam apuntar, va dir el ministre d'Hisenda.
4: Molt bona.
3: I el Real Madrid prepara un informe de 500 pàgines per ensenyar als seus aficionats a pronunciar correctament Marc Cucurella.
2: Ostres.
3: No serà més difícil que sex o savi, ha dit un dels aficionats. I una nova enquesta entre els aficionats de Fórmula 1 revela que a partir de la quarta volta la cursa es fa pesadíssima. Està ple de cotxes, ha dit un aficionat.
0: 9 minuts i les 8 del matí. Sergi Ferrer, moltes gràcies. Alguna cosa a comentar sobre la Fórmula 1, companys, que us seguiu?
2: Home, i tant!
0: A l'Andillo, perquè és veritat que ho ha patat pel que fa a l'assistència públic. Més de 120.000 persones, veient la cursa en directe allà al circuit.
5: I que pels amants d'Alonso ha estat això un autèntic infern,
6: Va ser horrorós.
5: A més, va guanyar Hamilton, ja.
6: Va guanyar Hamilton, que és el pitjor que pot passar. Però jo que vaig amb McLaren, a la volta com 63 o 64, o sigui, quedaven dues voltes per acabar.
2: Imagina't,
6: Se li va parar el cotxe a un Mercedes, que era el Russell, i aleshores el Norris va quedar tercer. Va ser de rebote, però va fer pòdium. Llavors jo em vaig emocionar.
2: L'emoció va arribar a la volta 64. Imagina't. Mare de Déu.
7: Si em permeteu un petit acudit de Fórmula 1.
6: Sí,
8: a la cuina, fent un cafè.
7: Diguem que la carrera i una mica tota la trajectòria de Fernando Alonso ahir se'n va anar tot a Norris.
0: Però Norris va quedar tercer, no?
2: Sí.
0: Què pinta Norris?
2: Potser era millor que fessis Frenando Alonso.
8: Era un altre que m'has explicat.
6: Frenando.
8: No l'havia sentit, aquest.
2: Vols tornar-hi, Lluís?
0: Escolta, la notícia és que Lewis Hamilton, no sé dir el nom.
6: Sí,
2: aquest no coneix ningú.
6: I tenia la nòvia, la Kim Kardashian, per allà, i s'han vist fotos d'ella tontejant una mica com amb un dels mecànics del seu equip.
0: Ai. Ara, això ens interessa.
6: No per nada.
0: No la cursa, això ens interessa.
6: Però aviam, que aquesta parella són infidels, entre ells no és cap notícia, tampoc.
2: No calen 70 voltes per confirmar.
9: Que vergüenza, com habláis de la Fórmula 1, con lo apasionante que es rueda a rueda, quitándole las penaltinas uno al otro.
10: Matina Codina. Escolta'ns abans no ens substitueixi una intel·ligència artificial.
11: Felicitats pel programa.
10: De 6 a 11 a RAC 105.
12: Aquest estiu, la gran pregunta és...
13: híbrid o elèctric?
12: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
14: Si vols ser la compra, ve a Tanacarri.
15: Aquest partit fes dos golaços amb el 30% de descompte en sushi i fruita seca bescanviable en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només del 13 al 15 de juny.
16: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
17: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
18: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
19: Ocasión Plus.
20: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
21: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
22: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
23: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació l'any gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
24: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs conegut. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. Peugeot.

0: Com. Ei. Mira, m'està caient el micro i tota l'emoció. Encara no l'he provat a la pista de ball, aquesta cançó. No sé com funciona, no sé si la gent li està agradant o no, però en qualsevol cas és un dels himnes oficiosos del Mundial de Futbol de Mèxic, el Canadà i els Estats Units, on repassa, entre altres, doncs, tots els equips principals, eh? En aquesta que es diu Die, Die, I'm Born a Boy. Hi havia rumors que no era la Shakira la que havia sortit allà.
1: Deia.
0: Ja us dic jo que tot això és una cosa conspiranoica dels mateixos que diu que les vacunes porten xips de Bill Gates, o els que diuen que es fumiguen. Vull dir, és una mica el mateix, eh? Sí que era la Shakira. Per cert, ja que hem tret el tema del Mundial, que aquest és un dels himnes, que sapigueu que avui Espanya juga a les 6 de la tarda contra Cap Verd, el grup H, i també hi ha altres partits. Avui Bèlgica, Egipte, Aràbia Saudita, Uruguai i Iran, Nova Zelanda.
2: Eso es España. Oye, sí. ¿Puedes decir en antena lo que estaba comentando?
0: No, dic que avui, com que és a les 6 de la tarda, i no és un d'aquests partits que es fan a les 2 o a les 3 de la matinada, que n'hi ha molts en aquest Mundial de futbol.
2: No te justifiques.
0: No, dic que potser aniré al bar a veure l'ambient que hi ha.
2: Vas a ir a ver España.
1: Pues está bien. De veure el partit, no?
2: Tus huevo ahí, claro que sí.
3: Si estàs escoltant aquest missatge i has fet el més complicat del dia, llevar-te. A partir d'aquí, deixa'ns-ho a nosaltres. Únic, inimitable, irrepetible, incorregible, inigualable, inintel·ligible. Benvingut a l'epicentre del terratrèmol de la ràdio matinal. Benvinguts al Matina Codina, amb l'Ernest Codina. Felicitats pel programa.
0: Les 8 en punt. Bon dia, Catalunya! Moltes gràcies per acompanyar-nos. Jo aniré a veure el partit, entre altres coses, per una qüestió de responsabilitat professional. Demà se'n parlarà d'això. Jo vull saber doncs com ha anat el partit. Ja estic Segueixo amb la justificació, si t'hi fixes.
4: Sí, sí.
2: Ja te veu.
0: Bé, acompanyant milers de persones cap al Matadero, gràcies per sintonitzar-nos. Això és RAC 105, el Matina Codina. I us he de dir que pel que fa al temps, a veure,
4: correcte,
0: comença una setmana que vindrà marcada per la calor, sufocant, i els ruixats de tarda al Pirineu.
2: Mare de Déu, quina calor.
0: Xavi Cazorla, bon dia.
5: Hola.
0: Què has ensenyat a les teves filles?
5: Que ja he vist més concerts dels Tyets que el propi bateria dels Tyets. I és que divendres vam anar al Cabo Rock amb les nenes i només els havia demanat una cosa. Anem a veure Oques Grasses. Sí. I vam arribar just que començaven els Tyets. I clar, vam mirar tot el concert dels Tyets. Després, com érem al VIP, vam viure el concert dels Amics de les Arts, asseguts sopant. Sí. I mitja hora abans que comencessin Oques Grasses, que van ser cap a 2:15, l'Abril ja dormia.
4: No.
5: Molt bé, perfecte. L'única cosa que havia demanat. Es va despertar un moment a mig concert, perquè li va agafar una rampa.
4: Ai, pobre.
5: Es va despertar, va insultar el Sergi, que era allà al costat, i va seguir dormint la tia. I ja està, vam marxar mitja hora abans del concert, perquè jo, en el fons, em sabia greu veure-la allà tirada, com si fos un gos.
0: Molt bé, bon pare.
5: Sí, bon pare, però clar, jo volia veure el concert, és igual. Bé, anem fins al cotxe, carrega-la en braços fins al cotxe, perquè clar, està dormint.
1: Clar, pobreta.
5: Una criatura a la que s'adorm, ja
0: si
5: no coordina les cames.
0: I aixeca rodes de camió,
5: sí, però
0: boig.
5: Anava amb l'esquena pinçada, i llavors... Ah. Horrorós. Bueno, en fi, visca tenir fills. Endavant.
0: Visca.
4: L'Helena i jo, que estàvem veient-ho tot en directe, unes ganes que ens van agafar de tenir nens. Allò de dir, és que ens hi posaríem aquí mateix. Sí. Aquí, a sobre de l'Opau de Pons.
1: Molt bon pare, perquè els meus pares em despertaven. I el Víctor. Si et dormies al cotxe o tal, no m'agafaven.
5: Ja, amb 16 anys.
0: Que no passi desapercebut un fet, que és que Sergi Ferrer i Xavi Cazorla van veure més d'un concert des de la pantalla del VIP. O sigui, no es pot ser més burgès.
1: Quina explicació té?
4: Que és que estava a rebentar la zona dels pobres, que m'agrada dir a mi. Era impracticable.
6: Després aneu d'alternatius.
1: Digue-ho, Toni, digue-ho.
5: Si voleu, vaig amb la meva filla dormida a saltar al mig de la marabunta.
4: Jo també amb la filla del Xavi.
0: És la manera que no s'adormin.
1: Clar, no s'hagués dormit.
0: Va, 8:02 minuts. A qui vols dedicar el programa, Sergi?
4: A tots aquells que parlen castellà.
5: Ostres.
4: Doncs sí.
0: La immensa majoria, doncs.
4: La immensa majoria... No, un moment.
5: Falta de respecte.
4: No em feu enfadar, que són les 8. En el context del Mundial, la FIFA va haver de prendre mesures i va prohibir inicialment, en un primer moment, que en les rodes de premsa es parlés en castellà. És a dir, els periodistes no podien preguntar en castellà i els jugadors tampoc podien respondre en castellà, tot i que Mèxic és una de les seus i que a Mèxic l'idioma oficial allà és el mexicà, que dirien, no?
1: México.
4: Això va passar perquè no hi havia traductors disponibles. Van demanar als periodistes que parlessin en anglès, perquè l'anglès, al final, doncs, és una llengua que ens uneix a tots.
0: És l'esperanto.
4: Els mitjans espanyols es van enfadar moltíssim. Llavors, jo he estat analitzant la situació i des d'aquí, com a persona afectada, perquè jo també sóc castellà, els voldria demanar que intentin no imposar l'idioma, perquè això converteix el castellà en una llengua antipàtica. I al final jo crec que el que és important és que ens entenguem tots.
0: Hosti, és que
4: perquè les llengües... No, no m'interrompes, un moment. Les llengües estan per unir, no per separar.
1: Clar.
4: I si hi ha gent que no domina el castellà, és de mala educació. Fem una cosa, parlem anglès, arribarem a més gent, arribarem més lluny i hem d'estar contents de que el castellà estigui present en alguns moments del Mundial.
7: Ara està fent una mica d'ironia.
4: Que no, que no, perquè és, jo escolto, Albert, la gent dient això del castellà i penso... És que em recorda una mica a l'època més supremacista de l'Alemanya dels anys 30.
8: Sí, sí. Respecte,
0: a mi sempre m'ha agradat...
4: A mi no m'agrada dir-los castellanazis, però és que al final m'obliguen. Sí.
0: A mi sempre m'ha agradat que la gent provi la seva pròpia medicina i ara saben quin passi dona quan, un, quan no poden parlar la seva llengua.
4: Ja no us baralleu, nois, que les llengües estan per unir, no per dividir.
9: Que no, ràbia, m'està fent.
0: En Marc Puga no t'està agradant, el que dius, Sergi Ferrer?
1: No, no, no, és que no m'estigui agradant, és que m'està fent gràcia.
0: El què?
1: Perquè jo ara diré una... Una cosa.
4: Vés a saber què diràs ara.
0: Vinga.
4: Vés a saber què diràs
0: ara. El de cada matí aquesta hora, que és el teu motiu per llevar-te, Marc Puga, va!
1: Vinga, va dir que anem a parlar de Got Talent Espanya.
10: Va, va, va, va! Obre tu cara, canoso!
1: No, però per què? Hi ha molts Got Talents, i en concret parlem del d'aquí, saps?
4: Avui sí, eh?
1: Clar, avui sí. Com diria Julio Iglesias, família, unos vienen, otros van, la vida sigue igual. Sí, ho diuen aquesta cançó. I en part estic trista perquè Risto Mejide deixa Got Talent, ja ho va comunicar, que marxa.
2: És veritat, dejo los talents, no Got Talent, en general.
1: Sí, però en aquest cas estem parlant de Got Talent. Deixa Got Talent, però ja tenim substitut. Telecinco ha anunciat que qui ocuparà la cadira de Risto Mejide serà el cantant, influencer i presentador... Chuso Jones.
4: Qui?
7: Chuso Jones.
4: El diable.
1: El Chuso és bastant conegut.
4: Sí. Explica molts acudits a la ràdio.
0: Explica, que té un podcast que explica els acudits.
9: Que xistes.
0: Sí, va ser un dels primers youtubers.
1: Sí, és bastant conegut. I arriba amb la renovació important del format que passarà a dir-se Got Talent Fantasy League. Oh. Una versió on el jurat no només valorarà els concursants, sinó que competiran entre ells, equips... Bé, i tindrem el mateix jurat, també Santi Millán, i bé, bon, ho veieu, si us interessa.
0: Els de sempre.
4: És ben bé que toquem tots els pals en aquest programa.
2: A mi m'agradava l'Indiana Jones.
1: Ah, sí?
0: No té res a veure, no és de la
1: no
0: família.
1: No sé de què parla.
4: Jo compro roba al Jack and Jones.
0: Marc Puga, moltíssimes gràcies. Per cert, una mica de context... Que avui és, és el Dia Mundial del Vent.
1: Oh!
0: Per si algú li interessa.
4: Joder, poca actualitat.
0: No, és una curiosa data que se celebra cada any des del 2007 per donar a conèixer la importància del vent i sobretot de l'energia eòlica.
2: Perdona, perdona, el vent és una merda.
1: Per què?
4: Bueno,
2: primera frase que et deixo anar perquè...
0: És estic d'acord, Toni, mira-me.
2: És que és així.
0: No el suporto.
2: Ja em diràs qui s'ha inventat aquesta celebració que estàs explicant, perquè de tots els fenòmens meteorològics... El vent és el pitjor, amb diferència. Hòstia, molesta. Sí. En Pipa s'emporta tota la brossa, ho embruta tot pel carrer.
0: Cadires, a vegades.
2: Cadires.
7: Xocar les cadires.
2: Et pot caure un test al cap.
1: Hòstia, és veritat.
2: Vull dir, és el que dius.
0: No, i a mi em fa mal de cap, el vent.
2: Sí, també, també.
4: Sobretot si et cau el test a sobre.
2: És que és el que deies. Si no tens un molí, i em diràs tu per què vols el vent.
0: Doncs posa't un molí de vent a la terrassa.
2: El dia del vent només el celebren els tontos del surf.
4: Ara.
2: Aquests. Aquesta gent que es pensa que són australians i viuen a Travessera de Gràcia, aquests els encanta.
4: Surten dos dies l'any.
2: Una merda que... En fi, de fet, m'he preparat fins i tot un petit homenatge en forma d'ironia al vent.
0: T'estàs fent gràcia tu mateix.
2: Sí, perquè és que ja veureu que la lletra és... és fetent.
0: La poso ja, la...
2: Sí, anem a versionar Raimon amb el vent.
4: Ostres, original.
2: El vent. La merda, el vent. Odio el vent. No m'agrada gens. És depriment. Aprendre vent. Ala, ja està. Clapés featuring Raimon.
8: És que molt interessant.
0: Pot ser que hagi anat molt fora de la base.
4: No, ha començat quan ell ha considerat que era el moment.
7: Però amb ganes.
4: Sí.
7: L'actitud hi era.
4: Estava el Raimon mirant cap enrere dient, però jo ja estic, eh?
2: Jo sóc d'aquests cantants que espero que els músics em segueixin a mi.
4: El guitarrista estava de dir, jo és que no em sé més notes, ja.
0: Feliç Dia Mundial del Vent. Esperem que el vent no s'emporti el bon rotllo d'aquest programa.
2: Merda, que...
11: Matina Codina.

0: Lady Hear Me Tonight, una cançó que, deixeu-me que la dediqui a la Leire Díez, no?, que està investigada judicialment per aquesta presumpta trama destinada a obtenir informació comprovatadora sobre membres de la Guàrdia Civil, fiscals i jutges vinculats a casos que afectaven el PSOE. Doncs vinga, per tu, Leire Díez. Vinga, ja està. 8 i 11.
1: Abans de res.
0: Olé, olé.
2: Guapa! Calleu, que està cantant el Pumba.
0: Sí, però s'ha d'entendre el que explico. No, si no... Bé, diuen que el mal temps s'hi ha de posar bona cara, no? Això és una frase coneguda del refranyer popular. Per això, quan arriba el solet, els vermuts amb els amics i les trobades d'estiu, toca una altra cosa, toca posar cara de gaudir aquests moments amb les olives. La Espanyola! Hi ha varietats per tothom. Tenen les clàssiques farcides d'anxova, les de jalapeño, les de seitó, les noves de Hilda i les noves farcides d'anxova que l'ha vist que a Catalunya.
2: Que bo.
0: I ara que ve el Mundial, de fet avui juga Espanya contra Cap Verde a les 6 de la tarda, toca compartir els partits amb la família i els amics i, home, no hi pot faltar les olivetes.
2: Sí, senyor.
3: No hi ha aperitiu.
0: És l'Espanyola. Sense l'Espanyola no hi ha aperitiu, perquè és l'Espanyola una aceituna como ninguna. Com

0: Wow. Hauries de muntar un grup de swing.
1: M'encanta.
2: Té mèrit perquè és un senglar.
0: El que sorra és swinger.
2: Molt bé.
1: Això què és?
2: L'abraçada a la Núria.
0: Sí, senyor. Va, parlem de Bad Bunny un moment.
1: Sí, una mica de Bad Bunny. Una miqueta de res. Debí tirar-me foto de cuando te tuve. No parlarem de la casita dels nassos. Crec que ja hem gastat bastant el tema de la casita aquest any.
0: Prou.
1: Però de Bad Bunny s'han vist moltes versions fetes a mida d'ell cantant altres cançons, però jo no havia vist a un artista imitant a Bad Bunny versionant una altra cançó. I m'he trobat un vídeo d'un paio aquest matí que m'ha fet molta gràcia. No he caçat el nom de la persona. Des d'aquí demano disculpes si és algú que ens escolta i si no, doncs que li donin pel sac.
2: Cara.
1: Però que fa una versió de Bad Bunny que està molt guap.
3: Oh, Bad Bunny canta bien. Ah, sí? Si canta bien puede hacer versiones, ¿no?
1: Oh.
2: Això és Alejandro Sanz.
4: Claro, ella, ¿verdad?
1: Oh.
2: Qué bonito.
5: Graciosa.
0: Y si fuera ella, es diu.
5: Oh.
6: Ella se me deja de mi atropella. Y aunque a veces no me importe, se perdería entre la pierna. Volvería a sufrir. Por ella, te aparece y que se esconde. Se mancha y que se queda pa' perderte. Te pregunta y él respuesta que es mi oscuridad. Me crea.
3: No queda bien, no queda bien, la revista, ¿no?
1: Uau.
0: Perd una mica l'emotivitat i el romanticisme, no? Mica, cantat, no? Així com Bad Bunny, o què?
1: Sí.
0: Però és un estil, té molt mèrit, aquesta personalitat, aquesta singularitat del Bad Bunny, no? Dius, és reconeixible.
2: Home, sí, per desgràcia de qui ho està escoltant, sí.
0: És com quan fas zapping, saps? Quan estàs al matí a Codina o quan estàs escoltant una altra emissora.
5: Oh.
2: Si no s'entén el que està dient els locutors, sí. És al matí a Codina.
0: Exacte, exacte. Escolta, bon experiment el que ens ha portat el Cazorla. Moltíssimes gràcies, no. Tros de màquina.
1: Vinga.
0: Brr. Mig minut i un quart de nou del matí.
7: Busques informació contrastada?
8: America.
7: Rigor, credibilitat.
8: El mandat del poble.
7: I unes veus autoritzades? Doncs aquí no ho trobaràs.
9: Ai, bueno, què passa?
7: Matina Codina, a RAC 105.
10: Viu l'emoció de descobrir The Extraordinary Sale a La Roca Village. Ja pots gaudir de fins a un 60% de descompte sobre el preu original en firmes com Brownie, The North Face o Tous. El teu millor pla està a La Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
11: Som la Raquel de Carlàs. Tens un impacte al parabrisa? Un cop l'has vist, ja no deixes de veure'l una vegada i una altra. Demana cita a Carlàs.es i ho arreglem en 30 minuts. A més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
12: Carlàs canvia, Carlàs repara.
13: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
14: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
15: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
16: Verisure.
17: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
18: Hi ha cançons que ens omplen el cos de memòries des de la primera nota. L'Ex en Bustó torna als escenaris del Barts Festival per celebrar un viatge musical de 40 anys i un dels millors llegats del rock català.
19: La plaça del poble espanyol s'omplirà d'himnes en una nit per cantar amb el cor a la mà. Vine el 15 de juliol i viu el retorn de la banda que ha marcat generacions.
2: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Barts Festival.
1: Bon dia, Ernest i companyia.
4: Matina Codina.
1: Només dius que sou la millor ràdio de Catalunya. RAC 105, el temple. I allò que diuen, al mal temps, Matina Codina.
5: El programa matinal que vols escoltar mentre surts de...

0: I et felicitin, clar, que et diguin com que bé que expliques les notícies, quina eloqüència, no? Quin rigor, quina cosa.
1: Deu-me de emes i sí, de sí. Unsolicited.
2: Oye, y sube fotografías de esas un poco subidas de todo.
1: També,
2: de
1: també me las podeu enviar.
3: Sí,
1: ah,
3: sí. Ningú
1: de seguir.
4: Les notícies per el Pepe. Xavi Pardo. Pepe.
0: Vinga, el que és notícia avui. Va, els Estats Units i l'Iran han confirmat que divendres, ara sí, semblaria que sí, signaran un acord de pau.
1: Sí, el pacte l'ha anunciat el Pakistan, país mediador, que és una mica l'element que ens fa confiar en aquesta notícia. Perquè ja sabeu que els Estats Units el pacte d'alto al foc l'han anunciat, crec que unes 40 vegades. Fins a dia d'avui. Fins a 40 vegades han dit, ja sí, ja ho tenim, ja està. Ja.
3: És normal que tingui el Nobel de la Pau perquè ho ha anunciat 11 vegades diferents.
1: Sí, ha anunciat 40 acords de pau amb l'Iran. I sempre ha estat mentida. Aquest cop, però, tant l'Iran com el país mediador, que ha estat el Pakistan, han secundat aquest anunci, per tant, tot fa pensar que aquest cop sí que va de bo. En tot cas, no s'assignarà fins al divendres a Suïssa. D'aquí divendres falten molts dies, també. Vull dir que,
0: no, i a més estarà de ressaca Donald Trump perquè està celebrant els 80 anys a la Casa Blanca.
1: Sí, amb una festassa a la Casa Blanca, una festassa amb un plat fort que han estat diversos combats d'arts marcials mixtes, amb Ilia Topuria com a cap de cartell.
0: Sí, digues el que s'ha gastat, que la gent fliparà amb això.
1: $60 milions.
5: Arre,
6: perfecte. Happy birthday to me.
1: Una festa d'aniversari. Sí, sí, $60 milions. Sí,
0: l'Alan Lillo estava seguint els combats pel mòbil fa un moment.
7: Sí, el d'Ilia Topuria, sobretot, perquè coincidia amb l'inici del nostre programa i li han fotut una tunda, pobret, que s'ha quedat amb la cara feta un nyap.
1: La cara de Topuria.
7: Es veu que ha estat el germà del Topuria que ha dit pareu la lluita perquè no hi veu ja.
3: No hi veu.
7: Té l'ull tan inflat que no hi veu.
3: Estava lluitant contra una màquina espanadora.
8: Estan lluitant amb ulleres, home.
0: Alguna cosa més sobre Donald Trump i els Estats Units? Doncs canviem de notícia i de país. Anem a Suïssa. La ciutadania allà ha rebutjat limitar l'entrada de migrants al país.
1: Sí, era una proposta que havia fet l'extrema dreta per impedir que el país superi els 10 milions d'habitants l'any 2050. S'ha sotmès a referèndum, un referèndum en el qual han participat el 60% dels suïssos i finalment s'ha imposat el no amb el 55% dels vots.
0: I avui arrenca una setmana decisiva pel futur del PSOE i de la Moncloa.
1: Sí, és la setmana fantàstica de la corrupció a Ferraz. Penseu que avui Begoña Gómez, dona de Pedro Sánchez, compareix com a investigada.
0: Ai, ai.
8: Bueno,
1: demà li toca compareixer al Senat a la directora de la Guàrdia Civil, que surt esquitxada pel cas Leire. Dimecres i dijous ha de declarar José Luis Rodríguez Zapatero pel rescat de Plus Ultra.
8: Falta mucho para mi host, tú.
1: I, per tant, tenim una compareixença cada dia, eh?
8: Bueno,
1: i,
8: a
1: més, està al caure en algun moment d'aquesta setmana, segurament aquesta setmana, perquè ja es deia que havia de ser la setmana passada i no va ser. Per tant, podria ser aquesta setmana, té molts números, podria caure la sentència del cas Mascaretes.
3: Vole,
0: bravo.
8: Vull a Espanya, vull a la 6.
1: Vull
8: a Espanya, eh? I és tu cumpleaños, Pardo. Vamos a hablar de cosas de alegrías.
1: Gracias, Pedro.
8: Cosas bonitas, felicidades.
0: Doncs mira, ara traies el tema del Mundial, avui juga Espanya contra Cap Verd a les 6 de la tarda, i es veu que hi ha més prediccions, Xavi Pardo, sobre el que passarà en aquest Mundial de futbol.
1: La setmana passada, recordeu que us explicàvem les previsions també de les prediccions d'un vident, que havia
2: serien
1: els semifinalistes, no?
2: Era un autèntico farsante, sí.
1: Vale. Doncs avui tenim una predicció que... alerta. Una vident brasilera ha compartit a xarxes què passarà durant el partit del Mundial que jugaran Escòcia i el Brasil el 25 de juny.
0: Ah, sí?
1: Però el que ha predit no és el resultat, sinó què passarà durant el partit. I que és que hi haurà una invasió de camp. Però no una invasió de camp normal i corrent dels espectadors, sinó una invasió de camp per part dels extraterrestres.
0: Què dius, que loco?
2: Que guapo, tio!
1: Que abduiran milers de persones, o sigui, s'enduran... Tu imagina't,
0: s'ha mullat molt, perquè és difícil que passi, no?
3: Sí, perquè no és interpretable.
1: En un partit concret, durant l'Escòcia-Brasil del 25 de juny, arriben els extraterrestres a mig partit i abdueixen jugadors i espectadors.
8: Ostres, Rafinha, tu, on de fitxar
1: i això ho ha anunciat, ella mateixa a les seves xarxes socials i, a més, visiblement afectada, perquè ho ha dit plorant.
9: Alienígenes invadindo campo de futebol em Miami. E eu vi essa dona jogadores nitidamente sendo carregado pela primeira nave que chegava.
1: La primera nave,
9: estava dentro dessa nave.
1: Nave
9: quando essa nave se levantava, chegava

0: anat
1: si ella ho ha vist.
2: No, clar,
1: ho ha de dir.
3: Ja tindria collons que Estats Units limitant els visats a tothom i arriben de l'espai interestel·lar, que allà, clar...
2: I per què s'emporten els escocesos i els brasilers, yeah, no?
3: Clar, clar.
4: S'emportin a Vinícius, només.
2: Quin interès tenen, justament?
1: No vull tallar el mal rotllo, però el que ha passat a Brasil aquest cap de setmana és fort, eh? Ara que treus el tema del Brasil. Heu vist que han tirat una noia que estava fent puenting sense corda, no?
3: Ah, sí.
1: No fa cap gràcia a l'oficina, però
3: és potent. A l'extraterrestre li hagués anat bé, aquesta senyora.
2: Sí, no, és sí, perquè, sí. No sé... No,
5: o els que munten les cordes.
2: No van pair l'empat.
1: Busqueu la notícia, és molt forta. Xavi, pardon, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres, guapíssims.
1: 4 minuts i arribem a 2:15 de 9 d'aquest dilluns. Oh!

0: Kafka.
1: Ai, que bonita esta canción.
2: Doncs sí, la veritat és que sí, melòdica, bonica, íntima, preciosa. Hi ha la Mònica Usar que ha entrat corrent, pensant-se que entrava ara, però no entres, Mònica.
3: No.
2: No, t'has d'esperar un moment ara. Perquè, no, a veure, prioritats, hem de parlar d'Espanya, un moment.
3: Sí. Home, ara, per
4: davant.
0: El primer Espanya i el futbol.
3: A mi m'interessa més el temps, Mònica.
2: Seguiràs el Mundial, Mònica?
4: Jo?
2: Sí.
4: No, què dius? Ja tinc prou feina.
5: Compte, dona, li recorda a l'Aleix cap cop.
2: Va, para ja amb els records, Lluís, què ha passat amb els records?
5: Va jugar amb vol i el Barça d'en vol ha guanyat la Champions.
4: Ja ho sabem, ja, anem al cas.
3: Vinga, va.
2: A veure, va, un minut per dos quarts de nou del matí. Aquesta nit, com dèiem, Espanya s'estrena al Mundial de Futbol, jugarà contra Cap Verd, i amb Espanya passa una cosa sempre, que és que o t'agrada molt o no vols que guanyi, no? Això teòricament passa, sí, això, no? Però hi ha un català que es diu Enric. És un informàtic de 45 anys, que ara us presentarem, que té moltes ganes d'animar algú, però no sap qui. No sap a qui, eh? Vol Espanya, però no. Si marca Espanya, estarà molt content, però tampoc tant. Només al principi... Bueno, està incòmode ver la selecció espanyola, això ens passa a molts catalans.
4: Sí.
2: És una història de no superació que ens explica, home, l'Alberto!
3: Home, bon dia!
6: Hola, Maria! Avui viatgem fins a Siurana, Cornudella de Montsant, Tarragona, on l'Enric està molt nerviós perquè ja ha començat el Mundial de Futbol i encara no sap amb qui anar.
2: Vaja, quin problema.
6: Futbolero com ell sol, l'Enric s'ha posat les seves millors gales durant tots aquests dies de Mundial, ha endreçat el pis i dijous va preparar un sopar especial pel primer partit d'obertura del Mundial de Futbol.
7: Ja t'apagues, Albert. Massa llarga.
6: Amb el menú hi va posar tacos i enxilades.
2: Ah, mira.
6: Perquè jugava amb
2: Mèxic. Ah, sí, hi ha gent que posa banderetes al menjador, la gent s'ho agafa en festa.
6: Però l'Enric té un problema que no ha contemplat fins ara.
2: Home, doncs explica'ns el quin és.
6: Que és català.
2: Ah.
6: I a Catalunya tenim aquest problema, que és que no sabem amb qui anar, no, a qui animar.
2: Perquè no tenim selecció.
6: Clar, perquè nosaltres no podem jugar amb la nostra selecció.
7: Exacte. Oi, Mar.
4: Ah.
6: També et dic que aquest problema el té cada 4 anys, però se li havia oblidat. Clar. Perquè l'Enric té una altra característica que no us havia comentat.
2: Quina?
6: Que és tonto.
2: Ah,
4: okay. Penseu
6: que l'Enric posa un full a la fotocopiadora i en fa una còpia per tenir-ne dos. Aquest té el nivell. Però aquest any el nostre protagonista vol animar algú i encara no ha trobat aquí. De moment, l'única que ha animat ha estat a la Shakira. I avui que juga a Espanya li tornarà a passar el de cada Mundial, que no sabrà què sentir quan la Roja faci un gol.
7: Ai.
6: L'Enric n'està fart d'aquesta situació. Aquest cap de setmana, preguntant pel partit d'avui, va dir: a quina hora juguem?
7: Ui.
4: Oh!
7: Uf.
6: Des de llavors, a Cornudella de Montsant l'han nombrat persona non grata, de Vox i avestruz de derecha.
7: Què?
6: Aquesta última una mica gratuïta, perquè es veu que quan camina mou el coll cap endavant.
7: Pobre! Com són, eh? A Cornudella.
6: Per justificar-se, l'Enric ha dit que ho preguntava perquè ell és de Cabo Verde, de cop i volta. I té un tiet que hi juga.
7: Quantes voltes.
6: Imagineu-vos, tenim 45 anys, l'edat que hauria de tenir un tiet seu per jugar al Mundial. Ja us he dit que era idiota, eh?
7: És bona.
1: Ai, pobre.
6: Total. Total, que l'Enric sap que vol que guanyi en Pedri, en Cobercí, l'Eric García, en Joan García i la Niña Mal, però no vol que guanyi la selecció que impedeix que jugui la seva selecció, que és Catalunya.
7: Clar. Ah. Clar. Difícil.
6: Un embolic. Ai, i un patiment com cada Mundial que fa que el nostre pobre informàtic encara no sàpiga amb qui anar.
2: Bueno, contradiccions de la vida.
6: Per fer la broma, diu que vol que guanyi Ghana, perquè el seu nom així ho indica.
7: És una broma típica de l'Albert, aquesta.
6: Però una vegada més se li escapa l'espanyol que porta dins.
2: Ai.
6: Perquè gana en català no és guanyar, sinó passar fam.
7: Hola,
1: una metàfora crítica.
2: A veure, brutal història de no superació una vegada més amb l'Enric de Cornudella de no sé on. 8:32 minuts, de seguida el temps amb la Mònica Usart.
6: De Montsant.
2: Anava a dir visca Espanya, has vist o no?
1: Arrels,
2: però per la selecció, però al final no. Final no.

0: Camiseta polida i càlida d'Alex Warren amb una melodia que ens ha seduït, des del primer instant. Es diu Fever Dream, és la nova de l'Ordinary. 8 i 35 minuts d'aquest dilluns 15 de juny. Arrenquem setmana, la tercera del mes de juny, al Matina Codina. Una setmana que serà calentota, calentota, La podria firmar el mateix Satanàs.
1: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: I, per tant, a les hores centrals del dia ens tornarà a suar la xella.
2: Me

0: dia així hi afegim un component que són les tempestes de tarda, no, Mònica? En alguns punts, sí, eh?
1: Sí, sí, de moment, això que dius tu, suarem l'aixella.
0: No, això ho dius tu.
2: Tothom anirà comentant com em sua l'aixella.
1: Avui, tot i que baixa un pèl la temperatura respecte a la d'ahir, continuarà sent alta, amb màximes de 32 a 36 graus a l'interior, puja una mica més demà, una mica més dimecres, i a finals de setmana tindrem valors de 37-38 graus.
3: Que mare de Déu, Mònica, però estem a 15 de juny encara.
1: Molt de calor. Sí, diumenge comença oficialment l'estiu i ho farem aquestes temperatures doncs pròpies, precisament, d'aquesta estació, però hem tingut una primavera calenteta aquest any, és veritat. Avui, amb sol al matí, algunes bandes de núvols i algun primer ruixat en punts de el Pirineu a partir de mig matí, que després s'estendran a la tarda per bona part del Pirineu i Prepirineu. Hi ha avisos per intensitat de pluja del Meteocat a la Cerdanya, el Berguedà, el Solsonès, el Lluçanès i el Ripollès. No es descarta alguna calamarsada i també fortes ratxes de vent, un vent que es notarà també en punts de ponent.
0: Feliç dia mundial del vent, per cert, Mònica.
1: Ah, doncs
0: per
1: la, mira, per la part que et toca. Avui hi ha zones que bufarà aquest vent.
0: Moltes
1: no tot
0: gràcies.
1: Arreu, per això. I ara mateix, entre 23 i 26 graus a Barcelona, 20 a Tarragona, 16 a Lleida i a Girona, 17 a Viladrau, 19 a Cunit i 13 a Sort.
0: Com a meteoròloga, quin és el teu fenomen meteorològic més odiós? El que no suportes. No, perquè aquí el Toni Clapés fa un moment ens ha dit que no suportava el vent.
1: Encantat.
0: I ara dic, la Mònica no sé si en té algun
1: clar,
0: que diguis.
1: Com a fenomen, jo diria la sequera. Així, com a fenomen extrem. Com aquests que ens poden afectar el dia a dia. Ostres,
0: pensa
1: que m'agrada la pluja, m'agrada el vent, m'agrada acabar la marxa, la neu. El sol seria el més odiós.
4: Oh, molt bé.
5: M'agrada. Per portar la contrària, el que a tothom li agrada és a ella.
0: Ella vol que passin coses.
1: Clar,
0: jo entenc,
1: és que els meteoròlegs som això. Ja ho sabeu.
0: I tant. Usar ets meravellosa, gràcies.
1: Adéu.
6: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
7: REC 105 Barcelona. El Tour surt de Barcelona. I Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
8: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
9: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
11: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
12: Escupi.
11: Avui en fem servir moltes més.
12: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
11: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
8: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
13: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
7: Bruno Mars.
14: Joe.
7: Olivia Dean.
14: Harry Styles.
7: I els nostres números 1.
15: Mi penya del RAC 105.
16: Soc el Guillem de Bugós.
17: Alfred García.
18: Tinc a Flauas i Stay Home.
19: Fumida des del País Valencià.
20: Som els Ties.
21: Soc el Migui Núñez.
22: Hola, RAC 105. Aquí Rosalía.
23: Som els Catarres.
24: Tots ells tenen una cosa en comú.
7: Els escoltes aquí.
24: RAC 105.
7: La casa dels teus artistes preferits.
4: Motorocasion.com patrocina aquest espai.
0: Va, una mica d'informació de servei. L'estat de les carreteres amb el Ferran Aràndiga. Bon dia.
16: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dilluns destacant que tenim un accident encara actiu a la ronda de dalt de Barcelona, encara amb un carril de circulació tallat a la via Júlia en sentit Llobregat. Tot plegat deixa retencions en tot el nus de la Trinitat. A la mateixa ronda de dalt hi ha cues encara en sentit sud des d'Horta fins a Pedralbes i en sentit nord des de la Diagonal fins al nus de la Trinitat en sentit Besòs. Per altra banda, recordem que tenim una avaria a la C25 a l'altura de Sallent que talla un carril de circulació en direcció Lleida. Fa tot just uns instants també tenim un incendi d'un camió a la AP7 a l'altura del Vendrell, que també obliga a tallar un carril de circulació, en aquest cas en sentit nord, en sentit Barcelona. Tot plegat ens deixa 2,5 km de lentitud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.

0: sabeu que aquest dilluns és notícia David Guetta perquè ha fet història i ha generat, com diu la cançó, records per tota una vida. I és que aquest tio és legendari.
1: Claro.
0: Aquest cap de setmana ha ficat 240.000 persones en 3 concerts de 80.000 cadascun a l'estadi de França. Opa. Amb col·laboracions com la de Bebe Rexha o el seu fill Elvis Guetta.
2: Això sí,
0: Memories. 9:15, ja tinc pla per avui quan faci la migdiada, que és abans de dormir-me, em miraré tots els vídeos que trobi d'aquest... potser està penjat a YouTube al concert i me'l penso.
3: És una imatge de Jennifer López ballant al costat, o sigui, sobre de la taula de mescles de David Guetta, no sé si era d'aquest esdeveniment, però m'ha flipat.
0: Doncs jo tampoc ho sé, l'illo.
3: Fixa-t'hi.
2: Vale, doncs quedeu aquesta tarda i ho mireu els dos.
0: Sí, vine a fer la migdiada amb mi.
4: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: Amb la l'illo repassem el més destacat que ha trobat a la tele.
3: Sí! Arrenquem amb l'APM, va, perquè van tenir de convidada Pilar Eire,
0: home,
3: que és una de les millors periodistes especialitzades en la Casa Reial.
0: Sí, senyora.
3: I a l'entrevista va explicar lo molt infidel que ha estat sempre el rei emèrit, Joan Carles I.
5: Què dius? Que sorpresa.
3: No, no, escolta, jo vaig flipar, eh? Sí. No us perdeu els exemples que ha donat de coses que feia el rei quan estaven a punt d'enxampar-lo.
6: El rei Felipe és millor rei que el rei Juan Carlos.
7: Bueno, sí, yo creo que sí. Hombre, el rey Felipe es un tío que no se ha corrompido, no ha estado en ningún follón de dinero.
6: Sí.
7: Su vida privada, si tienen vida privada, se la han costeado ellos.
6: Això és així, eh? M'han explicat una història del rei Juan Carlos, que ell estava en un iot amb una amant seva, i llavors es veu que va venir la Sofia amb un altre iot i ell va veure que venia l'altre iot i va agafar l'amant i la va tirar a l'aigua, tio.
7: Sí, sí, sí.
6: Això és veritat?
7: Sí, sí. Bueno, y aquí en Barcelona, cuando la operación de pulmón del rey,
6: sí,
7: que por un ascensor subía la reina y por el otro bajaba Corina. Eso lo vi yo con mis propios ojos. Me explican muchas cosas que no puedo publicar.
6: Digue'm alguna cosa molt bèstia del Juan Carlos que diguis, uah.
7: Que se lo está pasando bastante bien en Abu Dhabi.
6: En Abu Dhabi. No?
7: Ahí lo dejo.
0: Quants embolics de faldilles i quantes escenes de matrimoni, no?, amb la Sofia, increïble.
2: No han fundat l'espasa des de que té la pubertat, aquest senyor.
3: I què vicios s'ha de ser per estar-te operant del pulmó i tenir la Corina allà?
5: Perquè me trajera tabaco.
0: Joder. Després de l'operació de pulmó li vas demanar a la Corina que et portés tabaco.
5: Claro, de ben cariño, tráeme tabaco.
2: Tabaco, dijiste. Trabuco era quizá lo que...
8: Pero mi mamá, ¿quién es, Corina o Sofía?
5: No lo sé, hijo, no lo sé.
2: No sabe nadie eso.
5: Todas te quieren.
0: Ens quedem aquest titular de Pilar Eire. Felipe VI, molt millor rei que el Juan Carlos I.
8: Gracias.
0: I aquesta exclusiva que, de forma tàcita i molt superficial, diu que el rei Juan Carlos, l'emérito, s'ho està passant molt bé a Abu Dhabi.
8: Jolín.
0: Ens podem imaginar per on van els trets.
2: Quina sort haver-ho de pagar nosaltres.
0: 12 minuts per les 9 del matí. Més coses, Lillo?
3: Anem a Col·lapse.
2: Col·lapse!
3: Sí. Perquè van tenir, com sempre, les mamarazzi, la Lorena Vázquez i la Laura Fa,
0: sí,
3: i van explicar quin famós els hi té més rancúnia a elles com a periodistes del cor, sí, i per què, per quin motiu.
9: Jo crec que em sé una mica més de rancúnia a Risto Mejide.
10: El Risto?
9: Sí.
10: Com és?
9: Sí, el Risto, perquè aquest sí que l'hem enxampat totes les relacions que ha anat tenint, totes.
11: Ha tingut mala sort, amb nosaltres, el Risto.
9: Li podem explicar una cosa al Jordi, què passa?
11: Sí, clar.
9: Nosaltres saps quan sabem que ha trencat amb una de la nova parella? Perquè ens comença a seguir a Instagram.
11: La ex, eh?
10: Ah, la ex!
9: Quan, sí, està, quan dius, ara té una parella, sí, i tu veus... Hòstia, m'ha començat a seguir la Merche.
11: Aquí s'ha acabat la cosa.
9: Parament. I llavors, sí, ja...
10: Això està verificat, eh? Sí. Ho heu comprovat.
9: Però
11: és científic,
9: vegada, eh?
11: Vull dir, no, això no és una teoria, és científicament comprovat. Hi ha regles matemàtiques i estadístiques que hem estudiat, la Fa i jo, i això passa quatre vegades de cada quatre.
0: Curiós que les ex del Risto comencen a seguir les mamarazzi, no? Quan ho deixeu, Risto, bon dia.
12: Què tal? Buenos días.
0: No les suportes, la Fa i la Lorena?
12: Són passadíssimes. Es pensa que no ho sé, i a més moltes vegades les veig, perquè es posen en un diari amb dos foradets.
2: Ah, sí?
12: Com si fossin una cara.
0: Et van perseguint.
12: Em van perseguint. Estic fart d'elles. Estan nominades. No cruzáis la passarel·la.
0: Per cert, també van explicar que una altra persona amb qui no tenen gaire bona relació és amb l'Iker Casillas.
2: Ostres!
0: Perquè es veu que darrerament aquest tio està fent pesca d'arrossegament. Per Instagram i tal. L'Iker Casillas veu que sí, sí.
3: A mi em consta que no és d'ara, el de l'Iker Casillas, però bueno...
0: I es veu que fins i tot Iker Casillas les va escriure a elles dues per Instagram que el deixessin en pau a ell i la seva vida privada.
2: I que si volien fer una vida.
0: Elles van contestar que era la seva feina i que ell era un personatge públic i que havia de tindre's a les conseqüències.
3: Claro, oye.
0: Bé, anem a First Dates.
2: Sí,
3: sí, sí, sí, està sonant ja una mica de sintonia a First Dates perquè allà hi tenim un solter que estava molt en contra d'aquests homes que necessiten noies molt més joves que ells.
2: Ai.
3: Diu que és una vergonya, el tio... Pues, Estava quedant molt bé, realment, molt digne i tal, fins que va tenir la cita, vale? Llavors li van portar una dona, que es veu que no li va agradar, i no diríeu mai per què.
2: Ai,
3: atenció al canvi.
1: A mí no me verás menear el culo en una discoteca con chavalitas de 20, es patético, ¿vale? Ni con chicas de 30, es que es patético, ¿vale? ¿Cómo estás, tía? No, es que voy con mi hija, que es mi amiga, y la hija pasando un bochón, hostia, mamá, pírate, pírate, que me estás abochonando delante de las amigas. Y la otra intenta ponerse unos leggings que parece una morcilla de Burgos embutida.
13: Ismael, te voy a presentar a Rosa, que es tu cita esta noche. Rosa, eres Ismael.
14: Hola.
13: Encantado, Rosa, ¿qué tal?
1: Un placer. Demasiado mayor para mí. Cuando ya le he dado dos besos, no he notado ningún olor. Yo, como buen Tauro, soy mucho de olores.
13: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
14: Bien.
13: ¿Bueno, nerviosico o qué?
14: Bueno, ya no.
1: Una tía que ya no me... Ahora, en cambio, yo veo una chavala que a lo mejor no es muy agraciada, pero, hostia, huele bien.
0: Hòstia, aquest tio es contradiu moltíssim, no? O sigui, diu que no, no veuràs mai movent el cul al costat de noies de 20 o de 30, després li arriba la cita i diu que...
15: Que és major.
0: Que és massa gran i que no fa bona olor. Ja et dic jo que si aquesta, la seva cita hagués tingut 30 anys
2: home,
0: i no hagués portat perfum, home, aquest tio hagués estat encantat de la vida.
2: I tant.
0: I
3: lo bonito que es el amor, amar es sentir que el mundo pesa menos cuando estás con alguien. El amor es una promesa que se renueva sin palabras.
2: ¿Cuántas frases de aquestes tens, Carlos?
3: El amor es la forma más bonita de perderse y encontrarse, Sergi.
0: Sí. Recogemos gracias. El dinero.
3: ¿Eh? ¡Recogemos el dinero! Marcamos la B.
0: I també
2: la B de què?
3: La resposta és correcta.
0: Bé, amb aquesta pudota tancat i de ranci de l'últim tall de First Dates, deixarem la secció aquí. Lillo, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
0: 8 minuts i a les 9. De què ens parlaràs avui, Marc Puc, al teu show?
15: Perdona, avui és dilluns. Parlarem de... Tu cara me suena!
0: No, només vull saber si Jesulín de Ubrique ho va fer bé o no aquest divendres passat.
15: Bueno, excel·lent.
0: Excel·lent.
15: No, flipareu.
0: Bueno, ara ho jutgem. Ara ho jutgem.
16: Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos.

0: ets una marmota, no pots escoltar la ràdio. Ets un animal. Matina Codina.
1: El futur del sector agroalimentari demana el teu talent. Inscriu-te al primer grau en tecnologies i direcció d'empreses agroalimentàries. Titulació pública oficial de la UB i la UPC en anglès. I trobaràs la millor sortida professional i la participació d'empreses líders del sector. Comença aquest setembre. Les places són limitades. No esperis més. Fes la teva preinscripció al portal d'accés a la universitat. Més informació a fabest.org.
2: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
3: Amb Lidl Plus, un quilo de préssecs plans per 1,99. T'estalvies un 36% i 500 grams d'escalopines de vedella per 7,39 t'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
4: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
5: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
6: Verisure. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
7: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
8: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
9: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
10: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
0: Matina Codina.
11: Matina Codina, només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.

0: amb calma. Tremendo himne acabat de treure dels Catarres. Espectacular, una cançó amb moltíssima llum. Aquesta que es diu Diumenge sense drama. Estan de gira. Aquest dissabte els tindreu, per exemple, a les Barraques de Reus, al Parc de la Festa. Al meu davant.
1: Tots els dies que vindran.
0: Per cert que aquesta tardor-hivern faran també una gira per teatres, només ells tres sols, així en format acústic, com feien el 2000, em sembla que va ser el 2011, que van fer una gira per teatres, eh? Per exemple, Girona, Esparguera, Vic, Sant Cugat, Reus, Viladecans, etc. Va, 9 i un minut del matí, dilluns 15 de juny, divendres hi va haver gala de Tocara Me Suena, que és el programa preferit de la Mar Puga i ens va demanar per contracte parlar-ne aquí cada dilluns.
2: Sí, indiscutiblement. A més, ja sé quin dia és la final, ja m'he enterat, i...
3: Quin dia és?
2: No, és que no sé si ho puc dir.
3: Llavors, digo,
2: no,
3: igual.
2: No diré perquè no
3: la
2: ho sé.
3: Digueu.
2: No, però que em va bé per radiofònicament parlant, em va perfecte perquè em quadra amb les vacances per uns temes que us vull portar aquí.
3: No, és l'última setmana.
2: Per tant... No, no, no, bueno, ja, no, tot bé. I la final és en directe, recordeu? O sigui, ara les gales són gravades, la final serà en directe. Quina emoció.
0: No m'ho perdo.
4: Ah, vinga, estic,
2: dit això, ja parlarem de la final, ara parlem de la gala. No, avui Marta et liaràs bastant. Oh. Per tant, atenta. Jo sé que tu aquest programa... Començarem parlant del guanyador de la gala, que es va emportar un ple de 12, 4 12 del jurat, 12, 12 del públic. Per mi és el guanyador de l'edició perquè guanyarà i és el preferit del Sergi Ferrer. Presenta'l tu mateix.
3: Digues, digues, digues que ha sigut el J. Cabello.
2: J. Cabello imita a Elvis Presley.

0: Doncs té mèrit, no? A més, suposo que amb la caracterització guanya moltíssim. I jo tinc una pregunta per tu, Mala.
1: Mala?
2: No,
1: Mala
2: Rodríguez.
0: No. Mar? No, sí, ja ho sé, tonti. No, però deuen haver d'assajar molt, no? Perquè, hòstia,
1: home,
0: no és fàcil
1: molt,
0: aquesta cançó,
1: sí. Assajant allà amb el Llàcer, amb l'Arnau, amb la Míriam.
3: Per fer d'Elvis l'hauran hagut de posar molt cabello.
1: Bona. Si veieu l'actuació, a part de la veu, que la fa bastant bé, perquè si escoltem l'Elvis original, s'assembla, fa un ball, o sigui, superbé, allà amb la pelvis. Molt bé el Jota. Bueno, guanyador.
4: Elvis Presley. Sí.
0: Bé, no? Per tant, va guanyar la gala, eh?
1: Sí, va guanyar la gala, i el que va quedar segon, que no ho va fer malament, però era un repte, perquè imitava a Queen, sí, era el Martín Savi.

0: La música és en directe o és un karaoke?
1: A vegades són en directe, a vegades són karaoke.
0: En aquest cas aquest, concret?
1: En aquest cas no ho sé.
0: Deu ser, però no vas dir a la gala?
1: Sí, però jo què sé.
0: Hi havia
1: no
0: instruments
1: que...
0: o no?
1: Sí, hi havia instruments.
2: Hi havia persones?
1: No, però a vegades per fer l'actuació hi ha instruments, però estan fent veure que els toquen. Ah. Llavors, en aquest cas no ho sé, jo crec que no era en directe la música. No ho sé, no ho sé.
3: Jo crec que estava massa bé. Com sí, perquè sigui això, en directe, no?
0: Això t'anava a dir, a mi m'ha sobtat molt el, o sigui, la qualitat de la música. I dels coros.
1: Sí, no, no.
0: Estava cantant sol el Martin Sant.
2: Aquest tema li és igual.
1: No, no m'és igual, es estava escoltant i recordant. El, no, està amb tota una banda, fan els Queen, val, i els però caracteritzen. Jo crec que són els ballarins. És que ara no
0: és
1: ho sé.
0: Que els coros són molt top, també.
3: Més que l'actuació.
1: Tocar-me sonat a nivell.
3: Sí, sí, sí.
1: Ara anem amb el meu preferit, que és el meu guanyador. Ja, a mi m'ha guanyat, ja m'ha guanyat el cor. És Jesulín de Ubrique.
2: Sí,
1: i va imitar a M. Clan.

0: és que ha fet com... Uau.
1: Home,
2: però això, s'ha confós de personatge perquè això ho feia el Michael Jackson.
0: No, home, no, ho fa bé, s'ocorra.
3: Hi ha un pacte, amb la sensació que em dóna a mi, hi ha un pacte tàcit entre el jurat, l'audiència i la producció de que Jesús és molt tonto,
2: sí,
3: però cau bé.
2: És de
0: llavors,
2: sucre.
0: No és tonto.
3: La gent, quan acaba, pensa, ai, mira, sí, que mono, ai, bueno.
0: No,
3: tu també
0: tonto
3: ho fas amb aquesta condescendència.
0: No, però per mi no és tonto, per és mi és boníssim. Més... A mi em roba el cor a nivell de
3: marco. A nivell de que és tontíssim. És com, jo tinc dos gatets
0: no
3: a casa
0: penso,
3: i quan un
0: no
3: dels
0: penso
3: dos gatets és tonto, sí, i xoca amb la finestra, però perquè creu que està tancada, que està oberta i està tancada, i penso, ai, que mono, però jo
0: no
3: sé que és tonto.
0: El trobo molt bona persona. O sigui, se'l veu on
2: sí, però li estan posant cançons de karaoke que cada setmana que vas portar el torero fa quatre
0: bueno,
2: dies...
0: Bueno, cadascú, escolta, ja cadascú té un perfil.
2: No li posaran Queen en el Jesús Lindo,
0: no? Doncs no, bueno, no ho sé. Mirem les gales que falten, però no ho crec. Perquè ja
4: bueno, la que ho està fent bastant malament és la Leonor, aquesta Lavado, que teòricament és imitadora.
0: Sí, ja parlarem
4: bé. L'hem tingut
3: a estem
0: programa...
3: insultant el Jesús Lindo, un moment.
0: Agafen concursants per perfils i la Lavado va com a humorista, el Jesulit doncs una mica també com a vieja glòria no, de sí, televisiva d'alguna manera, no, de tonto no, no insultis. Llavors en el perfil del Jesulín és molt marcat i fa actuacions doncs més de nostàlgia de, no, és, bueno, no sé.
3: Marcadament tonto.
0: Jo veig així.
1: Que falta de respecte.
0: Pobret, sí. Mireu, jo tenia l'objectiu de conèixer el papa de Roma, ja ho sabeu, i ara em marco un nou objectiu abans d'estiu que és abraçar Jesulín d'Ubrique.
1: Ostres.
0: Sí.
1: Wow, ja està bé perquè ha rebaixat una mica el que era a nivell sí, de... Sí. No, de
0: bueno, és que el papa ja està, és xec.
2: Però si no has pogut ni conèixer el teu ídol, que és Melendi.
0: Bueno, això, bueno, perquè encara no m'he marcat l'objectiu aquí a la ràdio.
2: Siguem objectiu a objectiu.
0: Per això, el papa xec, ara anem a Jesulín.
1: Papa xec, de què?
3: Papa xec.
0: Perdona, jo vaig tenir el papa a metres, eh? Vosaltres sí, no m'heu parlat per la tele.
1: I jo, quan anava al Camp Nou,
0: ja
1: a Messi el tenia a metres.
0: Bueno, clar, papa xec, ara anem a Jesulín abans que acabi l'estiu a abraçar-lo. I parlant de Jesulín, tenim un concursant aquí que és Aníbal Gómez, que també està aquí com a humorista.
1: Aquí,
0: i va imitar a Marta Caquipers a Jesulín d'Ubrique.
2: Ostres. Escoltem ara la versió d'Aníbal Gómez. Silenci.
5: Lo que sepas.
2: Aquesta la canto bé jo i tot, Marc. Sí. Que és cançó de borratxo final
1: està
2: de la nit.
1: Això, que està fent l'altre cop.
3: Fixa't que... o sigui, juguen amb cançons que el públic cantarà més fort que l'artista sí, per tapar que l'artista no ho està fent.
2: I desafina, fixa't aquí l'Aníbal.
0: Mireu que maco. Sabeu que mai havia escoltat la lletra sencera aquesta cançó i és maca. És maca, d'amor. Li van preguntar al Jesulín de qui és aquesta cançó i va dir no la sé.
3: Hola, però és per què? Digue-ho tu mateixa.
0: És meravellós.
3: Per què no ho sabia?
0: Perquè no ho sap.
3: Perquè és tonto.
0: Prou ja. Imagina't que algú t'es deien tonto tot el dia. No és
3: m'ho diuen tota l'estona, la meva família, els meus amics, els meus companys de feina.
2: Sergi, però pots respectar algun ídol de la Mar Puga?
0: Clar.
2: Que la Mar tingui les
3: seves filles. El J. Cabello és amic meu. El Jesulín no.
0: És el meu ídol.
4: Bueno, parlem de la Leonor Lavado.
2: No.
0: Ara
2: em toca la Paula Cups, primer.
0: Jo que la Paula Cups, vull fer un matís. Un moment.
2: Que voleu deixar fer la secció a la Mar, va.
1: No
2: sisplau.
0: A l'Aníbal Gómez, que és el que estava imitant el Jesús d'Ubrique, jo em vaig fixar que marcava molt paquet.
1: Oh.
0: I jo pensava que era part de la caracterització. I vaig dir, compte que ara diran, ah, tal, te han puesto. I no van fer broma en tota la gala.
6: Dices?
0: I vaig pensar... Ala.
6: Qué pedazo paquete.
0: Compte que ben dotat, eh? Sí.
2: Piquetón.
0: Va, sí, una mica. Sí, volia fer aquesta observació que vaig fer jo sola ahir a casa meva veient tu. Sí,
6: ja, no m'he importat de la gala, eh?
0: Bueno, no, però vaig dir 8 anys.
2: Escolta, tenim titular. Jesulín d'Ubrique cal saber.
0: No, Aníbal.
1: És que no s'entén.
0: Va, anem amb els que voleu vosaltres. Començarem amb la Paula Cups, sí, que imita l'Olivia Rodrigo i l'he de posar sí o sí, perquè l'Olivia Rodrigo és molt amiga d'aquest programa. Escoltem a la Paula.

0: Bueno.
1: No, està bé perquè han fitxat una cantant que pot fer les cançons d'un registre més complicat, perquè l'Olivia Rodrigo no és fàcil de fer, i clar, la Paula Cubs, que jo trobo que és un greuge, això, no? Que fitxin gent de... fitxin un torero, una humorista, no sé què, i clar, no competeixen al mateix nivell, tampoc.
0: Estic d'acord. No, clar que no, però la Lolita va dir una cosa que és molt certa, i que és un programa que no és de cantar bé, és d'imitar bé. Ha anat gent que no és imitadora i ha imitat molt bé, com l'Edu Soto. L'Edu Soto va ser un gran concursant i no és cantant.
1: I hauria d'anar el Xavi Cazorla fent de fer de mana.
0: Doncs sí.
2: Claro, allá vamos pues, güey. Sáquenme del foso.
3: És el Cazorla? Es que
2: el foso, pendejo. Que cállate, canoso.
3: Què?
2: No sé què dije.
0: Acabarem la secció, em sap greu, Sergi, que acaba la secció amb la preferida del Toni, Leonor Lavado, que en aquest cas va imitar a la Paula Cubs.
1: Hòstia, tu, quin lío.
0: Clar, és que...

0: escoltem a la Paula Cox original, veurem que no està mal, eh?
1: Estàs tan ciego que no ves.
2: Està bé. Primer cop que sento aquesta cançó que es diu Bobo.
0: Jo també, l'he hagut de descarregar bé, no?
2: Bé, un programa una mica sectari, no? Una mica endogàmic, en què s'imiten entre ells també, no?
0: Sí, un programa a la televisió, líder d'audiència. Qui mira la tele? Ningú. Qui mira tu, que ara me suena a tothom.
3: I el tonto del Fuentes va fer algun comentari.
0: Que no li diguis tonto al Manel Fuentes.
2: Prou de dir tonto a la gent en general.
4: T'estàs confonent, que el tonto és el Jesulín d'Ubrique.
0: No, que jo al Manel l'estimo molt.
2: Com si nosaltres tinguéssim aquí un màster en alguna cosa. Si fóssim tan intel·ligent no estaríem fent el matí a Codina. De tontets també ho som una estona.
3: Doncs tu, el dia que maltractin a la teva parella...
2: A mi, jo, per començar, hauria de tenir parella.
4: Ara. Ja li agradaria a l'Ernest tenir una parella perquè la maltractés el Manel Fuentes.
2: Exacte. Mira, sí. Doncs sí.
4: Quina frase més rara.
2: Marpuga, moltíssimes gràcies per aquesta secció, per la qual no donava un duro.
0: I
2: m'encanta.
4: Aplaudiment. Aplaudiment.

0: Llet nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
1: Seguim al Matina Codina amb la trucada que fem cada dia patrocinada per Llet Nostra, la Romi, que fa 18 anys entrarà al sorteig d'un lot de 30 litres de llet, dos packs de 4 potents de diversos plàstics i també dos bols i dues culleres de ceràmica. Hola, Romi!
2: Hola, bon dia!
1: Soc Ernest Codina, el que més matina des de la ràdio. Bon dia, carinyo!
2: Bon dia!
1: Que fas 18 anys?
2: Sí.
1: Oh! Benvinguda a la majoria d'edat.
3: Hey!
4: Hola!
1: Que en tenies ganes, suposo, no?
2: Sí.
1: Escolta, rere la Romi hi ha una història brutal, Sergi, que diguem-ne que compleix exactament els requisits que tu mai voldries complir, que és que ella és belga d'origen, sí, però vol la nacionalitat espanyola.
5: L'espanyola i no la catalana.
1: Si no existeix.
5: Però espera't una mica, home, si quasi ho tenim a tocar, sí, ja.
6: Estem a punt.
5: Estem a punt.
1: Escolta'm, quants anys fa que vius a Catalunya, Romi?
2: Bueno, des de molt petita. Des de que tinc 10 dies.
5: Hola.
1: Ah, veus, però veus, fixa't. Sí, des de que tinc 10 dies. Aquí es veu que parles francès a casa teva, no entenc?
2: No, parlo... Flamenc. Bueno, flamenc.
1: Flamenc, molt bé. Ah, va, perfecte.
5: Oh, llavors, està sensibilitzada amb la causa. Sí, senyor.
1: Sí.
7: Va, les sevillanes.
1: Com el Bisbal. A veure, com ho celebraràs, això, aquests 18, Romi?
2: Bueno, vaig a celebrar-ho amb les meves amigues i després a sopar amb la família.
1: Exacte. Molt bé. On viviu, de Catalunya? D'on sou, vosaltres?
2: A Sils.
1: A Sils.
6: Ah, Sils, a Sils, a Sils Gran Madre.
5: És la Bèlgica catalana, ho han dit sempre.
1: No, a Sils hi havia una macrodiscoteca.
5: Sí.
1: Que suposo que la recordeu.
5: Com
1: Millennium.
5: El Millennium.
1: Millennium, sí, sí. Bé, va, anem al tema. Diu que sou una família belga que porta tota la vida aquí, i que això, que esteu buscant tenir la nacionalitat espanyola. Què més? Ah, sí, home, escolta'm, que es veu que participes en una escola de dansa, no? I que us va molt bé, no?, amb aquesta escola. Heu competit aquests dies? Pot ser que hagueu competit amb l'escola de dansa?
2: No, fer un festival fa poc.
1: Un festival.
2: I això, sí.
6: Ah, claro, que interesante, ¿verdad?
1: Però quin tipus de dansa feu?
2: Hip-hop, també... Bueno, sí, danses urbanes.
1: Molt bé. I això t'ha permès, per exemple, no anar a l'escola durant uns dies, no? A l'institut o a la universitat, no sé on vas tu.
2: Bueno, no, vaig a batxillerat. Bueno, aquests últims dies estava ara amb la selectivitat. Clar. I doncs...
1: Molt bé. I com t'ha anat la CELE?
5: Mm. Això.
1: Com t'ha anat la CELE?
2: Bueno, acceptable, bastant acceptable.
5: Mm. Què has tret a flamenc?
4: No, que encara no ho saben, no?
1: No, se saben les notes.
5: Clar.
2: No, encara no, la setmana que ve.
5: No estem preguntant bé.
4: Però bones vibes. Sí, ella té bones sensacions.
1: La pregunta aquí és, quina nota necessites per poder estudiar el que tu vols estudiar, que no sé què és?
5: Bona pregunta.
2: Bueno, doncs tenia pensat anar a Barcelona a estudiar màrqueting.
4: Molt bé.
2: I necessito un 8,4.
6: Ah, bé. Déu-n'hi-do, no?
5: Això està fet.
1: Anar a Barcelona, vol anar a viure a Barcelona. Tu saps la gent que hi ha aquí, eh?
5: Sí.
4: I fer màrqueting. És guai,
1: és guai. Fa molta calor. Doncs és una abraçada a part de tota la família. Concretament, són... Ja si ho dic bé, eh?
5: S'ho està mirant.
1: Ilse? Ho he dit bé?
2: Sí.
1: Val. Aguanten el riure, el Phil, Celeste, Vo, pot ser Vo? Veo? Com és? Com es diu? Com és això?
2: Sí.
1: Vo?
5: Vo.
1: I la gossa que és la Tili.
4: Ah.
2: Sí, la Tili.
1: Coseta petita.
6: La resposta és correcta.
5: La secció de la Tili de l'Adam.
1: Hòstia, Sergi, estàs en un punt ara que...
5: Tinc molta son, Ernest. Sí, permet-me tenir un dia dolent.
1: No, doncs ja està.
4: La Tili de...
6: Ha de fer broma de tot.
1: Sí. Ho deixem aquí. Per molts anys, carinyo, Romi.
2: Vale, moltes gràcies.
1: Que vagi bé. Que tinguis molta sort a la vida.
5: Doncs
1: passa 3 minuts d'un quart... Sí, és que arriba un moment en què, broma rere broma, no podem avançar amb la trucada, clar, i si almenys la broma fos boníssima, però clar, la Tili de l'Alan, no?
6: Sí. A mi no m'ha fet gràcia.
1: Com l'has vist, Clapés? La broma.
5: No, el Clapés no li preguntis, pregunta-li al Mainat.
6: Fluixota, perquè aquests jocs de paraules absurds tallant i interrompent una secció com és aquesta magna de felicitació ha semblat patètic.
7: Ha sigut una falta de respecte més als gossos.
6: Exacte, exacte.
1: Escolta, si voleu encarregar una trucada, podeu enviar un mail.
5: Nois,
1: sisplau. Saps allò que dic a la reunió que no s'entén res?
5: S'ha aixecat la cadira, tio.
1: És això. És això. El que dic a la reunió que passa és això que acaba de passar.
4: Això mateix.
7: No, levantarte de la silla está bien porque cada media hora hay que hacer deporte. Y tú te has levantado ahora y te has estirado.
1: No puc més, me'n vaig a publir. Adéu.
0: A llet nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet nostra és la llet de casa nostra, la de tots.

0: La felicitat matinal és només a un clic. Encendre la ràdio, RAC 105 i... Matina Codina.
1: Adelántate a las rebajas en MacArthur Glen Designer Outlet Málaga. Ven por la promoción de verano. Quédate por la mejor experiencia de compras de la Costa del Sol. Disfruta de descuentos extra sobre el precio outlet en tus marcas favoritas. Solo del 17 al 23 de junio. Y recuerda, en verano abrimos todos los días. Prepárate para descubrir más en MacArthur Glen Designer Outlet Málaga.
2: Si vos la compra, ve a Tanacarre.
3: Aquest partit fes dos golaços amb el 30% de descompte en sushi i fruita seca bescanviable en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només del 13 al 15 de juny.
2: Si vols la compra bé, estan a Carrefour.
4: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
5: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
6: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
7: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
8: Verisure. Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
9: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.

0: Aquest és un dels trofeus musicals dels últims temps aquí a RAC 105, una cançó que ja és de la família, eh? Roser i Bruno Mars, a Paté, a Paté, 2 minuts i mig i seran 9:45 del matí. Bon dia, Mònica Usart.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dilluns.
2: Les vacances d'estiu en família, de Rosa dels Vents, us ofereixen aquest espai.
0: Falten 6 dies perquè astronòmicament arribem a l'estiu, entrem a l'estiu, però pel que fa a l'ambient, Mònica, sí, ja és aquí, i per això ho ambientem amb una de les cançons, sí, no, del verano, no ets tu, és Leticia Sabater. Està més o menys al mateix nivell que la teva cançó. Aquest Hoy te dejo yo. Hoy te dejo.

0: una cançó de despit molt estranya, eh?
1: Vull dir... Prefereixo la meva, crec.
0: Sí, ha intentat seguir l'estela, no?, de la perla de Rosalía.
2: Claro, però, muy buena, también.
0: Bastant més desacompassat i amb bastanta menys màgia, no?, i harmonia. Mònica Usart, a veure, com pinta aquesta setmana, aquesta tercera setmana del mes de juny?
1: Calorosa, amb temperatures altes. De fet, ara estava mirant les temperatures actuals i tenim gairebé 29 graus a aquesta hora a Portbou. I a 28 a Espolla, 28 també a Vilanova i la Geltrú, 28 a Roses, 28 a Barcelona, zona universitària, 28 també a l'Ametlla de Mar o a Castell d'Aro, per tant, temperatures molt altes per ser...
0: Espolla, Espolla, cada cop que diguis Espolla,
1: ja ho sé.
0: Tu ja saps, tu ho fas expressament, no?
1: No, perquè és la segona temperatura més alta que tenim a aquesta hora, per això l'he dit, creia que era prou notícia.
3: Escalenta
1: molt
3: la temperatura,
1: maco,
3: Espolla.
1: El noi que té l'estació meteorològica, Espolla.
3: Situació dura.
1: Ai, de veritat, eh? Intenta ser professional.
3: Va cap amunt.
1: I mira aquests dos, va, anem a fer trepar el sac.
4: La gent no ha pogut dormir i està d'empalmada ara a la feina.
1: Bueno, que farà molta calor avui, simplement això. Ara al matí amb més sol, només amb alguns primers ruixats a partir de mig matí en punts del Pirineu i després a tarda també cap al Prepirineu. De fet, hi ha avisos del Meteocat per intensitat de pluja al Ripollès, al Berguedà, al Solsonès, a la Cerdanya i al Lluçanès. Més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, amb calamarsa i fortes ventades que poden associades a aquestes tempestes. I de cara als propers dies puja més la temperatura, més sol als matins i algunes tronades de tarda només al Pirineu, en principi.
0: Pels negacionistes del canvi climàtic, no? Cada vegada temperatures més extremes.
1: Ai, sí.
0: L'any passat no va ser l'any que van batre molts rècords, també, no? De 41 graus.
1: Sí. L'any passat, fa 3-4 anys també que a l'Alt Empordà vam tenir aquell valor el més alt mai registrat a Catalunya.
2: I per cert, evitem dormir amb els aires acondicionats tota la nit en marxa.
1: Home,
2: lluitem
1: sí,
2: una
1: clar.
2: mica contra el canvi climàtic.
3: Que, no, home, no estic d'acord. Ara, avui dia, ja l'aire acondicionat hauria d'estar pagat per la Seguretat Social.
5: La veritat de Catalunya, que ve tothom.
3: Sí, no poseu ventiladors al col·le i vindràs a posar l'aire a casa meva, tu.
5: Vinga, home.
3: Anda, vés-te'n a Espolla, que fa fred ara.
0: L'aire acondicionat...
1: Sí.
0: Està bé. Jo no podria dormir amb l'aire condicionat perquè tindria la veu tocada cada dia. Amb un ventiladoret, ja fas.
2: Que sí. té modo sleep. Jo ho he descobert avui, que té modo sleep.
0: Sí, però no, costa molt de programar, això. Jo
2: el meu comandament té un botó que posa
3: sleep.
2: I llavors li dones i ja sap l'aire. Ja sap. El que fa és... O sigui, tu li dius mitjana de 25 graus, per exemple. Sí. Llavors el que fa és, quan comença el modo sleep, se suposa que tu encara estàs calent del dia, llavors et rebaixa la temperatura perquè puguis agafar la son. I a mitjanit, quan se suposa que tu ja necessites una mica de temperatura perquè ens baixa la temperatura corporal a mitjanit, puja els graus de l'habitació de manera que evita un refredat. D'aquí 3 dies us ho dic.
0: Amb la teva dona us enteneu bé amb això?
2: No, ella dorm amb una manta.
0: Ah, veus?
2: Ella, amb una manta d'aquestes peludes... Però, clar, al final és... Què faig jo? Em dormo a la nevera.
6: Las mujeres siempre son frioleras, por eso el hombre posemos más caluroso.
2: Però,
6: claro,
2: eso, perquè la societat està construïda en base a les necessitats de l'home. I per això sempre les dones sempre tenen més problemes que
6: no t'he escoltat l'explicació, no m'ha interessat.
7: Ja veuràs el modo sleep quan t'arribi la factura al final de l'estiu.
2: Això és un altre, però és igual, però si estic treballant a RAC 105, no és un problema de pasta.
6: Que no la pagui ella.
1: Posa plaques solars.
6: Exacte.
2: Sí, ara li dic a tots els veïns de l'Escala que tenen de 90, entre 90 i la mort estan, que posarem plaques solars.
7: Perdona, les plaques solars, xata, van amb el sol.
0: No li diguis xata.
2: No li diguis xata.
7: N'estic fins al capdamunt.
1: Què ha dit?
7: Amb el sol. Que van amb el sol.
1: I què?
7: I què passa? Dius, posa plaques solars perquè per la nit tindràs millor preu.
2: Però es carrega.
7: Com la tenis
0: si van amb el sol? Però si van guardant l'energia i la utilitzes quan la necessites.
1: A casa en tenim, eh? I pràcticament paguem zero.
7: Una panda d'inculs que no
1: n'hi ha
7: per on
1: agafar.
7: Les bateries aquestes duren mitja hora amb l'aire condicionat.
0: Quants premis tens tu de divulgació científica?
7: Doncs mira, no en tinc perquè no els accepto. Però me'ls proposen.
0: Mònica Usart, que recordem el dia 1 de juliol a Vic recull un premi. Pots tornar a dir el nom del premi?
1: Sí,
0: no me'l sé.
1: Ara me'l memoritzo, comunicació científica i és un premi de radioassociació i és Memorial Prat de Saba.
0: Sí. I què vol dir que és Memorial Prat de Saba?
1: Que és el Josep Prat de Saba, va ser una persona que va formar part dels primers pronòstics del temps que es feien a la ràdio i era astrònom amateur.
0: Claro.
1: I llavors ell va tenir aquest desig, no? Abans de morir va dir, m'agradaria que hi hagués un premi que valorés el tema de la comunicació científica.
0: I li han fet cas, perquè fet cas. Jo, si abans de morir, jo, per exemple, dic, jo vull que donem un premi al meu nom.
6: Hola, que guapo,
1: no, no
6: tuvo que ser dinero ese hombre,
1: sí,
7: un Codina. M'encantaria rebre un Codina.
1: Clar,
7: el millor imitador.
0: Premi Codina a a la tonteria.
6: Este no. De la Mònica tuvo que hacer dinero porque se montó muchos parking en Barcelona.
3: No és el mateix, el parking Saba que aquest senyor. No és el mateix. No és el mateix.
6: Serà família.
3: No és el mateix.
0: Mònica Usart, moltes gràcies, sobretot per la paciència.
1: A vosaltres,
0: eh? Fins demà. Que tinguis un bon dia.
1: Adéu.
8: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com. Tot allò que

0: La tristesa i la desídia dels dilluns són un estat mental, perquè si sintonitza RAC 105 aquí, l'esperit és de divendres, eh? Ja ho veieu. Estem escoltant aquest Like a Prayer de Josh Fawad, que és un DJ australià que li ha donat una mica de nova cara, de rentat de cara al clàssic de la Madonna. Albert Pedrol, molt bon dia, guapo.
1: Bon dia, què tal? Com esteu? Alegria. Ole, ole, ole, ole.
0: Com cada dilluns, repassem l'actualitat esportiva que es desprèn del cap de setmana, i avui es veu que Maldillo, sí, des de primera hora del matí, ha estat molt pendent d'un dels combats d'arts marcials mixtes més importants dels últims temps.
1: Sí, molt bé. Has fet cara de que no sé, però ho has dit perfecte, Ernest, perfecte. Com hem vibrat amb el Lillo aquest matí.
2: Era molt guapo, el combat.
1: S'enfrontava Ilia Topuria, que és aquest lluitador georgià que va arribar a l'estat espanyol des de ben petit i està nacionalitzat des de fa uns anys.
2: Sí,
1: vale?
2: Ha salido en el hormiguero muchas veces. Exacte. Nosotros.
1: Correcte. Amic de Pablo Motos, doncs s'enfrontava a un tal Justin Gaethje a la Casa Blanca, en un ring que han instal·lat allà, un octàgon que es diu els arts marcials mixtes.
3: Oh, yes.
1: I era Donald Trump,
3: yes,
1: allà veient el combat.
3: Thank you.
1: I tot i que era
0: el gran... Tant de la cara o Donald Trump.
1: Oh, sí, ara. Bueno, l'altre també ja ens va bé, també t'ho dic. És un tio que no combrega massa amb els valors que tu i jo, Ernest, i tots nosaltres podem tenir.
2: Díselo a la cara,
1: per ideologia i per altres qüestions. Era el gran favorit, però li han deixat la cara com un cromo. El quart assalt, el seu germà li ha dit... Mira, no,
0: perquè la gent pugui tindre la cara que li han deixat, és Japarut de Notre Dame.
1: Sí,
0: més
1: sí.
0: o menys, la cara que li han deixat és la de Japarut de Notre Dame.
2: Impressionant, eh?
1: Sí, d'un esport que, vaja, que... Sí. Desperta molts dubtes incògnites, bueno, i moltes contradiccions, la veritat.
2: Quina por.
1: Perquè es foten fins al carnet d'identitat, Ernest. Però fins al carnet d'identitat.
4: Sí, però un cop estàs a terra se segueixen donant cops de puny al cap.
5: Aquí és on a mi em perden com a espectador. A mi em sembla bé que es peguin i que tinguin poques normes, però un cop a terra hauries de parar d'agredir-lo. Poden arribar a xutar-li el cap, si volen.
1: Sí.
0: I diu molt també de Donald Trump, que ha volgut celebrar el seu aniversari amb aquesta merda, no?
1: Exacte.
4: M'encanten els conflictes.
1: Tot i que a l'Alan i a mi ens tenien enganxats.
0: Però què és el que us agrada d'aquesta lluita violenta, sanguinolenta, no?
2: Home, doncs que són dos guerrers, i al final són dos guerrers que fan molt temps que estan dient que són els millors cadascú.
0: És que estàs testosterona pura, l'Alan Lillo.
5: Com a disciplina d'arts marcials és el més bèstia que existeix, perquè aquesta gent ha de conèixer moltes per poder ser un lluitador supercomplet, perquè si tu vas a terra has de saber luxacions i submissions, has de saber boxejar, has de saber donar patades, has de saber encaixar. Però és veritat que
0: perds... Com domina el Sergi, també.
5: Va, perquè m'agrada, jo ho he practicat.
6: Te meto una patada a lo huevo y te tumbo.
5: No, jo podria buidar aquesta habitació amb la mà esquerra ficada a la butxaca ara mateix. Tampoc és molt de mèrit. Però és veritat que perds tot l'honor i perds tota la disciplina quan agradeixes a una persona que està a terra fins a fer-li perdre el coneixement. Aquí és on a mi se separa la línia de l'esport del mal gust.
2: Bueno, hi ha un àrbitre també, que ho para quan passa això.
0: Bueno, va, escoltarem a l'esport rei, que és el futbol. El Real Madrid ha sacsejat el mercat de fitxatges amb un traspàs absolutament inesperat.
1: Sí, és el de Marco Corella, que fitxa pel Real Madrid. Sí, sí. Operació llampec que Florentino ha fet sense fer cap mena de soroll. El Madrid paga 55 quilos fixos més 5 en variables per lateral esquerra. Fins i tot podria anunciar la incorporació avui mateix. L'anunci, Ernest, ens ha sorprès a tothom, també a Ibai Llanos, un bon aficionat del Real Madrid, que se'n va assabentar en ple directe.
7: No me jodas, no puede ser inteligencia artificial. ¿Es fake? ¿Es fake? ¿Es IA? ¿Es Fabricio Romania?
8: A ver, voy a confirmarlo en el móvil.
7: ¡Cucurella al Madrid, señoras y señores! ¡Tenemos un jugador de la selección! ¡Toma, Enrique Riquelme, caño!
4: Os lo hemos quitado, ¿eh? Lo quería el Barcelona, sí. Y fíjate por dónde. La llamada de Florentino siempre.
0: Això de desestabilitzar la selecció espanyola d'aquesta manera, anunciant un fitxatge d'un jugador de la selecció pel Real Madrid, és estrany, no, també?
1: Sí, és estrany, però sí, si no ho hagués fet Enrique Riquelme amb Rodri, vull dir que aquí també estaria desestabilitzat igualment. També et dic una cosa, tot el que sigui desestabilitzar la selecció espanyola, Ernest, ja ens va bé, saps què vull dir?
0: Sí.
1: Perquè avui tots som capverdians.
0: Escolta, ens l'han fotut al Cucurella perquè el Barça el volia fitxar, també,
4: no, aquest? Escolta, què vols que et digui? No, és que ara sembla que el Cucurella és el Diego Armando Maradona.
1: De fet, Ernest, ell fa uns mesos es va deixar estimar pel Barça d'aquesta manera.
9: Está claro que si esas situaciones llegan, pues son difíciles de rechazar, pero, como he dicho antes, ahora mismo no estoy pensando en eso. Si viene viene vendrá y ya veremos la decisión que se toma.
4: Fixa't, que catalanet, eh? Ja veurem el Barça, exacte, la trocada del Barça, però al final, poderoso caballero, és don dinero.
0: Sabem quant costarà aquest traspàs?
1: Sí, 55 milions ja, fixos ja més 5 en variables.
0: Ho has dit, eh? Va, doncs no t'escoltes.
1: Sí, jo t'ho torno a repetir, Ernest, les bases que facin
0: gràcies,
1: falta.
0: Gràcies, carinyo, perquè jo ja tinc una edat, també. Ho deies ara, avui tots som capverdians. A les 6 de la tarda la selecció espanyola debuta contra Cap Verd, que es veu que té una història
1: sí,
0: xula. Eh?
1: Atenció, perquè resulta que per formar la selecció han hagut de recórrer a LinkedIn. La Federació del País va tenir una idea revolucionària per esmenar la manca de jugadors. Va fer servir aquesta xarxa social per sumar futbolistes a la causa. El primer futbolista reclutat va ser un tal Roberto López, que va néixer a Dublín, però té pare capverdià i confessa que... Ah, pensava que era la moreneta de Rosa d'Abril.
0: No, això és l'Inda de Cabo Verde.
1: Ah, fantàstic. A veure, escoltem.
0: No estaria que no guanyi ni un partit.
5: Home,
0: sí. No, així quina motivació.
5: Sí, no? Sí. A més, no es pot cantar perquè has de poder cantar molt bé aquest himne.
1: Tampoc es pot cantar l'espanyol, però vaja, això ja...
0: Sí, que hi ha la versió de Marta Sánchez.
1: Ah, sí?
5: No, i si jo fos espanyol en un univers paral·lel molt llunyà, és molt cantable. Lol, lol.
7: Se canta así de tal. Lol, lol. No, no, no, no, no,
5: perdona,
7: no, no.
5: És com Búhos, però amb un himne.
0: Perdona, jo recordo molt David Bisbal, bon dia.
5: Estamos, buenos
0: días. Tu vas fer la versió.
5: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: Pedrol, què?
1: Increïble, perdó, és que he quedat flipant amb l'entonació. Doncs bé, el primer tio que vam fitxar per LinkedIn va ser un tio que és irlandès, però que té cara de... La... Sí. Ai, té cara.
2: De què?
1: Té part del Cap Verd. Sí. Escolteu una cosa, total, que el sí. paio va rebre un missatge per LinkedIn, pensar que era correu brossa, però finalment no era correu brossa, era de veritat. La cosa li va sortir bé a la Federació del Cap Verd i de mica en mica, a través de LinkedIn, han anat fotent jugadors a, diguéssim, a la seva selecció, bueno, i ara són mundialistes.
0: Té pinta que perdran 18-0 avui, no?
1: Sí. Per cert, nois, què? Televisió Espanyola ho ha tornat a fer. Sí. Recordeu Juan Carlos Rivero, sí, que sempre s'equivoca.
2: Com oblidar-lo?
1: Exacte, doncs, un company seu, un narrador, va fer això i ara ho expliquem.
3: Muy fuerte, muy potente. Vemos ahí a Ronaldinho. Bueno, Ronaldinho que está disfrutando también de su selección.
1: Vale, ara us ho explico i tornes a tirar el tall. Van sortir unes imatges amb una persona que s'assemblava una mica a Ronaldinho, però no era Ronaldinho. Era Travis Scott.
2: No, home, no.
1: I el comentarista de Televisió Espanyola en veure Travis Scott, torna-ho a posar, va i diu això.
3: Muy fuerte, muy potente.
0: Però si hem sentit el tall, ja.
3: Ahí a Ronaldinho. Bueno, Ronaldinho que está disfrutando también de su selección.
0: Van tots fumats, també hi ha el canvi d'horari, no?
4: També ha dit muy potente.
1: Muy potente, sí, però...
4: I no ho ha rectificat.
1: Travis Scott amb Ronaldinho, és increïble,
2: Bueno. Ells veuen alguna cosa més o menys negra i diuen, deu ser Ronaldinho.
0: Escolta'm, hem d'anar acabant. Sí. Qui ha fet caixa sense treballar ni un moment?
1: Doncs mira, l'àrbitre, sabeu aquell àrbitre de Somàlia que havia de xiular al Mundial però que no ho va poder fer perquè els Estats Units el van fer fora?
2: Sí.
1: Doncs el tio africà, com a mínim, cobrarà tots els honoraris.
2: Sí, s'endurà
1: cada dòlar que havia de percebre malgrat haver quedat fora de la competició.
2: I això a Somàlia són diners,
1: Apa, aquí. I escolta, t'ho remato perquè si no la mar em mata. Ahir amb motor, exacte, més de 120.000 persones van omplir el circuit de Barcelona-Catalunya per veure la victòria de Lewis Hamilton al Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1.
5: Una decepció. Una victòria gens merescuda.
1: Ah, no?
5: Però una carrera molt interessant. Estava el Djokovic entre el públic. Mm. El tenista, sí. L'Alonso, molt malament.
0: Tu amb qui anaves, Mar?
5: Jo amb qui anava? Jo vaig amb McLaren a tope, vaig amb l'Alonso, evidentment, i amb el Sainz.
1: Què vol dir, evidentment?
5: Perdó. Home, jo sóc d'Alonso de tota la vida.
2: Quina sorpresa.
5: I m'agraden molt les McLaren. Normalment anava amb els guapos, eh? Jo anava amb el Vettel.
0: Amb els guapos.
1: Sebastián.
5: Era molt de Sebastián Vettel, jo. I amb els que no vaig gens són amb els que estan guanyant, que són els Mercedes, el Hamilton, que ha quedat primer... I el Verstappen no el suporto.
0: El Hamilton, que últimament no guanyava ni el parxís a casa seva, sí.
5: No? I ara però el Norris va quedar tercer.
1: Fa dos anys que no guanyava. És la primera victòria en Ferrari de Hamilton.
0: Fixa't.
5: Sí, es va emocionar molt.
1: Sí. I escolta, enhorabona al Vilassana d'hoquei patins femení campió de Lliga. Ànims a l'Igualada que ha de remuntar un 2-0 advers contra el Liceo. I el Barça d'handbol que torna a ser campió d'Europa.
0: Sí, senyor. I en porten 13. I aquestes Champions també compten, 13 Champions pel Barça d'handbol.
1: 50. Jo la porto plorant ahir a Colònia.
2: Estava emocionadíssim. 50
1: què? 50 copes d'Europa entre tots els equips professionals del Barça.
2: Perquè després diguin que n'hi ha 13 a la capital. Nosaltres en tenim 50. Quan em diguin 13 diré... Agárramela que me crece. Vull dir que...
1: Per què t'han de dir 13 si són 15?
2: Gràcies, Pedrol.
1: A vosaltres, guapos.
6: Rexem 5 Barcelona.
7: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
8: Torna a Barcelona Michael's Legacy, el millor espectacle musical sobre el rei del pop. Un renovat tribut a Michael Jackson amb 8 ballarins i músics en directe. Michael's Legacy, del 10 al 21 de juny, dues úniques setmanes al Teatre Poliorama. Venda d'entrades a teatrepoliorama.com.
9: Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
10: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Aquest estiu, que res t'aturi. Porta la teva furgoneta a Car House i prepara-la per a les vacances. Fes la revisió amb un 15% de descompte i emporta't un obsequi de regal. Demana cita a carhouse.es o enviant WhatsApp al 93 640 0072. Car House Service Plus, concessionari oficial Volkswagen Vehicles Comercials a Sant Boi i l'Hospitalet.
12: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
13: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
14: Escupi.
13: Avui en fem servir moltes més.
14: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
13: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
15: REC 105.
16: Matina! El que necessites perquè no es noti que vas adormit al matadero.

0: l'exuberància i la força fetes cançó. Where is my husband, la Ray, aquí al Matina Codina de RAC 105. 9 minuts per les 10. A veure, un consell, va, contractis amb qui contractis, la llum de casa teva és sempre la mateixa, sí o no, company?
1: Sí. I tant. Sí.
0: Però i la tranquil·litat de gestionar les teves energies amb la garantia d'una marca líder com Repsol? Ah!
2: Ah! Poc se'n parla.
0: I si a més estalvies en factures i carburant, què et semblaria?
2: Buah,
0: fer aquest aquest doble combo. Això és diferent, eh?
3: Sí, molt
0: és diferent. Això és una altra energia. Contracta la llum amb Repsol i comença a sentir-la. Repsol, la mateixa llum, una altra energia. Informa-te'n a repsol.es/otraenergia, repsol.es/otraenergia, perquè amb Repsol tens tota l'energia. I ara us expliquem una última hora que ens arriba des del Perú, Sergi Ferrer.
2: Sí, senyor. Hem de parlar d'una situació amb la policia peruana.
4: Ostres!
2: Perquè tenien una situació entre mans, estaven investigant a veure si podien detenir un presumpte traficant de drogues.
1: Ai!
2: Que és un tio que portava no sé quants anys, no, un home de 48 anys amb antecedents penals i que havia estat 9 anys a la presó.
0: Mm.
2: Llavors havia acabat la seva condemna i havia tornat a traficar.
1: Ah, molt bé.
2: Perquè once a trafficker, always a trafficker. Llavors la policia peruana estava pensant, ostres, com ens acostem al barri, no? Perquè s'avisen entre ells, clar, tenen gent a les cantonades, que és, que vigila la policia, tal, aquest és l'ambient que se sent al barri. Llavors els agents van començar a investigar i van dir, ja ho tenim, ja ho tenim.
1: Ah, sí?
2: Aquest tio es veu que el seu sobrenom, el traficant, era el Pichichi, perquè es veu que li agradava molt el futbol.
5: Sí, senyor. Meo Codro, Ronaldinho, Romario, Rivaldo, Risto Zoykov, el Pibito Saviola, Patrick Kluivert, el Pichichi.
2: Vale. Llavors van dir, ja sabem per on l'enganxarem, l'enganxarem amb el futbol. Van agafar dos agents de la policia peruana, que són els mateixos que es van infiltrar a lo dels docents a l'assemblea de profes, i els hi van donar, poseu-vos això i ara us explico. Llavors els policies, que una altra cosa no, però són obedients, es van vestir. De què es van vestir? Doncs es van vestir del Maple i del Clutch, que són les dues mascotes del Mundial 2026.
1: Joder,
2: es veu que el Maple és un alce, un ren d'aquells gegants canadenc. Sí, sabeu, aquells que tenen unes banyes immenses.
1: Sí,
2: i el Clutch és una àguila calva, com l'Alan.
0: Sí.
2: No, es diu així l'animal. Sí. L'àguila calva americana, la típica àguila de l'escut dels americans. Sí. Doncs els dos, disfressats de mascota del Mundial, van anar educadament i van fer a la porta del Clutch, van fer...
6: Estan pecant a la porta.
2: No, Marta, sóc jo. I van dir, què hi ha el traficant? I el Pichichi va dir, hombre, por supuesto, adelante. Si són les mascotes del Mundial. El tio es va pensar que era com una mena de promoció del Mundial.
0: Com el cavall de Troia, eh?
2: I es va produir una situació extremadament humiliant perquè disfressats de mascotes van detenir el tio contra el terra. Llavors, hi havia dues mascotes del Mundial immobilitzant en el detingut. I ara mateix s'enfronta no sé quants anys de presó. Per cert, li van trobar 2.500 dosis de pasta de cocaïna, que això no sé ben bé com va, perquè jo sempre l'he vist ja acabada. És broma, no l'he vist mai. No, ara en sèrio, si es pensarà que aquestes ulleres són d'això,
0: bueno,
2: no, són del
0: bé, bon truc de la policia, no? Els peruans, fans del futbol, ens vestit de bascota, ningú sospita i cap al trullo.
7: Hola, llavors... què tal? Soc el coronel Trapero.
0: I què vols comentar, Bruno?
7: No, és que no m'esteu veient, però estic dins d'una disfressa del Super Mario.
2: Sí, t'estem veient, sí, fa estona que et veiem.
7: Soc el Super Mario Bros.
0: És que et surt el Ducados per aquí, per la... t'hem conegut.
7: Here we go! Let me go!
2: Que difícil fer-ho amb el Trapero, també.
7: Correcte, select your player. Digues, Sergi, perdona.
2: No, res, que tots els traficants que ens estiguin escoltant, que no confieu si arriba un alce a casa vostra.
0: Moltíssimes gràcies, Sergi Ferrer. 5 minuts i a les 10 del matí. Matina Codina, vinga.

0: Martina Codina, un programa de bandera. Escolta'ns cada dia de 6 a 11 a RAC 105.
1: Tiri, tiri, tiri.
2: Què, gaudint amb la teva música de RAC 105, oi?
3: Doncs amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, pots gaudir posant casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre que cobreix i que no, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en quedes satisfet. Ara en pagament mensual. Canvia-t'hi i et millorem el preu directament. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
4: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
5: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
4: Tu creus? Jo pensava que era normal.
5: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
6: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
7: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
8: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
9: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se.
10: I els frescos d'Aldi!
9: Al.
10: Aquesta setmana estalviem la cindria ratllada 0,89 al quilo.
9: I l'alvocata 0,99 la peça. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé.
11: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
12: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
13: Aquella casa de camp per desconnectar un cap de setmana. Amb una gran cuina perquè algú faci menjars ben bons. Per estar-s'hi hores i hores parlant del que sigui. Aquella casa de camp per allargar el cap de setmana fins dimarts o dimecres. Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
16: Verisure.
0: Ja tornem a ser aquí. Gràcies per seguir enganxat al Matina Codina.
17: Estamos aquí en Málaga otra vez y hay mucha lluvia. Son las 10 de la mañana. Son las 10 de la mañana. Estamos muy preocupados. Por favor.
0: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105. Presenta el Senglar d'Osona.

0: Han tornat a RAC 105 per un molt bon motiu els Amics de les Arts, que continuen de celebració dels seus 20 anys de carrera actuant a grans escenaris com aquest cap de setmana al Cabró Rock de Vic, per exemple, RAC 105 d'emissora oficial. Aquesta és la nova cançó avançament d'un treball que sortirà el 2027, l'any que ve. Això es diu Segurament t'estimo, amb la col·laboració i la producció del teclista i productor de Cas Grasses, Joan Borràs. Els Amics obren nova hora, 10 i 3 d'aquest dilluns 15 de juny. Marc Puga,
1: bon dia.
0: Bon dia en el nostre magazín, aquí al Matina Codina d'última hora, en què la pausa, la tranquil·litat, el bon rotllo, la sintonia, l'energia, la química, tot això aflora.
1: I tant que aflora, i entre, continua.
0: Entre
1: aquí estem, tu i jo, jo i tu.
0: Baixa el soroll.
1: Sí, fixa't. No,
0: fem una ràdio més càlida. Més,
1: sí, és veritat,
0: més
1: diferent. És com un altre programa, no?
0: No, és el Matina.
1: És el Matina, és el Matina, però és un altre to, és un altre rotllo.
0: Més light.
1: Sí.
0: No?
1: Sí, bé, aquesta hora ja, sí. No? Sí, hem donat molta dinamita. Ara hem de...
0: Catalunya està despertada.
1: Sí.
0: Ara ja és companyia.
1: Exacte, ara ja no us hem de despertar.
0: Sí. Molt bé. Doncs, com que és l'hora que nosaltres bategem com a tronera, perquè sí. Sí, és tard, però nosaltres és molt tard, ja portem 5 hores per aquí voltant
1: sí,
0: a la ràdio.
1: Sí, estem a la jornada laboral.
0: No, mitja jornada laboral.
1: Que mitja.
0: Llavors, no alimentis el rumor, que hi ha molta gent que em diu a les 11 plegues. No,
1: no, però em refereixo que hi ha gent que l'acaba de començar i nosaltres ja anem cap a la recta final,
0: sí,
1: diguéssim.
0: Sí, sí.
1: Cap al migdia.
0: Doncs vinga, arrenquem amb les efemèrides i commemoracions. La primera és molt mal rotllera.
1: És mal rotllera.
0: Fem-la ràpid.
1: Fem-ho ràpid, però s'ha de dir que el 1890 a Barcelona es feia l'última execució en públic. Vinga, va. Aquesta t'agrada, perquè aquest matí hem dit Països Catalans, he dit jo. El 1977, les eleccions generals espanyoles són les primeres amb sufragi universal, lliure,
0: molt bé,
1: directe i secret des de la Segona República.
0: Bones notícies per la democràcia. I també ara pels fans del mític Escurçó Negre.
1: Doncs sí, aquesta sèrie de televisió, que tal data com avui del 1983, s'estrenava a la BBC al Regne Unit, emetent el primer capítol d'aquest Escurçó Negre.
0: I després la televisió de Catalunya va comprar els drets, es va doblar al català, causant sensació entre els que ens agrada l'humor anglès.
1: I el 1985 es fundava a Japó l'estudi d'animació conegut com a Studio Ghibli, que feia, doncs, aquestes coses d'anime, japoneses, mangas i tal.
0: Tot el camp. Olé.
1: Ei!
0: Què?
1: Doncs mira, el 2003, a Barcelona, Jan Laporta guanyava les eleccions a la presidència del Futbol Club Barcelona, tal data com avui, un 15 de juny, Ernest.
0: Un Jan Laporta que, darrerament, en les últimes hores s'ha fet viral per aquesta emoció que s'esprenia de la celebració de la 13a Lliga de Campions de l'equip d'handbol, de la secció d'handbol del Futbol Club Barcelona. Un Laporta que, al costat d'Enric Massip i tot l'equip d'handbol, doncs, estaven emocionadíssims.
1: Però ho repetim, avui és el Dia Mundial del Vent.
0: La cara al vent, el cor al vent.
1: El cor al vent?
0: Sí.
1: Què?
0: No, t'agrada el vent a tu, no?
1: Ah, que sí, m'agrada, entès, de cor al vent,
0: no.
1: I pensava que havia de seguir la frase.
0: Estava cantant la cançó de Raimon, Martí.
1: Ah, és que no me la sé. M'agrada el vent, no, em molesta el vent, em molesta la tramuntana, però com a bona empordanesa l'he d'aguantar. Empordanesa de cor, ja ho sabeu.
0: El vent, si serveix d'alguna cosa que sí, per netejar les males energies que no volem
1: això.
0: Aquí al Matina Codina. Quins famosos no ens convidaran avui a les seves festes d'aniversari, Mar?
1: Doncs la jugadora de badminton Carolina Marín, que avui fa 33 anys, també l'actor de Machos Alfa, Fernando Gil, en fa 51. L'actriu Blanca Portillo de Volvero, Cuéntame cómo pasó, en fa 63. L'actriu Helen Hunt, en fa 63,
0: home,
1: la coneixem per Twistero, As Good As I Get, entre d'altres. I acabarem amb l'actor Courtney Cox, que en fa 61, molt conegut per Friends o també sagues com Scream.
0: I per extensió, felicitats a tots els oients que avui celebreu alguna cosa, sigui la
1: I
0: que
1: tant.
0: Siga. I acabarem amb una notícia d'aquests dies, de les últimes hores, que és que Quevedo ha anunciat gira i, atenció, passarà per Barcelona.
1: Yeah!

0: una artista de les Canàries que aquest any ha firmat algunes de les cançons de l'estiu, com aquesta Graciosa.
1: Sí, diré que els fans estan una mica molestos perquè esperaven una gira més extensa, però de moment només ha confirmat concerts a Madrid i Barcelona, que Barcelona és el que ens interessa. Actuarà al Palau Sant Jordi els dies 1 i 2 de juliol, atenció, del 2027. Vull dir que encara queda un any i les entrades es preveu que tinguin molta demanda. Ja informarem quan surtin a la venda, perquè serà un dels concerts de l'any que ve.
0: M'ha sorprès que faci aquests dos concerts al Palau Sant Jordi, no l'Estadi Olímpic, perquè jo crec que és un tio que podria omplir tranquil·lament.
1: Vols
0: tranquil·lament.
1: Dir?
0: Sí, jo crec que
1: no sabia que era tan important.
0: Home, sí, és el de Quédate.
1: No, ja sé qui és, però em refereixo que no sabia que...
0: Té temazos. Per mi no està tan lluny de Bad Bunny, sincerament.
1: Jo els confonia una mica,
0: Veus?
1: No sé ben bé. No li poso cara, que ve, el vaig a buscar.
0: És lletxot.
1: És lletxot?
0: Sí.
1: Ah, sí que és lletxot.
0: Bueno,
1: home,
0: depèn
1: m'agrada més
0: de
1: que el
0: foto,
1: Bad Bunny,
0: Depèn de la foto.
1: No, m'agrada.

tant si és per llevar-te com si és per escalar una muntanya. El consell és el mateix. Posa't l'arnès. Cada dia, de 6 a 11, Matina Codina, només a RAC 105.

0: Fireball.
1: La bola de foc caurà aquest estiu sobre Catalunya, segur, tenint en compte que estem el 15 de juny i ja fot aquesta calda sufocant de Satanàs, tu. Aquí teníem a Pitbull amb Fireball. Una cançó estiuenca, sens dubte. Estem trucant la Gemma, què passa?
2: Que no l'agafa, vaig a tornar a intentar-ho perquè m'interessa aquesta trucada.
1: Perquè és que hi havia un dubte que volia resoldre, que és que es veu que abans era molt oient del matí a Godina i diu que ara no ens escolta tant. I que es veu que la podem recuperar, ens diu la seva germana que sí que ens escolta. Ara sí, aviam si l'agafa la Gemma.
2: Què ha passat?
1: Bueno, aquí hem de passar compte.
2: Diu que vam fer algun comentari o alguna cosa que no li va molar, eh?
1: No ho sé, aviam.
3: Quartel de la Guàrdia Civil, digue'm.
1: Hola, que ets la Gemma?
3: Soc la Sandra.
1: Ah, ens hem equivocat, o què?
2: Ai, ja riu. Saps que jo m'he cregut? Què parlàvem amb la Guàrdia Civil?
3: No, ho heu fet bé, ho heu fet bé.
2: Toma!
1: Hòstia, Gemma, per molts anys, no?
3: Us heu cagat,
1: Què celebrem ben bé? Què celebrem ben bé, Gemma?
3: Espera.
2: 50 anys.
3: No t'enteres.
1: Gemma, per molts anys.
3: Hola, bones.
1: Hola, amb qui estem parlant? Ja, més que quin embolic, tu. Ets la Gemma?
3: Ara amb la Gemma, sí, vale, sóc jo.
1: Per
3: ara.
1: Molts anys.
2: Bon dia!
1: Escolta, mig segle
3: bon
1: ja,
3: dia.
1: Eh? Mig segle, Gemma.
3: Sí, noi, sí, 50 ja.
1: Què, però la balança s'equilibra cap al cantó positiu? Estàs contenta, satisfeta una mica del que has aconseguit fins ara o no?
3: Sí, positiu.
1: Escolta, la vida s'ha de celebrar, eh? Més que mai, no sé si llegeixes el diari de tant en tant, però la cosa està bastant feta caldo, no? Vull dir que hem de buscar sempre la felicitat en les petites coses, perquè el que és la informació general ens té atormentats. Escolta, aviam, hem de resoldre un tema aquí.
2: Sí, Gemma.
1: Perquè la Sandra ens ha explicat que abans era superfan del programa i també de mi i tal, i que darrerament escoltes més RAC1. Què hem fet malament? Aquesta
2: ara,
1: és la pregunta.
2: Digue'ns-ho.
3: No heu fet res malament, no sé què dir ara.
1: T'ha cansat el programa.
3: No, ara ja tornaré a escoltar més RAC 105, a partir d'avui.
1: Sí, però què va passar?
2: Clar, és que
1: jo, tu has d'entendre que com a director del programa jo vull saber què fem malament, què podem millorar.
2: Clar, si l'Ernest ha de fer fora algú de nosaltres.
1: Sí.
3: No, simplement, no sé, vaig canviar d'emissora, però no, a partir d'avui es tornaré a escoltar cada dia.
2: Ai, no ho vol dir, eh?
3: Que l'abans vas encantar.
1: Però no ho facis per compromís, és a dir, si el programa no t'agrada tant...
3: No, compromís, no.
1: Ho hem fet alguna cosa malament?
3: No, res malament.
2: Tu només digue'ns, ha hagut alguna cosa que t'hagi pogut molestar?
3: No, molestar res, no sé, va donar per canviar d'emissora, però ja me n'he cansat, ara us tornaré a escoltar cada dia.
1: Bueno, escolta'm,
3: a fi... I per què li tira les culpes amb ell? Aviam si ets tu.
2: Ai.
3: Ara és la meva germana,
2: Que ho digui.
1: Però què ha dit la teva germana?
3: Ah, diu que ho diguis ara. Que ja. perquè escoltava més RAC1 que et veig.
1: No,
3: digue'm, soc la Sandra.
1: Esteu parlant totes dues a la vegada, feu
2: parlen,
1: la mateixa veu. Feu la mateixa veu.
3: La mateixa veu.
1: I és impossible saber qui parla. En qualsevol cas, si ho voleu explicar endavant, i si simplement era un tema de canvi d'hàbits, que dius, bueno, ja necessito una mica d'oxigen i tal, doncs ja està, ho deixem aquí, tu tampoc cal...
2: Ja, Sandra.
1: No? Fer sang, que la sang arribi.
3: Sí.
1: Ja està, perfecte, doncs ja està. Escolta'm, a celebrar-ho molt fort, bonica.
3: Molt bé, gràcies.
1: Estem contents de saber que més o menys t'hem recuperat.
3: Perfecte.
1: Vinga, un brindis per la Gemma, que
3: vinga.
1: En fa 50
2: anys. Per molts anys, bonica.
3: Vamos.
1: I a la resta d'oients, si voleu encarregar una trucada a despertador, desperta@rac105.cat. Una cançó ben romàntica per celebrar el 50 de la Gemma, va.
4: Hey guys, this is Bruno Mars.
5: A RAC 105, estàs escoltant... I'd risk it

0: Sintonitzes el mateix programa matinal que escolta la gent que et cau bé. Matina Codina, de dilluns a divendres, de 6 a 11, només a RAC 105.
1: Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
2: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 euros al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
3: Aquest estiu, la gran pregunta és...
4: híbrid o elèctric?
3: Perquè aquest juny et pots emportar un...

0: Vol veure't? Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
1: És l'Espanyola una aceituna como ninguna, como ninguna.
2: Si no hi ha l'Espanyola, no hi ha aperitiu.
3: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
4: Jo no puc treure'm del cap això. La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
5: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
6: Ocasión Plus.
7: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
8: Hey guys, this is Bruno Mars.
9: A RAC 105. Estàs

0: Nois, aviam, una cosa, que m'he equivocat, que he posat la cançó abans de Bruno Mars i torna a sonar.
1: Sí, l'hem posat abans.
0: Això és imperdonable, perdona, error meu, eh? 10:24, no, que la cançó és bona, però tampoc cal posar-la 10 minuts després. Per tant, posem una cançó estiuenca de Samuel Jack, preciosa, que es diu Feels Like Summer.
1: Xulíssima.
0: Home, ha començat l'estiu musicalment a RAC 105. Va per tu, estimat matinero. Vinga, va.

0: porten a baixar la finestra del cotxe, treure el colze, posar-te les ulleres de sol i direcció a la Costa Brava o la Costa Daurada o vulguis tu, a la piscina municipal, més igual. 3 minuts i 2 quarts d'11 del matí amb el còctel de Samuel Jack. Us expliquem ara una dada que ens ha cridat l'atenció a la Mari i a mi, que es veu que hi ha molts homes, sobretot els homes, no és la notícia?
1: Els homes, sense el sobretot, els homes.
0: Es veu que els homes passen bastantes hores al lavabo l'any i no per anar a fer les seves necessitats, cagar i pixar, sinó per desconnectar de la rutina i esquivar certs marrons.
1: Sí, i a més passen més hores que les dones. L'article, aquest estudi, explica que, segons un estudi realitzat al Regne Unit amb uns 1.000 homes, aproximadament, que en són molts, molts d'ells utilitzen el bany com a un espai per desconnectar i trobar una mica de tranquil·litat. És a dir, van al bany i es posen allà a modo zen a desconnectar. No sé si tu ho fas com a home, Ernest.
0: No, és que jo no he de fugir de cap marrón perquè jo vi sola a casa meva, carinyo.
1: Bueno, però pots fugir de tranquil·litat a la feina, per exemple.
0: Però puc estar al menjador, m'entens? Que no he de marxar d'un nen que plora, saps? O de netejar els plats si no tens res de plats.
1: El cas és que de mitjana els homes passarien unes 7 hores l'any en total tancats al bany, buscant silenci i privacitat, buscant una pausa de l'estrès quotidià, sense fer absolutament res, simplement asseguts a la tassa mirant el sostre o el mòbil.
0: És allò, carinyo, fes-ho tu, que he d'anar movent al lavabo.
1: Exacte.
0: No? I han de tirar la cadena per dissimular, clar, perquè no salta la vista.
1: Les principals raons són que volen escapar temporalment de les responsabilitats, les interrupcions constants, la feina o les tensions familiars. Per això, per alguns, el bany s'ha convertit en l'únic lloc de casa on poden estar sols sense ningú que els reclami l'atenció.
0: La pregunta és què fan allà dins, no?
1: La pregunta és què fan allà dins. I hem llegit un article també que parla de la bretxa dels 6 minuts i diràs, i què és això? Doncs fa referència al fet que les dones disposen de menys temps lliure al dia perquè dediquen més estona a cuidar fills, familiars dependents, organitzar la llar, gestionar responsabilitats familiars, coses que els homes potser no fan tant per desgràcia en aquesta societat masclista que vivim. I com les dones, diguéssim, no, en aquest article el que diu, no poden estar... O sigui, els homes estan 6 minuts més, diguéssim, que les dones en un bany tancats. Això és el que ve a dir l'article.
0: Molt bé. Tu fas servir alguna estratègia per escaquejar-te o...?
1: No, és que quan vull escaquejar, m'escaquejo. Si no, no necessito excuses. Vaig bastant de cara, jo, amb aquestes coses.
0: Però què fas? Què dius?
1: O he de... Jo què sé, tinc feina, o estic cansada. Dic la veritat. Sí, me'n vaig. El meu pare sempre ho diu. Me'n vaig. I me'n vaig.
0: O sigui,
1: estic a una quedada. Ara em va molt bé aquesta feina. Mira, té coses bones, això de matinar. Perquè tinc cites o tinc quedades amb amics o coses d'aquelles que és tàrid. Fot una mandra de Déu estar allà i dius, hòstia, jo matino. Marxo. O he de treballar. I clar, jo penso, matines quan t'interessa. Perquè quan no t'interessa, ve que em palmes. Saps què vull dir-te?
0: Tens una cita amb el teu man, no? Amb el teu crush.
1: Vinc aquí sense dormir. Allà,
0: exacte.
1: Sí o no?
0: Sí, sí.
1: Clar.
0: És que això de les excuses... Doncs ja ho sabeu, escolta'm, si esteu a casa i heu així una mica de... una situació una mica embolicada, una mica compromesa, una mica estressant, i el tio diu, vaig al lavabo, estigueu al tanto de si hi ha pets o no. Poseu-la... O si sentiu el rajolinet del pipí tocant l'aigua, perquè potser que s'estiguis quequejant de certes feines de la llar, per exemple, per posar un exemple. 2:15 del matí, seguim Puga, gràcies.
1: Go, a tu. Hey, it's Taylor Swift. Estàs a...

0: privilegiada, déu-n'hi-do, quins aguts que aconsegueix i quin virtuosisme en aquestes inflexions que fa amb la veu a Max Navarro, que ens té enamorats, i déu-n'hi-do la progressió que està fent. Està en auge clarament la seva carrera després de triomfar a Operació Triunfo. Per cert, això era inigualable, però ara de fons són estrelles, perquè he de parlar-vos que el Max Navarro és un dels artistes seleccionats aquest any per venir amb nosaltres al Clotilde Fest. Ja el tenim aquí un any més. D'aquí a 10 dies exacte arriba el Clotilde Fest, que és el cicle de concerts de l'estiu de Barcelona, amb RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya, que us apropem un any més als vostres artistes preferits en un entorn idíl·lic i únic. El dijous 25 a les 8 del vespre, RAC 105 us convida en aquests jardins del Palau Robert per viure els concerts de Max Navarro a la fresca, i també Naina. Ole. I aquest dissabte va fer aparició estel·lar a l'escenari al costat, si no m'erro, de la Fúmiga.
1: Ole!
0: I no sé si també va sortir amb els Figaflaues o no.
1: Sí, vaig veure stories, no vaig ser-hi, però vaig veure algun vídeo i vaig dir, quin talent, Catalunya.
0: Ens encanta la Naina. Sí. Ja pots aconseguir les teves invitacions gratis omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat. rac105.cat. Us esperem el 25 de juny a les 8 del vespre al Clotilde Fest 2026. Als Jardins del Palau Robert, amb la col·laboració d'Estat.

0: Que més i millor desperta Catalunya. A RAC 105, això és el Matina Codina, amb Ernest Codina.
1: RAC 105 Barcelona.
2: Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Kesa Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la zona franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca a tu. Quadis British Punès.
3: Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
4: Busques una experiència estiuenca, divertida i plena d'aventures? El Baliscamp és el teu lloc. Aquest estiu apunta't al Baliscamp. Del 29 de juny al 4 de setembre vine a gaudir d'activitats nàutiques a l'aire lliure per a infants i joves de 4 a 17 anys. Inscriu-t'hi ara amb el codi a Ràdio Balis i gaudeix d'un descompte. Informa-te'n a cnalbalis.com. Aquest estiu viu el Baliscamp, l'aventura de navegar.
5: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
7: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
8: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre.
9: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre. Amb la nova Honda PSX tot es veu diferent. Per només 3.199 euros et sobren els motius. Informa't d'aquesta promoció a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
10: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
0: Matina Codina. De 6 a 11, amb Ernest Codina.

0: original és de l'any que vaig néixer jo, el 1985. La firmava Kate Bush. Aquesta és una versió contemporània modernitzada amb la Kim Petras a les veus, versionant aquest himne tremendo que surt a Stranger Things. Què? Què passa, Marc?
1: Pues que soc tonta perquè he penjat.
0: Ets tonta, eh?
1: Jo mateixa penjat.
0: Bueno, no passa res. Escolta, estem trobant el Cisco, eh? El Cisco que s'ha encarregat ell mateix una trucada per felicitar-te ell mateix. Ara en parlem d'això amb el Cisco. 53, eh?
1: Quina paranoia. He trucat i he penjat.
0: Ja seria l'hòstia que no l'agafés havent-se encarregat ell mateix la trucada,
1: Home, espero que sí.
0: Estigues pendent del telèfon, que ja ho saps que et truquem, sí? Cisco. Hola, Cisco!
1: Hola, Cisco!
2: Hombre, bon dia, hombre. Família.
0: Què tal?
1: Quina sorpresa!
2: Com va això?
0: D'on ets tu, Cisco?
2: Oh, quina sorpresa més agradable, sí. Més gran.
0: Escolta'm, si vols estar ben servit, fes-te tu mateix al llit, no? Oh, t'has dit...
2: Escolta'm, si hagués d'explicar la història... Mira, això havia sigut perquè antigament jo era de Flashback i Flash FM ja fa anys, ho vaig deixar,
0: Ho dius...
2: I vaig res, sisplau.
0: Sí,
2: a partir del 21...
0: Ho dius com si escoltava una emissora que no sigui RAC 105 sigui tòxic com el tabaco, per exemple, no?
1: Ho és.
0: No, això...
2: Deixeu-ho dir, el comentari per vosaltres. Jo no m'hi fico que encara fotrem un
0: play. Hi ha molta gent que quan es va fent gran va canviant d'estil musical, no? Sobretot jo crec que RAC 105 és una emissora més transversal pel que fa a la música, no?
2: Si m'has dit que em vaig fer gran, no? Vale, sí, ja ho tinc assumit i no passa res. Bueno, sí, escolta, al final, 53 m'han tirat.
0: De fer-los a no fer-los, hi ha la diferència entre la vida i la mort. Vull dir que tu mateix, no?
2: Hòstia, que dràstic, ara em vaig a fotre un pall de cerveses, eh?
0: No, Cisco, ja es veu que ets ben parit. Jo sempre, la gent que us encarregueu la trucada a vosaltres mateixos, sempre entenc que de la trucada hi ha una expectativa, no? Més enllà de parlar amb nosaltres, què n'esperes d'aquesta trucada? Volies aprofitar per fer algun tipus de proclama o de comentari? Davant.
2: Si t'hagués de dir la veritat, a més estava esperant. Estic comprant-me una barbacoa de carbó perquè estic fent dels collons de no poder-la fer d'obra. I total, m'ho he enganxat a la Gran Merlin i esperava fer-ho que em toquessi quan estava a la ràdio amb el cotxe i la meva dona, que és la que em va intentar felicitar quan vaig fer 50 anys, que fa això doncs, el 23, carai, i li va sortir rana. I dic, hosti, mira, dic, avui el fotré i ho veurà. Però ni ho ha vist ella, ni ho estic escoltant, ni estic amb el telèfon.
1: Home, després el podcast ho recuperes.
0: Sí, ho recuperes i ja està. Mira, jo només et dic una cosa. Tens veu de tio ben parit, de tio proper...
1: D'on ets?
0: Diu, la Marta ha preguntat d'on ets.
2: D'on soc? Jo soc de... Bueno, soc de Vilavella i visc als Pallaresos. Ho sap de Tarragona.
1: Ah, val.
0: Molt bé. Escolta, i què, la barbacoa, bé o no? Vull dir, ja la tens?
2: Bueno, ara l'he de muntar i la vull fer de carbó perquè és que al final ni gas ni res, una cosa o l'altra, la llenya que l'has de tallar, tota aquesta història que tens, doncs mira, saps què? L'hi he enredat.
0: Ara és temps de barbacoa. Si la fas lluny del bosc, ja està bé. Vull dir que estaria bé que ens convidessis a l'equip del Matina Codina. Nosaltres, per menjar... Som capaços de fotre els quilòmetres que faci falta, ja t'ho dic.
1: Confirmo.
2: Tinc gas de piscina, no pateixis que tinc gas de piscina i tot. Hòstia, no hi ha cap problema. La munto i quan fotre un festival.
0: A veure, seria una mica estrany que l'equip del programa que escoltes vingués a casa teva a celebrar alguna cosa... Però jo no hi veig l'inconvenient. No sé, no té pinta de ser en sèrie el Cisco.
1: Ah, no, què va?
2: No, què va. Sóc un pobre desgraciadet, treballador.
1: Home, això tampoc. Pobre, de què treballes?
0: Home, treballador. Tres quarts d'onze al matí comprant una barbacoa al Leroy Merlin. Què vols que et digui?
1: De què treballes, que estàs al Leroy Merlin un dilluns?
2: Perquè tinc una festa i avui és el meu aniversari, lògicament, s'ha sumat.
1: Ben
2: la barbacoa, sí, ja dic, de carbó és portàtil, vull dir que no hi ha problema. S'ha mort cap a l'altre i amunt i avall.
0: Ja hi ha data d'estreno de la barbacoa o no?
1: Ara.
2: Home, tan pronta pugui, si puc a final de setmana, doncs intentaré fer-ho.
1: Molt bé, aquesta setmana estrena-la.
0: Molt bé.
2: El temps ho deixa.
0: Home, de motius no en falten. Escolta, et deixem que acabis de fer les compres. Un petó a la teva dona,
2: De part vostra.
0: De part del Matina Codina. No és un petó meu personal, sinó del programa. I res, no canvis, Cisco, per molts anys.
2: Gràcies, i igualment a vosaltres. Un equip molt maco i m'ho passo de la conya cada dia pel matí.
1: Gràcies, Cisco. Felicitats.
2: Gràcies a tots.
0: Fem el que podem.
2: Merci.
0: Que vagi molt bé, guapo.
1: Escolta,
0: aquest divendres...
1: Sí? Què?
0: No, vaig anar, com és habitual,
1: al passat,
0: al Dinell, i ara em sap greu perquè no me'n recordo el nom. Tio.
1: Ostres, ja comencem.
0: Però vaig anar allà amb l'Olivia i en Marc, que són els... Bueno, les cares visibles del tinent, i allà amb ells hi havia segut un tio que es veu que és un influencer del món del motor i tal, que em va dir que havia de parlar més de motor, però que ens escoltava cada dia fins a les 11 del matí puntual. És que ara em sap greu perquè no recordo el nom, però bueno, investigaré i faré publicitat d'aquest tio, i ves que no el truquem també perquè em va semblar
1: un immens comunicador.
0: No, ell està més vinculat al tema del Dakar.
1: Al Dakar. Amb el Nando.
0: Sí, sí. Escolta'm, 11 minuts i les 11, posem la Miley Cyrus, que
1: s'entén. Va, una mica de Miley.
0: Aquesta fa molt temps que no la posem, i deixarà una olor, una flaire de natura a l'estudi, espectacular, perquè es diu Flowers. We were good.

0: Nina Codina. Si no quedas satisfet, et tornem els diners. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
1: valorado
0: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
2: Y otra.
1: Valorado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
4: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
5: Verisure.
6: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
7: Ocasión Plus.
8: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus.
9: Ben, ben, ben.
8: Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
10: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.

0: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
1: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
2: La bona notícia d'aquest matí és que encara no han decidit acomiadar-nos.
3: Ernest, al despatx.
2: Gaudeix-nos mentre existim. Matina Codina, només a RAC 105.
4: Sí, efectivament, encara existim. No sé, que ara a les 11 em cridin al despatx de direcció i em diguin que fins aquí la nostra història. Demà continuarem fent el Matina Codina a partir de les 6 del matí, però abans de parlar de demà, rematem el programa d'avui, que com sempre ho farem amb la traca final del Toni Clapés i els seus comentaris.
5: Home. Hola, què tal? Bon dia.
6: Hola, Toni.
5: Bon dia, Toni.
6: Hola, Toni.
5: Avui he de dir que el programa no m'ha agradat.
7: Què dius?
5: Vamos. T'ho sento molt, però no m'ha fet gràcia. Mira, hi ha dies que et fa gràcia, hi ha dies que no, i avui és que no.
6: Fa falta de respecte, avui.
5: No sé, el Canut dient que la Fórmula 1 se n'ha anat tot a Norris fent el joc de paraules amb el nom del pilot.
4: Sí, que no va ni guanyar, Norris.
5: Exacte.
7: Exacte.
5: El Trapero dient que va disfressat de Super Mario per detenir delinqüents. No he entès encara que ha vingut això.
6: No s'entenia.
5: El pare del Lamin dient que es posa calent amb el seu fill.
7: Quina vergonya.
4: Sergi Ferrer, en una trucada...
6: Tota l'estona.
4: Hem parlat d'un gos que es deia Tili. Ha dit la Tili de l'Alan, com si la gent hagués d'entendre.
5: Ara.
7: A mi això m'ha fet bastanta gràcia.
4: Però és humor intern, clar, és que exclou tota l'audiència.
7: No, és humor intern, és tele i tele. O sigui, tampoc és molt, no?
4: No, aviam, els acudits... No. Avui els acudits aquests... Hi ha dies que tenim sort amb els acudits semàntics.
5: Ara.
4: Avui no ha estat el dia, estic bastant d'acord.
5: Estàs molt dolent, tu, perdona que et digui. La Tili de l'Alan...
7: Mira, perdona, ha tornat a fer gràcia.
4: Però és veritat que el dilluns, el cervell no deixa de ser una mena de múscul.
7: Perdona.
6: Una mena.
4: No, vull dir que ve massa desconnectat. Falta la tensió aquella del dimecres.
5: Ara. És un múscul, en el vostre cas, molt poc entrenat.
6: És un òrgan, deixem de dir que és un múscul. Digue'm muscle. Mira que no volia dir res,
7: és un múscle.
4: No, ara resulta que el rigor mèdic s'imposa en aquest programa.
6: Aquest sí.
7: Anatomia de Ferrer.
5: Bueno, no sé, si vosaltres creieu que aquest
6: que no
5: calla ja, estic parlant jo.
7: Hòstia. Doncs estàs guapo avui,
5: Escolta, no, dic que si vosaltres creieu que aquest és el nivell, escolta, endavant. Però que sapigueu que la gràcia avui l'heu tingut on jo sé.
7: El cul.
4: Això, o sigui... avui traurem un donut com una puta catedral, perquè no ha dit una cosa concreta. És, el programa ha sigut terrible.
5: En general, un genèric. O sigui, avui una merda com un piano.
4: Però tot i així hi ha una escletxa d'esperança, una mica de llum. Hi ha hagut alguna cosa bona o no?
5: Bé, mira, el millor del programa ha estat la història de no superació d'Albert Tom amb aquest tio, amb l'Enric, que és un home que vol que guanyi la selecció espanyola, però en el fons no ho vol.
4: Perquè és indepe, no?
5: Perquè és català i se sent incòmode amb Espanya.
8: Total, que l'Enric sap que vol que guanyi en Pedri, en Covarsí, l'Eric García, en Joan García i la Niña Mal, però no vol que guanyi la selecció que impedeix que jugui la seva selecció, que és Catalunya.
6: Difícil.
8: Un embolic i un patiment com cada mundial que fa que el nostre pobre informàtic encara no sàpiga amb qui anar.
4: Bueno, contradiccions de la vida.
8: Per fer la broma, diu que vol que guanyi Ghana, perquè el seu nom així ho indica.
6: És una broma típica de l'Albert, aquesta.
8: Però una vegada més se li escapa l'espanyol que porta dins.
4: Ai.
8: Perquè Ghana, en català, no és guanyar, sinó passar fam.
6: Quina metàfora!
4: És veritat que tots tenim un espanyol a dins en més o menys mesura, no? Ja tots tenim un espanyol més petit o més gran. En el cas de la Mar, diguem-ne, és més gran l'espanyol que porta dins.
7: No ho penso, jo sóc molt catalana. No, el que l'altre dia sí que pensava que... li deia al Sergi, que en un mundial així, o Eurovisió, per exemple, o uns Jocs Olímpics, tal...
9: Sí.
7: Clar, amb qui aneu? Saps? O sigui, si ningú representa... M'explico?
6: Sí, a la Mar li va sorprendre que jo no anés amb Espanya.
7: Sí.
6: Li vaig explicar
7: No per arribar a Espanya.
4: La pregunta és... Avui amb Cap Verd. I anirem totes les seleccions que puguin guanyar Espanya des d'ara fins al final.
7: O si vosaltres aneu amb que perdi Espanya,
4: però,
7: no?
4: Per exemple,
6: és com el Madrid. Quan juga el Madrid, diguem, tu el que vols és que perdi, et diverteix que perdi.
4: Doncs
7: alguna... Clar, a mi em fa il·lusió, veus, que guanyi Espanya.
4: És lícit i molt legítim que et li passi a la mare això, ja està, puguis animar. Jo, per exemple, tall individual, jo que la Min tingui un mundial, em sembla bé. Llavors, bueno, la contradicció aquesta de l'Albert Om és una història de no superació. Hi ha molta gent que no supera anar a Espanya i a la vegada no anar a Espanya.
6: Toni, una pregunta abans d'acabar, perdó, eh? Llavors, l'acudit aquest de Ghana... perquè gana, tal, aquest és el cap on hem d'anar, és la direcció a la que hem d'anar.
5: Comparat amb el teu, de la Tili i de l'Alan...
6: No, no, és per saber, és per saber.
5: És una obra mestra.
6: Vale.
7: És humor intel·ligent, Sergi.
6: No, no, clar, per això no l'entenia jo.
5: Vinga, punto en boca, chato.
7: Toma!
5: Anem amb la nota final, que me'n vull anar ja a preparar el meu programa dels dos ondes.
4: I jo vull anar a esmorzar.
7: Dels ondes, diu.
5: Vinga, per un programa d'humor dubtós. En aquest matí de dilluns.
4: Bé el dònut, eh?
5: Però amb una divertida, bueno, entre cometes, divertida història de no superació. La nota del Matina Codina d'avui queda en un...
7: Ui.
5: 0.5.
6: Toma! No és 0, Rodó.
4: És un dònut, és un dònut. És un dònut amb una mica de xocolata per sobre. Uns cagaions, que diu la meva mare, uns cagaions de xocolata.
7: Gràcies, Toni.
5: Toni, molt bé, tu. La teva mare, que facis que no en sé res d'ella, de la senyora Pilar. Com està, per cert?
7: Ai, a tu et molava, no?
4: Vine-la a veure.
6: Mira la Tili.
4: Vine-la a veure i li dones els records tu directament.
5: No m'ho diguis dues vegades. On para ara?
4: No es mou
5: de... matí lliure.
4: No es mou de Sant Miquel de Balanyà, pobra dona. No està gaire per hòsties. A més, ara li fa molt mal al genoll.
7: Ai, pobra.
4: Vull dir que encara surt menys.
5: Ara mateix vaig cap allà a consolar-la una miqueta.
6: Instant, Lluís.
7: Pobra dona.
6: Sisplau, amb aquesta mirada.
4: 11 en punt del matí. Marxem. Sergi Ferrer, moltes gràcies.
7: A tu.
4: Gràcies, Marc Puga. Xavi Cazorla, moltes gràcies. A l'Arlillo, merci.
6: Fins demà.
4: I gràcies també al Xavi Pardo, a la Mònica Usart, a l'Arnau Marco, que és el nostre estudiant en pràctiques, també a l'Arnau Molet. I ja estaria. El Pedrol.
6: El Pedrol, avui també.
8: El Pardo, que tingui un bon dia, que avui és el seu aniversari.
4: Sí, per molts anys.
7: Per molts anys, Pardo.
4: Jo sóc Ernest Codina, el que més matina. Moltes felicitats pel programa. Demà a les 6, més i millor, i ja serà dimarts.
7: Ai, Déu meu.
6: Ja està, quasi divendres.
4: Quina merda, el dimarts.
7: Ja el meu cumple.

0: que l'estiu comença quan trobes el lloc adequat. A Lleida tot és a tocar. L'escenari, la música, la gent, tu. I aquest any, el Magnífic Fest celebra el seu 5è aniversari.
1: Joan Dausà, Lori Meyers, Love of Lesbian i molts més hi posen la música. Últims 200 abonaments a la venda a magnificfest.com.
0: Tot Lleida, molt més a prop de tu.
1: Això no és només un festival, és una vida magnífica.

0: Decepción local, rompecorazones nacional, terrorista emocional. Li diu absolutament de tot, Rosalía, a la Perla, que no sabem exactament a qui parla. Però, en fi, la cosa no ha acabat massa bé. Ai, senyor. Va, que em passen 5 de les 11.
1: La teva música...
2: amb Arnau Molet, a RAC 105.
0: És dilluns, dia 15 de juny, i aquí estem, acompanyant-te, com sempre, amb bona música. Després del Matina Codina ens hi posem per repartir èxits, per fer aquest dilluns una mica més agradable. De seguida, de fet, passaran per aquí els Figaflaues amb la cançó de l'estiu passat per posar-hi ritme. Però abans... Imagine Dragons.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Celebrem la revetlla de Sant Joan amb Supermercats Plus Fresc.
2: Trobaràs grans ofertes en productes de Lleida. Per cada 30 euros de compra a la carnisseria i xarcuteria t'emportes gratis una ampolla de vi negre.
1: I si compres coca dolça Musfis et regalem cava Brut Nature.
2: Promoció vàlida fins al 29 de juny. També disponible fent la teva compra online o a plusfresc.cat.
3: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.
4: Això només passa
5: al Ja Tardes.
6: A veure, en aquest programa es mereix un espai el sempre recordat Hosmer.
7: Ostres.
6: El nostre Hosmer.
7: Home!
6: Era una fricada amb ell mateix. Ell i les seves cançons. Molt fan d'aquests friquis.
7: Molt fan. Home, que podríem fer un programa especial, de Hosmer. El podríem convidar aquí, que cantés en directe. Clar, el vam conèixer amb Superfort. I és a finals dels 90, ja. Podria cantar tota. No sé qui cantaria millor, Clar, tenim aquesta. Home! És que tots són tamarros. Espera, que n'hi ha més. Home! A mi em recorda el rotllo aquest David Lyme, no? Quan ve el Cubino aquí em diu nen. No diguis això.
0: Ja tardes.
8: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
0: A RAC 105.
9: Amb l'Enric Font.
0: La teva música.
10: RAC 105. Si vols fer la compra bé, has d'anar al carrer.
11: Celebra la victòria d'Espanya amb el 50% de descompte en vins, caves i xampany, bescanviable en un cupó que et dona per molt. Només el 15 de juny, si guanyem. Vàlid als hipermercats des del xiulet final fins a les 10 de la nit.
10: Si vols ser la compra bé, estan a Carrefour.
12: Èxit. Resultat que no depèn de les expectatives dels altres. Si a Ilerna tu esculls com, quan i on estudiar, les expectatives que compleixes són les teves. Ilerna, FP oficial, en futur reivindicatiu.
13: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
14: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
15: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
16: Peugeot.

Doncs aquesta és la cançó oficial del Mundial de Shakira i Burna Boy. Suposo que estàs al cas de la polèmica que va aixecar després de l'actuació de Shakira al primer partit del Mundial, no? Que és que molta gent a internet va començar a dir que no era ella, que era un doble que estava actuant, que no s'assemblava, que a més, clar, portava unes ulleres de sol una mica, doncs, de camuflatge i no sabíem exactament si era ella o no. Però, en fi, escolta'm, seria, primer, molt estrany i, segon, que el seu entorn ha sortit a desmentir-ho rapidíssimament. Que sí, que era Shakira. En fi, va, continuem amb Chappell Roan i amb aquesta que es diu Good Luck, Babe.

0: I és d'aquelles que de seguida s'enganxen, eh? L'acabes cantant i no saps per què. Té aquesta màgia la nova col·laboració entre Joan Dausà i Mama Duixa. Papi, posa-la al disc.
1: És nova, eh?
0: És bona, és bona. A veure, si interrompo només un segon, perquè si assegures el cotxe amb Línia Directa, no només tindràs una de les assegurances de cotxe més ben valorades a Espanya, sinó que també podràs estalviar des del primer dia, perquè si t'hi canvies et milloren el preu de la teva assegurança directament. Truca'ls, va. 917-700-700 o lineadirecta.com. El valor de ser directe. Vinga, va, i la música no para, camí bé superant ja 11:45 del migdia. De seguida passarà per aquí el Nil Moliner amb M'acuerdo de ti. Però abans, és el moment d'Old City, Carly Rae Jepsen amb aquesta meravella, Good Time, a RAC 105.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el mi?

Watermelon Sugar és Harry Styles amb aquesta autèntica meravella, una cançó que va triomfar moltíssim fa un parell o tres d'estius i que ens ha vingut molt de gust a recuperar-la en aquest dilluns complicat, eh? Sí. Però escolta, aquí estem, acompanyant-te amb la bona música de RAC 105, que ara mateix la posa Alfred García amb aquesta, Els teus ulls.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Aquest partit fes dos golaços amb el 30% de descompte en sushi i fruita seca bescanviable en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats. Només del 13 al 15 de juny.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
7: A Carglass, per la reparació o substitució del teu parabrisa, et regalem un kit de neteja Casals perquè tinguis el cotxe impecable.
8: Demà Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins al 27 de juny. Consultant les condicions a Carglass Ponés.
9: Carglass canvia, Carglass repara.
10: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
11: Verisure. Aquestes són les novetats de RAC 105.
12: Incorporem dues novetats catalanes. La cançó que completa el nou àlbum de Joan Dausà. Papi, posa-la al disc. Julieta.

0: tots els dies.
1: Diumenge sense drames, és ni més ni menys que la nova dels Catarres.
2: La teva música
3: amb Arnau Mulet.
1: I almenys que arrenquem aquesta nova hora, salutacions a l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos un dia més, eh? Aquí no et fallem mai. Sempre bona música, si és que sempre hi som, escolta'm. Poses la ràdio i saps que sigui l'hora que sigui, sonen cançons brutals com aquesta de Ava Max,

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: El teu sofà, que sigui al camp, amb el 15% de descompte en tots els televisors TCL. Vàlid als hipermercats i Carrefour.es. Només del 12 al 15 de juny.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
5: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
6: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
7: Verisure. Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
0: La teva música.

0: suggerent aquesta proposta d'Artemas. I like the way you kiss me. Jo crec que queda prou clar.
1: Arnau Mulet,
2: a RAC 105.
0: Va, que això no para, que ara és el torn d'Aitana, que ja ha començat la seva gira internacional amb això que es diu Conex.

Meghan Trainor, All About the Bass. A veure, les versions estan de moda, és així. Artistes consolidats estan agafant cançons clàssiques i les estan posant de moda un altre cop. També els emergents ho fan. De fet, és el cas de Josh Fawaz i el seu Like a Prayer.

0: És Tame Impala amb la col·laboració de Jennie de Blackpink i amb això que es diu Dràcula. A veure, anem a tot arreu amb presses, però saps què no espera? La teva salut? Per això, l'assegurança de salut de Línia Directa dona accés directe als millors metges i hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada. Amb menys esperes, truca al 917-700-700 o entra a lineadirecta.com. I recorda, la teva salut no espera.
1: Rec Sensing. La teva música.

0: Rex en 5 Barcelona.
1: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
2: Aquest estiu, que res t'aturi. Porta la teva furgoneta a Car House i prepara-la per a les vacances. Fes la revisió amb un 15% de descompte i emporta't un obsequi de regal. Demana cita a Car House Poners o enviant WhatsApp al 93 640 0072. Car House Service Plus, concessionari oficial Volkswagen Vehicles Comercials a Sant Boi i l'Hospitalet.
3: Matina Codina Best Moments.
4: Papa Nostra, que esteu en el cel.
5: Sí, senyor.
4: Benvingut a Catalunya, li poso Radio Estel. Sigui santificat el vostre nom. Guardi la cartera, paga el govern a tothom. Vingui a vosaltres al vostre regne i vigili amb el feixisme que tot ho impregna. Facis la vostra voluntat així a la terra com es fa en el cel. Desplegarem més policies que a la Casa de Papel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, senyor, el dia d'avui. Passi i admiri l'obra del català Antoni Gaudí. I perdoneu les nostres culpes, però aquí parlem català i no demanarem disculpes.
5: Oh.
4: Així com nosaltres perdonem els nostres deutors, menys el bisbe Omella, que ja és a la llista dels nostres traïdors.
5: Oh.
4: No permeteu que caiguem a la tentació, ens deslliureu-nos de qualsevol mal. I sisplau, faci-ho ràpid, que volem tornar a ser un país a confessional.
6: Rebuscado.
7: No és mal, home, no t'atreveixa.
3: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

La Miley Cyrus, que diu, si demà s'acabés el món, què passaria? Què faríem? Doncs passaríem estona amb la gent més estimada i més propera, no? És una mica el que ens recorda aquesta cançó, que es diu End of the World, sonant aquí a RAC 105. I ara, una recent casada. Ella és ni més ni menys que Dua Lipa, en aquesta ocasió molt ben acompanyada de Calvin Harris i el seu One Kiss.

0: Celebra la victòria d'Espanya amb el 50% de descompte en vins, capes i xampany, bescanviable en un cupó que et dona per molt. Només el 15 de juny, si guanyem. Vàlid als hipermercats des del xiulet final fins a les 10 de la nit.
1: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
2: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
3: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
4: Soc en Jarek de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, en arreglar-li el parabrisa al Juan en només 30 minuts i ajudar-lo amb els papers de l'assegurança, li hem arreglat els problemes d'agenda.
5: Carglass canvia, Carglass repara.
6: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
7: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
8: Verisure.
9: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
10: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
9: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
10: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
11: RAC 105.

0: És Alex Warren amb aquesta meravella que es diu Fever Dream. Diu, és tan fort això que estic vivint que em sembla que estic somiant.
1: La teva música...
2: amb Bernau Mulet.
0: Doncs no, no estàs somiant. Això és RAC 105, és la teva música. I arrenquem la vora. Salutacions a l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos un dia més, eh? Aquí no et fallem mai. I escolta'm, dilluns sí, però bona música també. Per tant, afrontem la setmana el millor que sabem amb cançons com aquesta de Purple Disco Machine. Es diu Hypnotized. Benvinguts.

0: la teva música.
1: RAC 105. Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
2: Valorado.
1: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Si vos se la compra, ve a Zanacarre.
4: Aquest partit fes dos golaços amb el 30% de descompte en sushi i fruita seca bescanviable en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només del 13 al 15 de juny.
3: Si vos se la compra, ve a Zanacarre.
5: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
7: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
8: Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.

La classe, el carisma, el saber fer de Bruno Mars. Aquí el tenim amb aquesta que forma part del seu darrer treball. Es diu Dir Romàntic i el tio sí que està molt romàntic, eh? Risk it all. Mira, parlant de romanticisme, ara és el moment del rei de les balades, el de la guitarreta, el pèl roig de referència. Estem parlant, evidentment, d'Ed Sheeran. Sapphire.

Déu-n'hi-do, els búhos, al costat de Leire Martínez. Qui ens hauria d'anar a dir que col·laborarien junts i que el resultat seria tan enorme? Això es diu No hi ha pla B. La Leire Martínez, que té un català, mare meva, que sembla de Vic. Escolta'm, una cançó que ens sentirem a parlar els propers mesos, segur. Va, i ara una de ben estiuenca, és Mr. Worldwide. Estem parlant, evidentment, de Pitbull, amb aquesta al costat de Neyo i Afrojack. La cançó es diu Give Me Everything, i no dissimulis, perquè sabem que l'has ballat fins a la sacietat i que creiem que ho seguiràs fent aquest 2025.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
2: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
3: Matina Codina Best Moments.
4: Graba tu nombre y el motivo de la llamada y comprobaré si esta persona está disponible.
5: Quin contestador més estrany, no?
6: Sí, sí, perquè ha dit, y yo comprobaré si esta persona está, joder.
7: ¿Qué vas a comprobar tú si eres un robot? Compruébame esta.
5: Ara. Et truquem de RAC 105, Arnau. Ets aquí? Are you here? 3 segons, 2 segons, 1 segon.
4: Gracias. Vale. No cuelgues, por favor.
7: Vale. No cuelgues?
5: Ah, no cuelgues, no cuelgues.
7: Ui, la boníssima.
5: Quina manera de filtrar, no, les trucades. És com, a veure per què em volen, sí. No? Hola, Arnau.
8: Bon dia.
5: Soc l'Ernest Codina, el que més matina des de RAC 105. Aviam, què collons és aquest contestador que tens?
8: No, simplement filtrar les trucades i pues, evitar que et truquin spam i tot això.
5: Si truca la teva mare també ha de dir que per què vol. I ja et dic jo que si la meva mare hagués de passar per aquest filtre diria, soc la mama, agafa el puto telèfon.
6: Exacte.
3: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

Estiu, després dels festivals, encara ens quedarà doncs, un concert al qual hem d'assistir, perquè l'1 de setembre The Weeknd trepitja la capital catalana a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Oferirà un concert que pinta que serà històric. Aquí el tenim amb Can't Feel My Face. I ara per una cançó. Joan Dausà.

Miqui Úñez, un altre cop. Vai, escolta, perquè ja tenim aquí el Clotilde Fest 2026, el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic. El dijous, dia 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert per veure els concerts de Max Navarro i també de Naina. Mira-la.

0: pots fer per venir? Doncs mira, molt fàcil. Entres ara mateix a rac105.cat, omples el formulari que t'hi trobaràs i a veure si guanyes entrades per venir aquest 25 de juny a les 8 del vespre al Clotilde Fest amb la col·laboració d'Estrella Damm.
1: RAC 105. La teva música. I got my...

La Rihanna, Please Don't Stop the Music. Doncs no, la música no para mai aquí a RAC 105, ja ho saps, 24-7 de grans èxits. I de fet, ara mateix agafa els comandaments l'Albert Buscarons. Ha estat un plaer acompanyar-te en aquest matí de dilluns. Demà més. I abans, repartim

0: es uno de los mejor valorados en España.
1: El éxito está asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar i amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
3: La vida de la sorpresa, sorpresa.
4: La poesia mereix una orquestra per ser sentida amb tota la seva força. Rubén Blades arriba al Bars Festival amb la potència imparable de Roberto Delgado i la seva Big Band.
5: Ella era una chica plàstica.
6: El 23 de juliol el poble espanyol es rendeix a una de les veus més grans de la música llatina en un directe que és pur virtuosisme i emoció.
4: Viu l'energia i el compromís del poeta de la salsa en una cita que promet ser històrica.
7: Entrades a la venda bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
8: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
9: El dia que has aconseguit quadrar que pugueu quedar tots els amics, que semblava impossible que pogués passar, que fins i tot el que fa dos anys que no ve ha vingut. Aquell dia que us ho passeu genial i semblava que no podia millorar, jugueu al Super 11 de l'11 i... Imagina't que us toca un milió d'euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Super 11 de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Matina Codina Best Moments.
12: Total, que l'Enric sap que vol que guanyi en Pedri, en Covarsí, l'Eric García, en Joan García i la Niña Mal, però no vol que guanyi la selecció que impedeix que jugui la seva selecció, que és Catalunya.
13: Clar. Ah, difícil.
12: Un embolic i un patiment com cada mundial que fa que el nostre pobre informàtic encara no sàpiga amb qui anar.
14: Bueno, contradiccions de la vida.
12: Per fer la broma, diu que vol que guanyi Ghana, perquè el seu nom així ho indica.
13: És una broma típica de l'Albert, aquesta.
12: Però una vegada més se li escapa l'espanyol que porta dins. Ai. Perquè Ghana en català no és guanyar, sinó passar fam.
13: Hola, oh, quina metàfora!
11: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
15: RAC 105.

0: Mundial de Futbol en marxa encara no fa una setmana. Avui amb el debut de la selecció espanyola. Molta gent pendent dels partits, sigui l'hora que sigui, perquè clar, Estats Units i Canadà, Mèxic, molts toquen de matinada.
1: La teva música
2: amb Albert Buscaró.
0: I a tots ells, Shakira, aquest any els hi posa música a ritme de Die Die. 2:03, què tal? Bon dilluns, estem començant setmana. Aquesta és la primera tarda d'aquests 7 dies que tenim per endavant. Salutacions a l'Albert Buscarón. Avui comencem molt llatins, eh? Molta sabrosura. Després de Shakira, ara Camila. Nord-americana d'adopció, nascuda a Cuba. Aquí tens la cançó que la va fer coneguda i popular internacionalment. Havana, benvinguts.

0: meva música.
1: Rack Sensing. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
2: valorado
1: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
3: Y otra.
2: Valorado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Rack Sensing és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
3: Alexa, posa Rack Sensing.
5: Rack Sensing.
6: Google, posa Rack Sensing.
7: Siri, posa Rack Sensing.
8: La teva música.
9: Microones, posa Rack Sensing.
10: Sensing.
11: Aspiradora, posa'm Rack Sensing.
12: La teva música.
13: No, l'aspiradora encara no. Rack Sensing. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
14: Èxit. Resultat que no depèn de les expectatives dels altres. Si a Ilerna tu esculls com, quan i on estudiar, les expectatives que compleixes són les teves. Ilerna, FP oficial, en futur reivindicatiu.
15: I si no haguessis de conformar-te? Només has de dir dues lletres. N o no. Truca a Legalitas i defensa el que és teu. 900 100 609.

Va ser un dels moments més intensos del Cabró Rock d'aquest any, i tant que sí. L'últim concert dels Oques a Osona, i quan arriba aquesta cançó, doncs, pell de gallina a tothom, eh? La gent que estimo serà per sempre una de les seves cançons més recordades. Ara tornem a l'actualitat. Ens espera Madonna, que el dia 3 de juliol publica el seu nou disc Confessions, volum 2, amb cançons com aquesta amb Sabrina Carpenter. Ens agrada aquest Bring Your Love.

esperem que surti bé el matrimoni de Taylor Swift amb Travis Kelce. Representa que es casen el proper 3 de juliol, perquè si això surt malament, acaben separant-se. La de cançons que li queden per endavant en Travis. Aquesta també parla d'una de les seves ruptures. We are never ever getting back together. Bueno, d'això va la inspiració de la

passen del dia a dia, dels teus sentiments, també de l'amistat. I d'això va la nostra següent proposta, que és una de les que formen part del nou treball d'en Mamaduixa, una cançó simpàtica, com poques, que es diu La millor gent del planeta.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
2: Torna a Barcelona Michael's Legacy, el millor espectacle musical sobre el rei del pop. Un renovat tribut a Michael Jackson amb 8 ballarins i músics en directe. Michael's Legacy, del 10 al 21 de juny, dues úniques setmanes al Teatre Poliorama. Venda d'entrades a teatrepoliorama.com.
3: Celebrem la revetlla de Sant Joan amb Supermercats Plus Fresc.
4: Trobaràs grans ofertes en productes de Lleida. Per cada 30 euros de compra a la carnisseria i xarcuteria t'emportes gratis una ampolla de vi negre.
3: I si compres coca dolça Musfis et regalem cava Brut Nature.
4: Promoció vàlida fins al 29 de juny. També disponible fent la teva compra online o a plusfresc.cat.
5: Imagines poder escoltar els millors moments del Matina Codina?
6: En un podcast concentrat i sense pauses?
5: Desig concedit.
7: És el flipat del cinema. Aquesta pel·li és turca, però és que està molt bé veure-la en versió original subtitulada. Oh.
5: Els best moments del teu programa despertador ja estan disponibles per ser escoltats mentre dines, berenes o sopes.
7: Està nominada a la millor pel·li documental independent de parla no anglesa rodada en pla seqüència amb una càmera de Playmobil. No crec que la vegi, perquè faran Fotropolis 3 d'aquí poc.
5: Busca'ls a l'aplicació de Rec 105 i a Spotify
6: i porta'ns on vulguis.

aquest és un altre dels grans moments que ens ha deixat el cap de setmana de Cabra Rock. L'estrena en directe de la nova cançó dels Amics de les Arts, es diu Segurament t'estimo. Va ser molt celebrada, per les 30.000 persones que hi havia allà dins. I ara, dues grans divas internacionals. Són Lady Gaga i Ariana Grande. Juntes a Rain on Me.

Un altre dels grans moments del Cabro Rock. El públic se la va cantar sencera des del principi fins al final. Aquesta que es titula Que no s'acabi l'estiu, i això que ni tan sols l'hem començat. Però ja hi som, 5 dies i ja tenim aquí l'estació més desitjada per molts i moltes de vosaltres. Busquem les 3 de la tarda d'aquest dilluns. Ho fem ara amb una de les més icòniques de Katy Perry. És el Rower. Rock.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: nova cançó d'en Joan Dausà i és amb Mamaduixa.
1: La teva música amb Albert Buscarons.
0: La van estrenar en directe per primer cop aquest dissabte al Cabró Rock de Vic. Una actuació molt celebrada, eh? I això que aquesta cançó té molt poques hores de vida, com aquell qui diu. I ja us la sabeu, des del principi fins al final. Julieta, que t'esmulla la samarreta. Així estarem tot l'estiu. Són les 3 i 3 minuts de la tarda. Què tal? Benvinguts, gràcies per ser-hi. Salutacions a l'Albert Buscarons. Estem, ja trobo, molt estiuencs. De seguida, David Tabare, amb un dels grans èxits d'aquesta estació, el Summer Love. Abans, un altre, què tal? Karol G, amb Si antes te hubiera conocido.

0: La teva música. RAC 105.
1: Tiri, tiri, tiri. Què, gaudint amb la teva música de RAC 105, oi?
2: Doncs amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, pots gaudir posant casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre que cobreix i que no, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en quedes satisfet. Ara en pagament mensual. Canvia-t'hi i et millorem el preu directament. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
3: Aquest mes, el Club de Vins de l'Avantguàrdia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet l'Avantguàrdia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
4: Gir de Guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
5: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
6: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
5: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
6: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro i Naina.
5: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
6: El 25 de juny, a les 8 del vespre, dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
5: RAC 105, la teva música a peu de carrer.
6: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
0: La teva música. RAC 105.
7: Ja comença a fer-se...

0: És un dels himnes de l'estiu del 2026. Nosaltres ja ho tenim clar. Diumenge, sense drama, és la nova dels Catarres.
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: Un quart de 4 de la tarda, una hora molt maca, són les 15:15. I el dia abans de la independència americana, no sé sabem si ha triat la data per aquest motiu en especial, el 3 de juliol, Madonna publica el segon volum de les seves Confessions, un nou àlbum enfocat cap a les pistes de ball, que fa 25 anys va tenir una primera entrega amb cançons mítiques com aquest Hang Up.

Aquesta és Bebe Rexha, que és una de les artistes convidades que va passar per les tres dates que ha fet David Guetta aquests últims dies a l'estadi de França, 80.000 persones cada nit, vibrant el ritme de les seves cançons, com aquesta, que es diu New Religion. I aquí seguim, buscant dos quarts de quatre, ara mateix, amb una altra de les bandes que va trepitjar el Cabro Rock aquest cap de setmana. Ens ha deixat moltes imatges per la història. Els Tiets. Que, evidentment, van fer vibrar el personal en el moment en què va aparèixer aquesta...

0: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
1: Aquest mes, el Club de Vins de l'Avantguàrdia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet l'Avantguàrdia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
2: No podràs canviar d'emissora.

Aquesta és Beyoncé acompanyant Coldplay en una de les cançons mítiques ja de la banda. El Him for the Weekend, el weekend que tot just acabem de deixar enrere, que ens deixa bons records, sempre acompanyats de música, com la de Ed Sheeran.

de la vida un dia més gràcies a la música i a cançons com aquesta, Milky amb David Guetta, Just the Way You Are. Doncs sí, meravellats, estem amb la nostra propera cita amb la música en directe. RAC 105 et porta un any més al Clotilde Fest, que és el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona, de la banda del Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya. Y yo no sé bailar. En l'entorn únic, al Jardí del Palau Robert, dijous 25 de juny a les 8 del vespre, et conviden als concerts de la Fresca, de la Naina i el Max Navarro. Encara ets a temps d'aconseguir les teves invitacions. Com? Doncs només has d'omplir el formulari que trobes a rac105.cat i amb una mica de sort tindràs un parell d'invitacions per venir a aquesta gran festa. Recorda que és ja la setmana vinent. Dijous 25 a les 8 del vespre amb la col·laboració d'Estrella Damm, el

0: d'Albert Buscarons.
1: Entre joies i perles ens movem i nosaltres n'esquivant, n'assaltant, eh? Les 4 i 2 minuts, Rosalía és la primera en sonar en aquesta nova hora de música. Què tal? Estem posant el teu dilluns del revés, com sempre fem a RAC 105, pensant en aquest Summer, com Calvin Harris. When I met

0: es uno de los mejor valorados en España.
1: El éxito está asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
3: Viu l'emoció de descobrir The Extraordinary Sale a la Roca Village. Ja pots gaudir de fins a un 60% de descompte sobre el preu original en firmes com Brownie, The North Face o Tous. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
4: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
5: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
4: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
5: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro. Estàs fet d'aigua, quasi t'ames capes. I Naina.
4: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rec105.cat.
5: El 25 de juny, a les 8 del vespre, dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
4: Rec105, la teva música a peu de carrer.
5: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
6: Matina Codina Best Moments.
7: Total, que l'Enric sap que vol que guanyi en Pedri, en Covarsí, l'Eric García, en Joan García i la Niña Mal, eh? Però no vol que guanyi la selecció que impedeix que jugui la seva selecció, que és Catalunya.
8: Difícil.
7: Un embolic i un patiment com cada mundial que fa que el nostre pobre informàtic encara no sàpiga amb qui anar.
9: Bueno, contradiccions de la vida.
7: Per fer la broma, diu que vol que guanyi Ghana, perquè el seu nom així ho indica.
8: És una broma típica de l'Albert, aquesta.
7: Però una vegada més se li escapa l'espanyol que porta dins. Ai. Perquè Ghana, en català, no és guanyar, sinó passar fam.
10: Hola, quina metàfora!
6: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

Bruno Mars. Aquesta és la cançó Risk It All, una altra de les que formen part del seu últim treball, The Romantic. Doncs Romantic seguim, ara amb el Nil Moliner, sempre amb aquesta cosa tan seva, artista única a la seva espècie, èpica també en català, amb les seves cançons. Aquesta és Ara.

0: Nosaltres sempre ens apuntem a una festa i els doctor Prats, si fa no fa, tres quarts de mateix, eh? I s'hi apunten també al Tour de França d'aquest any, donant el tret de sortida amb aquesta Energia, la seva nova cançó.
1: La teva música.
2: Rec 105.
0: I aquests eren els primers anys musicals de Taylor Swift. És un gust recuperar una de les cançons amb les que va conquerir un planeta sencer. Love Story.

0: Rexen 5 Barcelona. Aquestes són les novetats de Rexen 5.
1: Aquesta setmana destaquem dues novetats: la col·laboració entre els Búhos i l'Eire Martínez, No hi ha pla B. Si saps on...

del primer moment en què vam escoltar aquesta cançó sabíem que això seria gros, el projecte de One Direction. Feia pinta de ser una d'aquelles coses que faria història i, evidentment, així va ser. És més, ens ha donat un dels artistes més gran del pop internacional, com és Harry Styles. Amb el What Makes You Beautiful anem cabida a tres quarts i seguim gaudint del bon so britànic de bandes que porta la bandera del seu país per allà on van. És el cas de Coldplay, que preparen gira mundial per l'any vinent.

Vine'm a buscar, aquesta cançó s'enganxa com una mala cosa i és el que volem, especialment a l'estiuet. Cançons faciletes per cantar-les, per passar-ho la mar de bé, i això ho ha abordat l'Alfred García. 8 minuts i les 5, el primer de tardes d'aquesta setmana ja a punt amb l'Enric Font, així que no marxis i no siguis tímid, queda't amb nosaltres. Don't be shy, shy, shy. Que diu en un perfecte anglès, Karol G al costat de DJ Tiesto. Res més, acabada de passar bona tarda.

0: Ep, tu, sí, ja tardes. Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
1: Aquí comença Ja tardes, l'afterworld de Rec 105 amb l'Enric Font. Ja tardes. Oh, Dios, què és això que has dit?
2: Enric.
1: Ei, què passa?
2: Són les 5.
3: No me digues.
4: Oi, oi, oi.
3: Vols fer favor de treballar?

0: Que tu també la cantes. Ja, ja. Home, s'enganxa el so de Lady Gaga, una proposta ben potent, que de tant en tant la recuperem, sí. Abra, que d'abra! Pota de cabra. Bons 14 minutets de les 5. Això, per si no ho saps, jo t'ho recordo que és el Ja Tardes.
1: Oli, buenas tardes.
0: Sí, ja tardi. Va, anem avançat al tema del dia, que avui, mira, com hem avançat, parlarem de llegendes del futbol. Sí, bueno. Clar, venim del primer gran cap de setmana del Mundial de Futbol, el FIFA World Cup. No, la FIFA World Cup 2026. En partit, bé, amb gols, sorpreses. Aquella sensació que durant setmanes el món sencer parlarà de futbol. Sí, sí, sí. I clar, nosaltres ens hi volem sumar, però... en certa manera, eh? O en certa mesura. I clar, això ens ha fet pensar una cosa... impossible de respondre, o sí, no sé. I no parlarem de Marc Cucurella. No, no, no, no. O sí, clar. Bé. Va, avui al Ja Tardes volem saber, atenció, quin és el teu jugador preferit de tots els temps i per què? No, no necessàriament el millor jugador de futbol, no, que això, clar, mos dirà Messi i tal. No, no, no, no. El teu jugador preferit de sempre, bé. Si sou amants del futbol, sí. Clar, tindreu un ventall de possibilitats. Potser, clar, a part de Messi, en podeu dir Ronaldinho, perquè jugava sempre amb un somriure. O Andrés Iniesta, perquè era pura elegància. També, clar, Alexia Putellas. Aitana Bonmatí, per què no? Per variar una miqueta. És que estem dient tots... del Barça, no? Clar, podries dir Cristiano Ronaldo, no sé, per aquesta ambició o capacitat de superació que té. Bueno, bueno. O Carles Puyol, home! Clar, els joves em diran Lamine Yamal. Per què no? Home, pot ser una futura estrella d'aquelles gegants, no? Per això avui volem saber quin és el teu jugador preferit de tots els temps i què el fa o el feia especial per tu. I al tanto perquè entre tots els que participeu avui tenim un mega premi. Avui regalem el nou producte de Wonderbox pels amants del futbol en col·laboració amb una bona camiseta. Saps de què va? Doncs al tanto perquè és una caixa sorpresa amb una samarreta oficial dins, però... és sorpresa. Sí? O sigui que no sabràs quina és fins que no l'obris. I tenim una caixa sorpresa edició limitada mundial on hi trobaràs una samarreta oficial d'una de les 48 seleccions classificades. Quina serà? Doncs sorpresa. Doncs envia'm un àudio i explica'm quin és el teu jugador preferit de tots els temps. El teu preferit no vol dir el millor, eh? El que t'agradava a tu. Ja entraràs en el sorteig d'aquest mega premi amb Wonderbox. Aquesta cofra de la samarreta així. Del Mundial. Les noves caixes sorpreses de Wonderbox en col·laboració amb una bona camiseta. És que són el regal.

0: El perfecte pels amants del futbol. I tens samarretes oficials a seleccions, però també de milers de clubs. Descobreix-les a wonderbox.es i també a unabuenacamiseta.com. Doncs va, participa, vinga. Avui una mica de futbol, però de tots els temps. Quin és el teu jugador preferit?
1: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Exacte. I de pas també demana'm aquella cançó que ens animi a tots plegats. Que el dilluns sabem que estem una mica moixos, no?
2: Ai,
0: no puita, no puita. Va, que nosaltres continuem, això sí, amb el bon rotllo de Camila Cabello i Chiran recuperant aquest bam-bam.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa a Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu.
1: Perquè puc. Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més, amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
3: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques.
4: Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
5: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reale Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
6: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
7: A Carglass, per la reparació o substitució del teu parabrisa, et regalem un kit de neteja Casals perquè tinguis el cotxe impecable.
8: Demana cita a Carglass.es. Promoció vàlida fins al 27 de juny. Consulta'n les condicions a Carglass.es.
9: Carglass canvia, Carglass repara.
10: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
5: Hi ha cançons que ens omplen el cos de memòries des de la primera nota. L'Ex en Busto torna als escenaris del Barts Festival per celebrar un viatge musical de 40 anys i un dels millors llegats del rock català.
11: La plaça del poble espanyol s'omplirà d'himnes en una nit per cantar amb el cor a la mà. Vine el 15 de juliol i viu el retorn de la banda que ha marcat generacions.
12: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Barts Festival.
13: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.

0: Maite Martínez, l'antiga cantant de l'Oreja de Van Gogh, amb aquesta, eh? No hi ha pla B, eh? Nosaltres tampoc en tenim. Nosaltres sempre a tope de power, eh?
1: Sí.
0: No improvisem ni res. Va, recorda que avui tenim mega premi amb aquest cofre Wonderbox, més que un cofre. És com una caixa sorpresa, eh? Amb una samarreta oficial del Mundial del Futbol dins. Ara no sabràs quina és. És sorpresa. Només triaràs la teva talla o la talla que vulguis i rebràs la capsa. Sense saber quina samarreta és. Això mola, tu. Això és guai, és guai.
2: Me gusta.
0: Si vols aquest megapremi, simplement m'has d'enviar un àudio, com sempre al WhatsApp, i explicar-me quin creus, o no, quin és el teu jugador preferit de tots els temps. No cal que sigui el millor, sinó el teu preferit. 608-7171-41. Mira, és que en tenim tants de missatges ja avui. Avui tela, eh? Això tira. Mira,
3: hola, Enric. Hola. Soc en Quique, un altre cop.
0: Quique. Oita, com riu.
3: Bueno, què mira, dius? Jo com he sigut semiprofessional del futbol...
0: Què dius?
3: Pues m'agrada, i com n'era porter, pues m'agrada molt Arconada.
0: Oh.
3: Jugava que era el meu ídol.
0: Molt bé.
3: Eh? I encara avui en dia, pues el recordo... Pues com un gran porter.
0: Clar que sí.
3: I aquest és el meu ídol.
0: Molt bé.
3: Gràcies.
0: A tu.
3: Bona tarda.
0: Adéu, adéu. Veig que hi ha molt porter, eh? Hi ha molt porter. Mira, a més, hola.
4: Hola, Rock 105. Jo volia dir que el meu jugador de futbol de Paris és Neymar, perquè sempre jugava amb cara sèria i semblava que sabia molt i en sabia molt, perquè era molt bo.
0: Exacte, sí que ho sabia. Semblava que sabia, però en sabia, eh? Va, més 608-7-7-4-1. Aviam, hola!
5: Hola, em dic Jordi, soc de Barcelona.
0: Hola, Jordi.
5: I per mi la millor jugadora de tots els temps és Cata Coll.
0: Veus, una altra portera.
5: És una meravella, sense aquesta noia a la porteria no sabríem el que faríem en el Barça femení. Però per davant de tot i de totes, no és jugadora de futbol i distió. És un espectacle veure aquesta dona.
0: Sí.
5: Ja que estem, digue'm, perquè no em fica, poses la cançó de la Rumba del Perdón, de l'últim disc de Rosalía.
0: Rosalía, sí.
5: Gràcies.
0: Va, a tu, adéu. Doncs el buscarem i el posarem. Vinga. Estem a tope avui, eh?
6: Ai.
0: Mira, més, hola.
7: Bona tarda, aquí la Vero del Masnou.
0: Bona tarda.
7: Per mi, el millor jugador de futbol i, a més, de caràcter i com a persona superdivertit era el Risto Stoikov.
0: Home!
7: M'encantava. I, a més, em feia molta gràcia quan va fer l'anunci de les natilles de Coco, que deia Coco, Coco Loco. Doncs això, a veure si tinc sort i em toca a mi l'Smartbox.
0: Aviam, no és Smartbox, és Wonderbox. Però... Ai, m'encanta. Wonderbox, Wonderbox. Pels amants del futbol. Doncs, al tanto, mira, que m'ho has posat difícil, però he trobat l'anunci de les natilles. Sí, que surt Stoikov amb qui era l'altre, era un del Madrid, oi? El Mitchell. Al tanto, mira.
8: Com s'alimenta un campió?
0: Com s'alimenta?
9: Natilles?
0: Sí.
9: Ara bé.
10: Caramelo?
11: Oh. Caramelo, caramelo.
0: Ai, mare.
11: Leche caramelo.
0: ¿Repetimos?
12: Sí. Presentamos las nuevas natillas,
0: no sé qué.
12: Caramelo. Ah, y también de coco.
0: ¿De coco?
9: Coco, coco loco.
0: Coco loco, sí, señor. Veus el que deia. Ostres, això és del 99, això, eh? Hem tirat enrere. Va, tu també, 608-7-7-4-1. En una estoneta més... més jugadors de futbol. Ara per això, mira, qui arriba per aquí és Sia, que ens porta aquest chandelier.

0: telèfon.
1: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
0: Cada tarda a RAC 105.
2: Si l'Enric fos una galeta, de quina marca seria?
3: Ai, no ho sé.
2: Fontanera. Bona tarda. Adéu.

0: envies més missatges a l'Enric Font que a la teva parella.
1: No.
2: T'hauria de caure la cara de vergonya.
3: I tant, però moltíssim, molt, però molt.

Un dels artistes de casa nostra que no deixa indiferent a ningú, si és que com ens agrada el tema de Mamaduixa amb aquest que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere. Podria cantar jo, també.

0: d'aquesta batalla de cançons que fem cada tarda en aquest programa.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round 1, fight!
0: Va, avui atenció, perquè aquest roast musical que farem serà un homenatge a un dels artistes més peculiars, imprevisibles, inclassificables que ens ha donat internet en aquests últims anys. I és que aquesta passada nit hem conegut la tràgica mort d'Oliver Tree, amb 32 anys, eh? Un accident d'helicòpter al Brasil, la feta és que és una notícia que ha commocionat els seus fans arreu del món, del planeta, i ha generat una allau de missatges de record i homenatge. I aquí no és menys, aquí en aquest programa no serem menys. I mira, si una cosa caracteritzava a Oliver Tree és que, clar, tenia una capacitat per convertir cançons estranyes, divertides i aparentment impossibles en autèntics fenòmens mundials. Així que avui, per aquest homenatge que farem, enfrontarem tres himnes freaks que han fet ballar a mig planeta. I com sempre, tu decideixes quina és la millor a través del WhatsApp, amb un àudio. Així que va, anem amb l'opció número 1. Home, no podia faltar un dels seus èxits. La cançó que va conquerir, va conquerir TikTok, les pistes de ball i les xarxes socials tota l'hora, eh? Tota l'hora. Doncs, evidentment, el so d'Oliver Tree amb aquest Miss You. Home, si és la teva preferida, si vols també retre aquest homenatge, missatge 608-7241. O potser t'agrada més l'opció número 2.
2: Open Gangnam Style.
0: Home! Gangnam Style. Podríem dir que és el primer gran fenomen viral global del YouTube. Una cançó tan boja que va acabar fent història. El so de Psy. Gangnam Style. Tots ballàvem allà amb el cavall, eh? Si anéssim en cavall tots. Sí, vinga. Open Gangnam Style. Ja que queda enrere ja, amb la tonteria. Va, i per últim, opció número 3. Aquesta la coneixem, eh? Home! Surrealista, extravagant i absolutament impossible de definir. El so de Tommy Cash. Per això s'ha convertit en un fenomen, eh, també?
2: Espresso macchiato.
0: Espresso macchiato, per favor. Avui una mica de friquisme en aquest roast musical, que pots votar la teva, com sempre, al WhatsApp.
1: Envia el teu àudio a l'Enricon 608-7171-41. Ja tardes!
0: Quina d'aquestes cançons representa millor aquell tipus que, de hit que ningú sap explicar, però que acabem cantant tots? Va, recorda, opció número 1 amb Oliver Tree i el Miss You, opció número 2 amb Psy i el seu Gangnam Style, eh? Opa, Gangnam Style. O l'opció número 3 de Tommy Cash amb aquest espresso macchiato, eh?
3: Per favor, eh?
0: Va, recorda que cap al final del programa repassarem tots els vots amb el veredicte i sabrem quina guanya. Així que afanya't a dir la teva. Sí, WhatsApp. Va, nosaltres continuem amb el so de Nil Moliner, amb una de les més recents, Me Acuerdo de Ti.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
2: Torna a Barcelona Michael's Legacy, el millor espectacle musical sobre el rei del pop. Un renovat tribut a Michael Jackson amb 8 ballarins i músics en directe. Michael's Legacy, del 10 al 21 de juny, dues úniques setmanes al Teatre Poliorama. Venda d'entrades a teatrepoliorama.com.
3: Celebrem la revetlla de Sant Joan amb Supermercats Plus Fresc.
4: Trobaràs grans ofertes en productes de Lleida. Per cada 30 euros de compra a la carnisseria i xarcuteria t'emportes gratis una ampolla de vi negre.
3: I si compres coca dolça Musfis et regalem cava Brut Nature.
4: Promoció vàlida fins al 29 de juny. També disponible fent la teva compra online o a plusfresc.cat.
5: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
6: La teva música.
0: Rec 105. Les tardes de RAC 105 són de l'Enric Font. Ja tardes.

0: ben bé que va ser espectacular! El concert que van donar a Oques Grasses, el Cabro Rock, divendres... Bueno, bueno... I emocionant, sobretot. Sí, sí, sort de tu. Cançons com aquesta, home. Que pell de gallina. Barre, uns 9 minuts i arribarem a les 6. Anem-hi de cara, que tenim molts missatges, molts comentaris i moltes ganes d'aconseguir aquest megapremi avui. Amb aquest Wonderbox, una bona camiseta, una caixa sorpresa amb una samarreta oficial dins de qualsevol de les 48 seleccions del Mundial de Futbol. Què vols, aquesta caixa sorpresa de Wonderbox? Doncs envia'm un àudio i explica'm quin és el teu jugador preferit de sempre. Qualsevol, qualsevol. Jugador o jugadora, clar.
1: 608-71-7141.
0: I entraràs en aquest sorteig. Mira, és que tenim... missatges com aquest. Hola.
2: Bona tarda.
0: Hola.
2: Per mi, com a elegant internacional, el Laudro.
0: Oh!
2: Com a persona d'aquí i supersenzill i superbo, el Carles Puyol.
0: Oh, sí, senyor.
2: I com a noia, la Aitana.
0: Toma!
2: Fantàstica.
0: Ole.
2: I m'agradaria molt com tu, que és. Una abraçada.
0: I no... I crec que no és culer, eh? No, no, no, no. Va, 608-7141, mira més. Hola.
3: Hola, RAC105. Som-hi, som-hi, que és dilluns.
0: Som-hi.
3: Jo haig de dir que al ser lateral, quan era petit, escolleixo i sempre escolliré Eric Abidal.
0: Home!
3: Quin tros de jugador.
0: Sí,
3: quins valors.
0: Oh,
3: espectacular. Falten jugadors així en el futbol d'avui en dia.
0: Ole.
3: Vinga, va, som-hi, som-hi, Wonderbox.
0: Som-hi, som-hi, som-hi. Aviam si em toca, Sí, som-hi. En fi, si és que... Aviam, va, més. Hola.
4: Hola, Enric.
0: Hola.
4: Bona tarda a tothom.
0: Bona tarda.
4: El meu jugador preferit de tots els temps és el Pep Guardiola. No puc evitar. Tenia un... Bueno, tenia i té un cap i una visió de jugades que...
0: Només
4: que,
0: això,
4: sempre em va deixar molt parada. De fet, el meu fill gran es diu Pep per ell, vull dir, per Pep Guardiola, més seguidora no es pot ser, no?
0: Ostres, que curiós.
4: Bueno, aprofito.
0: Què?
4: Ja que hi som. Em poses la cançó aquesta, l'última teva que has fet, l'última mescla aquesta tan xula que t'ha quedat?
0: Ole!
4: Vinga, que acabeu de passar.
0: Ai,
4: bona tarda.
0: Apa, adéu! Ai, Bèlgia, ja em caus bé. Ai, merci. Va, tu també pots participar. Recorda 608-7141. Digue'm quin és el teu jugador o jugadora preferit de tots els temps. No, no el millor, el preferit. I entraràs en aquest sorteig d'aquest megapremi avui amb Wonderbox, i una bona camiseta, no? És una bona camiseta? Una bona camiseta. Va, doncs, dit i fet, arriba per aquí, doncs, una cançó que em fa molta il·lusió sempre punxar-te.
5: Ai, és veritat.
0: L'última versió que hem fet del tema mític dels The Corrs. Anem a recobrar aquest Breathless.

0: es baralla a l'hora de triar l'emissora.
1: El cotxe, tothom està d'acord que ja tardes és la millor opció.
2: Ah, pues sí.
0: Amb Enric Font.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
4: Ah, vale, pues ya está.
5: Está muy bien. Qué pena.

0: Diuen que l'estiu comença quan trobes el lloc adequat. A Lleida tot és a tocar. L'escenari, la música, la gent, tu. I aquest any, el Magnífic Fest celebra el seu 5è aniversari.
1: Joan Dausà, Lori Meyers, Love of Lesbian i molts més hi posen la música. Últims 200 abonaments a la venda a magnificfest.com.
0: Tot Lleida, molt més a prop de tu.
1: Això no és només un festival, és una vida magnífica.
0: Ja tardes.
2: Amb l'Enric Font.
3: Una font de saviesa, una font de bona música.
4: Ai, home.
5: Cuida!

0: una noia que comença ara. Sempre adaptant-se als temps actuals, com és el cas, en aquest cas amb Sabrina Carpenter. Sing Your Love, que mola.
1: Me gusta.
0: Així hem volgut començar una nova hora al teu costat.
2: Vale.
0: Sí, ja tardes, avui de dilluns, ja costa.
2: Ai, Déu meu.
0: Déu meu. Però per això estem nosaltres, per donar bon rotllet, eh? I el que faci falta, escolta. Va, com sempre, aquestes hores anem amb la cançó efemèride, repassant coses que van passar un 15 de juny, com el d'avui. I al tanto, perquè no sé si saps que avui és el Dia Mundial de Presa de Consciència, aviam si ho dic bé, això, de l'abús i maltractament a la bellesa, bellesa de vell, eh? De gent gran. Un dia per donar visibilitat a una realitat sovint silenciosa, eh? El maltractament, l'abandonament o la manca de respecte que pateixen moltes persones grans, que no hauria de ser així, eh? Molt menys. La bellesa, doncs, mereix dignitat, escolta, cura i afecte. Protegir els drets i el benestar de la gent gran és responsabilitat de tots. I avui toca, doncs, conscienciar, respectar i cuidar, perquè l'experiència i la vida viscuda mereixen sempre un bon tracte. Sí! Vaja, avui, 15 de juny, també és el Dia Global del Vent. Un dia dedicat a una força de la natura invisible, però potentíssima, eh? Capaç de moure molins, generar energia i refrescar-nos en ple estiu, que això és d'agrair, eh? A vegades quan estàs en una terrasseta, allò amb calor i tal, quan ve una mica de vent, oh! Que guai! El vent és també una peça clau de les energies renovables i de la lluita per un futur més sostenible. Avui toca mirar el cel, sentir la brisa i recordar que fins i tot l'aire pot ajudar a canviar el món. Sí. Oi, com m'agrada aquesta, Manu Guix. Va, anem a repassar estrenes musicals, perquè un 15 de juny, en aquest cas del 93, Tina Turner va estrenar la banda sonora de la pel·lícula que explicava, doncs, la seva història, la història real de la reina del rock and roll. De fet, en aquesta banda sonora podem trobar, per exemple, la cançó que li dona nom no només a l'àlbum, sinó també a la pel·lícula. Oh! What's Love Got To Do With It? De fet, és, ja t'avanço que serà la protagonista de la versió del dia d'avui. Però entre d'altres també trobem grans èxits com aquest, From Mary. De la pel·li, que és la que es va fer realment famosa, eh? Toma, toma. Almenys és la que més es recorda. Va, qui també va estrenar disco el 15 de juny, però en aquest cas del 99, van ser els Santana. Sí. El 18è àlbum de la banda, on trobem èxits a finals, als 90, evidentment, com aquest Smooth. Per exemple, mira. Maria, Maria. Canto bé. O aquesta magnífica col·laboració amb els Manà. Hola. Corazón espinado. Corazón espinado. M'encanta el fer de Manà, eh? Mama, me duele, mama. Sembla que tinguin l'estapar. Sí. Va, anem amb aniversaris, perquè avui, mira, tenim el de Steve Walsh, que en fa 75 anys, eh? El cantant de Kansas. Oh, quin canvi de rotllo, eh? Però... La veu i els teclats darrere d'un dels himnes més èpics del rock progressiu americà, no? Sí. Kansas. Dust in the Wind. Oh, que bonic. Oh. That's before my eyes a curiosity. Molts diuen Kansas, sí, hi ha Kansas. En fi, veu poderosa, melodies enormes i molta intensitat d'aquella època, que ajuda a convertir cada cançó en una aventura musical plena de solos, emocions i d'abraços aixecats. Doncs 75 anys de rock, teclats i himnes per cantar. Ja canses. Va, i per últim, també és l'aniversari de Gary Lightbody. L'home que semblava capaç de convertir qualsevol emoció petita en un himne gegant per cantar sota la pluja imaginària als 2000. Clar, és la veu dels Snow Patrol. Sí. Doncs avui en fa 50, per molts anys. I, evidentment, la cançó efemèride d'avui no podia ser cap altra que aquest gran èxit de la banda britànica, dels Snow Patrol, amb aquest Chasing Car.

0: després de currar.
1: I abans d'arribar a casa...
0: Vius el moment més feliç del dia.
2: Aquí al Getardes.
3: Hola, guapíssim.
2: Hola, hola. Ai, ben engrescats que estem repassant missatges.

0: Va bé les coses per xarxes socials, eh? Per TikTok, aquestes coses. Mira, Alex Warren és un clar exemple. Amb aquest Fever Dream anem avançant la tarda. Pràcticament 20 minuts que passen de les 6. Tenim missatges, comentaris i moltes ganes de regalar aquest nou producte de Wonderbox pels amants del futbol, eh? Sí, una col·lecció amb una bona camiseta. Una caixa sorpresa amb una samarreta oficial dins. Però sorpresa total, no saps ni quina ser. Sí, no sabràs ni quina és. Allà hi trobaràs aquesta edició limitada mundial on hi haurà una samarreta oficial d'una de les 48 seleccions classificades per aquesta Mundial de Futbol que s'està jugant aquests dies. Si vols aquest mega premi, simplement m'has d'enviar un àudio.
1: 608-717-141.
0: I explicar-me quin és el teu jugador preferit de tots els temps. Jugador o jugadora. I per què, eh? Sobretot per què. Per què t'agrada tant? Vinga, va. Comentaris, com per exemple aquest. Mira, hola. Ep.
2: Hola, bona tarda.
0: Hola.
2: Jo crec que un dels històrics millors jugadors de futbol ha sigut el primer... Gran porter, amb un gran cor,
0: sí,
2: i unes grans mans per parar totes les pilotes que li arribava, en Javier Urruti.
0: Home!
2: Bona tarda!
0: Bona tarda! Home, el gran Urruti t'estimo, no?
3: Mira que si l'Urruti el parés, mira que si d'atrapés l'Urruti. Minut 43 a la segona, cap la pilota, Urruti atrapat, Urruti atrapat!
0: Home!
3: Urruti t'estimo! Oh! Urruti t'estimo!
0: T'estimo!
3: Urruti t'estimo!
0: Sí, sí. Quin mite, tu. Urruti. Va més. Si estem així, no acabarem mai. Mira, hola.
4: Hola, Rexincín. Jo sóc l'Aris. I el meu jugador preferit és el Ronaldinho Gaucho.
0: Oh, que gran.
4: Per mi, aquell tio tenia una màgia increïble als peus.
0: Sí,
4: a veure si puc guanyar la Mystery Box. Mystery Box. Em podríeu posar la cançó de Dai Dai de Shakira?
0: Val.
4: Moltes gràcies. Adéu.
0: Adéu. Doncs sí, tot i que ja ha sonat, només començar el programa. No, avui toca, avui dia del Mundial, no? Mystery Box. Va, anem amb més. 608-717-141, hola.
5: Ei, Enric, sóc el Toni, de Badalona. Escolta, no et diré un jugador, et diré un equip,
0: oh,
5: que va ser el Dream Team, eh? Com hi havia un oient que havia dit que l'Stoikov.
0: Sí,
5: a mi tots m'agradava. El Koeman, sí, el Xavi, sí, l'Alexandro Vaquero, sí, Stoikov, Laudrup, tots, jo crec que era la millor època. I a més, fixa't, si eren bons, que van fer el rap del Barça.
0: Sí,
5: Barça, tururututu, Barça, turururutu, vamos... Eren uns genis, servien per tot.
0: Sí, sí.
5: Doncs res, doncs a veure si em toca aquesta Wonderbox, que la meva filla vol una samarreta, que li dona igual. Dic, doncs a veure si ens toca i ens toca alguna d'algun equip xulo. I res més, doncs mira, estic una mica espès com el dia, però bueno.
0: Ai, per què?
5: Felicitats pel programa i posa la cançó que vulguis, va. Que és dilluns.
0: Vinga, adéu. Adéu. Vagi bé, vagi bé. Home, ja que em deies aquell rap del Barça del jugador... És que m'encanta. Batxa. No sé si és Koeman que diu batxa. Una mica com en Bengal. Batxa. Batxa. Batxa. Sí, sí, és el que té. És l'accent holandès, Batxa. En fi, 608-717-141, mira més. Hola.
6: Bona tarda, sóc la Dali.
0: Bona tarda.
6: Mira, jo sóc molt fan de l'Alexia Putellas.
0: Home.
6: Sobretot per la projecció internacional i pel bombo que li ha donat al futbol femení.
0: Sí.
6: Molta pena que marxi, però bueno, li desitgem tota la sort del món.
0: Doncs sí, totalment. Sí, senyor. Va, tu també participa i explica'm qui és el teu jugador o jugadora, el teu preferit de tots els temps. I per què? Recorda que entraràs en aquest sorteig tan xulo, un mega premi amb aquestes samarretes misterioses de Wonderbox i una bona camiseta. Vinga, va! Va, nosaltres continuem, això sí, amb el bon rotllo que ens porta Floraida. Amb aquesta que precisament es diu Good Feeling, Que ben lligat, això, Va, puja volum!

0: La teva música.
1: RAC 105. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
2: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
3: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
2: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
4: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
5: Arriben les festes tradicionals de la plantada de l'arròs a les Terres de l'Ebre.
6: Una experiència autèntica per a tota la família.
5: El 21 de juny a l'Aldea, vine a descobrir la plantada de l'arròs, tradició i paisatge en estat pur.
6: Us hi esperem.
5: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
6: Terres de l'Ebre.
5: Reserva de la biosfera.
6: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
7: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
8: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
9: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna
10: al Clotilde Fest 2026.
11: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
12: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
11: per viure els concerts de la fresca de Max Navarro i Naina.
12: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
11: El 25 de juny, a les 8 del vespre, dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
12: RAC 105, la teva música a peu de carrer.
11: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
13: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
14: Verisure,
12: la teva música. Ja tardes.
15: Amb l'Enric Font.
16: A l'hora de brenyar.
17: Tinc gana!
16: L'Enric Font s'ha d'escoltar.
18: Toma,
19: ja comença a fer

0: tots els dies.
1: Enormes, sí senyor, els Catarres. Amb la nova cançó que es diu Diumenge sense drames. Ni diumenge ni cap dia, aquí a tope. Ai, m'encanta. Barre, dos minuts que passen de dos quarts. Moment perfecte per repassar com portem la batalla d'avui, no? Sí?
2: El roast musical del Ja Tardes.
3: Round one, fight!
1: Val, tanto perquè per fer aquest roast musical deixem de banda per un moment les etiquetes, els gèneres, les modes, perquè hi ha artistes que triomfen precisament perquè són diferents. I avui volem aprofitar i recordar Oliver Tree i així doncs fer un petit homenatge, un tribut a un artista que va construir tota la seva carrera fent exactament allò que ningú s'esperava i que malauradament aquesta nit ens ha deixat. Videoclips estranys, estètica impossible, molt d'humor, molta ironia, així el volem recordar. I cançons que acaben aixecant a milions de persones arreu del món i per això, mira, avui doncs, li volem retre homenatge de la millor manera possible, que és amb una batalla de cançons, però cançons freaks, cançons virals i absolutament inoblidables. Així que avui, tres temes que van trencar totes les normes.
4: Toma!
1: I tu decideixes quina és la millor d'elles. Així que agafa el telèfon, obre WhatsApp i vota la teva preferida. Anem amb l'opció número 1. Toma! Evidentment, no podia faltar una de les seves cançons. Un hit que va demostrar que una cançó peculiar també podia convertir-se en un fenomen global. Sóc d'Oliver Tree, amb aquest Miss You. La teva preferida? Si vols retre homenatge? Explica'm el WhatsApp. O potser t'agrada més l'opció número 2.
3: Open Gangnam Style.
1: Home! Gangnam Style. Anem a ballar. Vinga, sí. La cançó que va revolucionar internet i va fer que mig planeta doncs intentés ballar igual, fent que va amb un cavall. Psy, Gangnam Style. Bé, anem amb l'última opció número 3. Home! La demostració que el surrealisme... Surrealismo! I, evidentment, també la música pot anar perfectament de la mà.
5: Espresso macchiato.
1: Home! Tommy Cash, espresso macchiato, per favor. I, com sempre, tu tens l'última paraula.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
1: Vinga, vota la teva preferida, com hem fet aquí, hola.
6: Hombre, Enric Font, que estem a dilluns i a tope el dilluns. I, per suposat, com o no, vull votar. Ai. I votaré Quanto Amore, Quanto Amore, que saps que m'encanta aquesta cançó.
1: Quanto Amore.
6: Un petó molt gran, que tingueu una bona tarda, ja tardes. Sí. Un petonet, Enric Font, que ets el millor dels millors.
1: Sí, segur. Sí, no. Com feu la rosca, tu? Però que ja ens agrada, Vot per Quanto Amore, segons diuen.
5: Espresso macchiato.
1: Espresso macchiato, És que... Espera, que continua, no? Sí.
6: Marcel, ara no sé si he dit a l'àudio, però visca els friquis.
1: Visca!
6: Gràcies a tot lo friqui, la vida és més divertida. Ai, mare. És que ho volia dir, Enric Font?
1: Sí.
6: La Fonco, de la Costa Brava.
1: La Fonco. Quanto amor, És que m'encanta. Va, tu també, vota la teva. Recorda, al final del programa repassarem el veredicte i sabrem quina guanya. Així que vota. Va, anem amb més. Moment dels Magic. Anem a recuperar un dels seus èxits, que és aquest.

0: Son las 5.
1: Son las 5.
2: Son las 5.
3: Son las 5.
4: Son las 5.
5: Son las 5.
6: Son las 5.
7: Son las 5.
8: Cada tarda a les 5.
9: Tothom està pendent d'engegar la ràdio.
8: Enric Font es treu la samarreta.
10: Sexy, sexy.
8: Però com que és la ràdio...
11: No el veus.
8: Quina llàstima.
11: Quina llàstima.
8: Ja tardes. De 5 a 9.
9: RAC 105.

0: Ets en una retenció i et vols cagar en tot? Doncs queixa't. Ja tardes, amb l'Enric Font, a RAC 105.
1: Ja tenim el Ja tardes, amb l'Enric Font, el millor dirigent del món.
2: Sí, clar.
1: Un tio ben trempat, ben vestit, va arreglat.
3: Hey! Oi, està tot fatal, eh?

0: són els Amics de les Arts amb aquesta història. Segurament t'estimo. Ai, que guai. Va, res, en qüestió de 14 minutets ja arribarem a les 7. Anem amb més missatges, més comentaris. I més jugadors preferits, eh?
1: Ai, mare!
0: Quin és el teu jugador preferit de tots els temps i per què? Va, explica'm el WhatsApp. Estem sortejant un megapremi.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Exacte! Avui pots guanyar aquest nou producte Wonderbox pels amants de futbol en col·laboració amb una bona camiseta. Vull dir que pot tocar una samarreta sorpresa de qualsevol de les 48 seleccions classificades al Mundial de Futbol. Quina serà? Ah, descobreixo enviant un àudio. Aviam si et toca o no. 608-7-7-4-1. Va, vinga, som-hi, de cara. Hola.
3: Hola, molt bona tarda. Hola. Tenia un jugador que m'agradava molt.
0: Qui?
3: Era el de la penya.
0: Home, el Pelai. Sí.
3: El del Barça, sí, aquell que tenia el cap tot cocolisto, però era guapo, eh? Vinga, molt bona tarda.
0: Però aviam, que va jugar més anys a l'Espanyol que al Barça, eh? Tot s'ha de dir. 608-7-7-4-1. Sí, l'ho pelat, l'ho pelat. Aviam més, hola.
4: Bona tarda, Enric.
0: Hola.
4: Doncs per mi el millor jugador, sens dubte, el Xavi Hernández.
0: Home.
4: Quan ell estava bé, content, i el veies disfrutar i al mig, és sí. Que aquell partit estava guanyat i els altres no tenien res a fer.
0: Toma, ja.
4: Tant la selecció com el Barça.
0: Mira.
4: Doncs... Bueno, quedo a l'espera del cofre i que vagi molt bé la tarda.
0: Aviam.
4: I si pot ser, posa'm la Harry Styles, sisplau. Harry Styles. Gràcies.
0: Doncs mira, me l'apunto aquí perquè, de fet, la posarem una de Harry Styles. Va, anem amb l'últim, sí? Hola.
5: Hola, Enric Font.
0: Hola.
5: Bueno, com a jugadors de futbol, no hi ha hagut ni hi haurà ningú com l'Oliver Hatton. Ni el Benji Price, ni el Matt Lendels, ni les hermanos Derry. No, l'Oliver Hatton, el millor de tots, sens dubte.
0: Sí,
5: i vinga, va, que em faria il·lusió guanyar la capsa amb la samarreta.
0: Ah,
5: que amb el fill s'han capritxat de la selecció de Curaçao.
0: Què dius ara?
5: Ni més ni menys. Vinga, una abraçada.
0: Amb el Rafinha i companyia, no? O amb el Vini. A segunda ta, eh? 608 7-7-4-1. Home, Oliver Atom. Un mite, eh? O sigui, sí. Va, participa, 608-7-7-4-1. Dit això, anem amb una de Harry Styles, evidentment. Anem a recuperar el seu so descarat amb aquesta Late Night Talking.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.

0: Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
1: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
2: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.

0: Ja tardes. Amb l'Enric Font.
1: L'Afterwork radiofònic de Catalunya.
2: Vaig cap a treballar amb moltes ganes de ballar. T'ho prometo i t'ho dic, amb la música de l'Enric.

0: Això només passa al Ja Tardes.
1: També ens agrada que participis al WhatsApp, però atenció, perquè avui ha passat una cosa que jo crec que ha trencat tots els rècords del programa. Però tots, tots, ens han enviat un àudio de més de 6 minuts! Mare meva! Oh! World record! Això sí que és un podcast, tu! Mare meva! Mira, concretament 6 minuts i 12 segons.
2: Dios mío, és gravíssim!
1: Evidentment, qui l'ha enviat, si m'estàs escoltant, entendràs que no el puc posar, no? Que un amic també 6 minuts, bueno, però a la ràdio.
0: Ja Tardes.
3: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.

0: Your husband is coming.
1: Well, és el treball que ens porta Ray amb aquest Where is my husband? La britànica que està a tope, a tope.
2: Ai, Déu meu.
1: Déu meu, sí. Ai. Bé, pràcticament uns 3 minuts que passen de les 7. Això és el Getarda, jo t'explico, per si no ho saps. Jo et vaig informant. A més, avui mega premi que tenim. Simplement m'has d'enviar un àudio, com sempre. Sí, això no és cap novetat. Però sí que m'has d'explicar quin és el teu jugador de futbol preferit de tots els temps, eh? Jugador o jugadora, clar. I entraràs en el sorteig d'aquest nou producte Wonderbox pels amants del futbol amb una bona camiseta. Escolta! Recorda que és com una caixa sorpresa amb una samarreta oficial d'una de les 48 seleccions classificades per aquest Mundial. Una samarreta sorpresa, eh? Sabràs quina és quan obris la capsa. Sí, sí, sí. Pots descobrir-les a wonderbox.es o buenacamiseta.com, eh? Vull dir, està xulo aquest regal, eh? Sí, sí, sí. Va, dit això, anem-hi de cara, perquè ja saps que a aquestes hores sempre anem amb la versió del dia, agafant grans clàssics i repassant totes les seves variants de diferents estils. I al tanto, perquè avui aprofitem que fa just 33 anys que una de les divas més grans de tots els temps, que és Tina Turner, va estrenar la banda sonora de la seva pel·lícula que explicava la vida real de la reina del rock and roll. Saps quina pel·li? Doncs és aquesta. Sí. What's love got to do with it? Qui s'anomena tant la pel·lícula com aquesta cançó, que és la versió d'avui. Una veu única, rugosa, poderosa, un petit tribut que li farem a Tina Turner. Deixa que anar una lliçó magistral d'independència emocional, eh? Un ritme com mig funky, mig pop, això sí, dels 80, i que camina amb la mateixa actitud que ella, eh? Talons, amb jaqueta d'espatlles enormes i energia de jo em valc per a mi mateixa, eh? Doncs sí, clar que sí, toma! És elegant, és descarada i brutal! Així que prepara't per descobrir tot de versions i de qualsevol tipus d'aquest mega himne d'això, de la reina del rock and roll. Tot perquè comencem amb versions d'artistes coneguts, com per exemple aquesta de DNCE. Sí. Té rotllet així xulo. Per tant, aquesta de Cliff Richard.

tot tipus d'estil. Mira, per exemple. Tenim ritmes així dolcets i de bossa nova, bossa nova, que enamoren. És xulo, això, eh? Però també un d'aquells que ens meravellen, eh? Sí. Ensucrat. Com aquesta versió en acústic. Ens deixa de pell de gallina. Ai. I si el que vols és relaxar-te, tenim versions chill out, dignes de la Cafè del Mar, eh? Per veure allà la posta de sol. Ai, que bonic. Però clar, també hem trobat amb ritmes elegants de jazz. O, per exemple, també ritme soul. You must understand, through the touch of your hand. Fins i tot amb un rotllet així R&B, amb un rap,

Tanto perquè trobem també una versió molt fosca, que fins i tot a mi em fa una mica de iuio, això. Mira. What's love got to do with it? Sí o no? Sí, sí, com èpic, però ja s'han passat el joc de lo èpic. En fi, tenim també estils així com rock.

aquesta amb una guitarra elèctrica d'aquelles brutals. Home! Oh, yeah! Però és que si tens ganes de ballar, també la tenim amb salsa!

Com sempre, en dance, és que podríem fer una secció a part, eh? Perquè... tenim aquesta D, Alex Gray, una mica més de club, so de club, d'aquell de... per ballar a tope, eh? Sí, sí, toma! O aquesta de Ailey, una mica més de ritme.

però la versió del dia d'avui és el remix oficial que va fer Kygo, amb les veus de la mateixa Tina Turner, d'aquest What's Love Got To Do With It, versió del dia d'avui, que evidentment sona el jazz.

0: 5. Ens costa de creure que encara hi hagi gent que triï el silenci.
1: No deuen saber que existeix el Ja Tardes.
0: De 5 a 9.
2: Amb Enric Font. 608-71-7141.
3: Hola.
4: Digues.
5: A qui em busca?
3: Ah, no ho sé.
6: Ara m'he perdut.

0: estem engrescats, eh?
1: Feta.
0: Això que és dilluns, imagina't. Ai, però és que amb aquestes, cançons com aquestes que és inevitable. Bibi Rexha amb el Faithless, eh? New Religion. L'essència de l'insomnia ens flipa.
2: Me gusta.
0: Me gusta. Va, també m'agrada que participis, que m'expliquis coses i que puguis guanyar aquest mega premi amb Wonderbox i una bona camiseta. Aquesta caixa sorpresa amb una samarreta oficial d'una de les 48 seleccions classificades pel Mundial de Futbol, clar. I quina serà? Mira, només ens dius la talla i després podràs rebre aquesta caixa sorpresa amb una samarreta ben xula dins. 608-727-41, explica'm quin és el teu jugador preferit, jugador o jugadora, eh? Preferit de tots els temps. I per què? Mira, hola.
3: Hola, Gatsensi, molt bona tarda. Bona. Soy Isidro desde Blanes. Pues mira, per mi el millor jugador de futbol de la història, Guardiola.
0: Home.
3: Con Guardiola, ningú. És que no puc dir una altra cosa.
0: Ara.
3: Vinga, guapos, que passeu molt bona tarda. Adéu.
0: Molts esteu comentant Guardiola, eh? És una cosa... Mira, ves...
4: Hola, Enric Font.
0: Hola,
4: que cada tarde haces un programón.
0: Toma ya.
4: Soy Néstor de Manresa.
0: Hola, ¿qué tal?
4: Y con esto de cuál es mi jugador de fútbol preferido, en realidad es jugadora, ¿no?
0: Home.
4: Con perdón de Messi, Ronaldo, Pelés y Maradona.
0: Sí.
4: Mi jugadora preferida es Cata Cola.
0: ¡Mira!
4: Es una porterasa, no solo por la calidad que tiene, sino por la actitud, que se los come a todos con patatas.
0: ¡Ole!
4: Y nada, eso. Esa es mi jugadora preferida y
0: claro que sí.
4: A ver si participo en el sorteito este de la camiseta.
0: Claro que sí, sí.
4: Y
0: sí.
4: Nada, si puedes, me pones
0: quina.
4: La fiesta de Pedro Capó y si no, la que tengas a mano.
0: Val.
4: Un saludo.
0: Ho buscarem, eh? Home, es nota que és estiuet, tenim ganes així de rotllet xulo, eh? Molt bé, Cata Coll, que ja l'heu mencionat ja unes quantes vegades. Mira, ves.
5: Bona tarda, Enric. Soc el Xavi, de Vilafranca, del Penedès. Doncs el meu jugador preferit, el meu favorit, i algú que no sigui gaire mai aficionat al futbol, és l'Oleguer, vale?
0: Home,
5: però no l'Oleguer preses, eh?
0: No. L'Oleguer
5: pujador.
0: Com?
5: Vull dir, no el coneixeu encara, perquè té 11 anys i, bueno, és el meu fill, vale?
0: Vaja,
5: és l'únic, els únics partits que m'agraden a veure. Però, bueno, apunteu-vos el nom, que ja se'n sentirà parlar, ja, que és un crac. Vinga, a veure si em toca aquesta samarreta misteriosa, que a mi li molaria molt.
0: Ja
5: una abraçada.
0: Ja comencem a dir fills, bueno. Veuràs tu. 608-7741, mira més.
6: Enric, el millor jugador per mi és el Lamine Yamal, que és el millor del
0: món. Millor,
6: gràcies.
0: Ai. Va, tu també digues la teva. I optaràs aquest mega premi que tenim avui. Home, el premi s'ho val, eh? Va, que tenim coses xules per comentar-te, i és que ja està aquí, un any més, el Clotilde Fest! El cicle de concerts d'estiu a Barcelona. Tanto perquè RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen als seus artistes preferits en un entorn únic. Sí, únic. A més, amb molta festa, eh? Sí. Com una cabra, diu. Doncs el dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert per viure els concerts a la fresca de Max Navarro. Ai, que bonic. I, evidentment, també de la Naina. Va, recorda, aconsegueix les teves invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat. Entra a rac105.cat, omple el formulari, entraràs en aquest sorteig de les entrades. T'esperem el 25 de juny a les 8 del vespre al Clotilde Fest 2026 amb la col·laboració d'Estrella Damm.
7: L'Enric Font presenta Ja tardes.

0: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses.
0: Pots trucar al Ministeri de l'Interior.
2: Adéu, alto!
1: O escoltar els Ja tardes de l'Enric Font.
3: Hello.
1: A RAC 105.
2: Viva Honduras!

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
3: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
4: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
5: Verisure.
6: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
7: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
8: I si no cal que esperem a divendres per dinar en aquell restaurant que tenim tantes ganes d'anar-hi? I si de les escapades de cap de setmana en comencem a dir escapades de dilluns o de dimecres? Per què no hem d'anar al teatre el dimarts o el dijous? Amb el cupó diari de l'11... De dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
0: La teva música. Ja tardes.
11: Amb la... Henry Fou, mi hermano, el único DJ que te lo toca todo aquí en Cataluña.
12: Ay, ay, ay, ay.

0: guaita.
1: Ai, ai, ai,
0: ai. Ai, ai, ai. El seu de Bruno Mars amb aquesta que enamora qualsevol, eh? Risky Toll. Oh, que bonic. Mira, és que no ens cansem, no?

artistes més peculiars, imprevisibles, inclassificables que ha donat internet en els últims anys. Perquè aquesta passada nit, doncs, hem conegut la tràgica notícia de la mort d'Oliver Tree als 32 anys en un accident d'helicòpter a Brasil. Clar, la notícia ha commocionat, ens ha commocionat a tots, els fans arreu del món, i també ha generat un allau de missatges de record i d'homenatge. I si una cosa caracteritza Oliver Tree era la capacitat de convertir cançons estranyes, divertides i aparentment impossibles en autèntics fenòmens mundials. I per això, avui, amb aquest homenatge que fem en el Ros Musical, enfrontem tres himnes freaks que han fet ballar mig planeta. I com sempre, tu decideixes quina és la millor amb un àudio al WhatsApp. Va, anem amb l'opció número 1.

0: escoltar-ne en 10 segons i no reconèixer aquest tema d'Oliver Tree. L'homenatge que fem avui amb aquest Miss You. La que t'agrada, doncs explica-m'ho.
1: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: O potser prefereixes l'opció número 2.
2: Open Gangnam Style.
0: Home! És el primer gran fenomen viral de YouTube. La cançó tan boja que va acabar fent història. El so de Psy amb aquest Gangnam Style. Opa, Gangnam Style. Va, i per últim, opció número 3. Home! Surrealista, extravagant i absolutament impossible de definir. El so de Tommy Cash amb aquest Espresso Macchiato. Justament per tot això que et dic.
2: Espresso Macchiato.
0: Es va convertir en un fenomen total. Va, i ara és el teu moment. Moment de decidir quina és la millor.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Aviam, què m'expliques? Amb quina et quedes? Jo vaig perdut, ja. Ja no sé ni què he posat ni què no. Mira, hola!
4: Enric Font, que estem a dilluns i a tot...
0: Vale, ja, sí. És que ja ha sonat. Aviam, anem amb els vots de veritat. Aquest, hola.
5: Hola, Enric Font. Hola. Soc la Júlia des de Torelló. I jo voto per la cançó número 2. Primera, perquè m'agrada molt. I segona, perquè en un casament, sí. Buah, aquesta cançó tothom es torna molt boig, perquè li encanta. Oh. I a mi també.
0: A mi també. Doncs vot per l'opció número 2. El tema de Sae. Gangnam Style. Anem a ballant com si portéssim un cavall. Mira més, hola.
6: Hola, bona tarda. Torno a ser aquí a la batalla del Rose Musical, el número 3.
0: Número 3. Sí, s'ha tallat. Número 3. Espresso Macchiato, per favor, eh? Alça de Tommy Cash. Vai, falta el teu vot.
1: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Exacte.
2: Espresso Macchiato.
0: Va, recorda que en una estoneta repassarem el bar a dictar saben quina guanya. Afanya. Va, nosaltres continuem, això sí, amb el so d'Oques Grasses, recordant quan vam posar la pell de gallina aquest divendres, aquest passat divendres al Cabro Rock, amb temes com aquest, In the Night.

0: tardes amb l'Enric Font.
1: Enric Font.
0: El teu after work a RAC 105.
2: Si no vols fer la migdiada, escolta l'Enric cada tarda.
3: Ah, vale.
2: Perquè escoltant l'Enric Font no podràs agafar la son.
4: Tengo sueño.
5: Calla!
6: Mare meva, com aquel que diu.

0: El públic, l'Enric Font actualment és per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tanto.
4: Recinte nou a RAC 105.
5: Ho fetes molt, Enric, clar que sí, autoestima.

0: que m'encanta, tu.
1: El so de David Guetta versionant aquest tema de Milky, que stay where you are.
0: Ens diverteix, ens diverteix. Ens dona gresca.
2: Feta, feta, feta.
0: Que un dilluns s'agraeix, eh?
3: Ole!
0: Sí. Va, recorda que avui tenim megapremis. Si ets un amant del futbol i vols una samarreta sorpresa de qualsevol de les seleccions que participen en aquest Mundial de Futbol, doncs simplement m'has d'enviar un àudio i explicar-me qui és el teu jugador preferit de tots els temps.
4: 608-7171-41.
0: Sí, i de pas també explica'm per què és el teu preferit. 608-7171-41. Aviam, mira, hola.
5: Bona tarda. Mira, el jugador que vaig preferir jo de tots els temps va ser, no sé, malaurat, Kini.
0: Kini?
5: Un dels nostres grans jugadors.
0: Sí, senyor. Quini, quini, home, quin record, tu. Bé, bé, bé, bé, mira, més, que tenim missatges.
6: Aviam, hola, Enric Font.
0: Hola.
6: Primer de tot, felicitats pel programa.
0: Gràcies.
6: I segon, el meu jugador preferit, jo crec que és el Piqué. Per què?
0: Piqué.
6: Doncs perquè és família, això sí, bastant llunyana. Moltes
0: família.
6: Gràcies i felicitats pel programa. Adéu.
0: Piqué, que deu ser el teu cosí llunyà? Ostres, que xulo, no? Mira, que guai. Aviam, va més, hola.
7: Què tal, Enric Font?
0: Tal?
7: Ja tardes.
0: Sí, ja tardo.
7: Per
0: ja.
7: Mi, el millor jugador de la història del futbol és, sens dubte, el número 10, el petitó, el Messi,
0: home,
7: del Barça.
0: Sí.
7: Fica'm, sisplau, It's My Life, de Bon Jovi.
0: Oh!
7: Ja tardes.
0: Ja tardo, sí. Mira, tardarem posant-la perquè no l'he preparat. És que... No, que malament. Si és que, clar, no. Estic despistat avui, eh? Va, més, hola.
8: Bona tarda, Enric.
0: Hola.
8: Per mi, el millor jugador de futbol, i ha sigut un jugador que ha estat tota la seva carrera al Barça,
0: què?
8: És en Carles Puyol.
0: Oh,
8: perquè, a part de ser un bon futbolista i un bon defensa,
0: sí,
8: ha sigut un millor esportista.
0: Ara.
8: Vinga, felicitats pel programa. I si em vols posar alguna cançó, doncs la que tu vulguis, de Figa Flowers. Vinga, felicitats.
0: Vale, doncs ja mirarem alguna Figa Flowers. 608 7171. Mira, és que tenim peticions, clar. Peticions i especials. Perquè mira.
9: Hola, som la Jana i el Julio.
0: Hola! Què?
9: I sortim d'anglès, que és l'últim dia.
0: Home!
9: I per celebrar, ens agradaria que posessiu
0: Tuturuda.
9: Siderland.
0: Molt bé.
9: Adéu.
0: Adéu. Home, és una bona celebració, que ho he acabat ja curs, no? Curs d'anglès, eh? Doncs va, dit i fet, arriben al Siderland amb aquesta cançó ben viral que també...

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
2: Per trobar bona música.
3: Hola, sóc el Guillem de Mugós.
4: Sí, Celo Carti.
5: Mi penya del RAC 105.
6: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
7: Família de RAC 105.
8: Som els Catarres.
9: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
10: Som els Tiets.
11: Sóc el Migui Núñez.
12: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
13: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
14: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
15: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
16: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
17: No, no cal creuar mig món.
18: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
19: Un petó i una abraçada, família.
20: Un petonet de part de tots cinc.
21: Això és RAC 105.
22: Un besinho.
23: A RAC 105.
24: Merci, un besito.
25: RAC 105.
26: Sempre apostant per la música en català.
27: RAC 105.
28: No podràs canviar d'emissora.

0: això només passa. Ja
1: tardes. Bona tarda, Enric.
2: Hola.
1: Doncs jo la veritat és que li poso motes a gairebé a tothom que conec.
2: Ai.
1: Ja porto un temps que ens coneixem.
2: Sí.
1: Poso bastants motes.
2: Aviam.
1: Per exemple, el meu marit és l'Oso.
2: Sí, l'Oso, eh?
1: El meu fill petit és el Setno, del Setno.
2: Ahà.
1: La meva nena és la Rateta o la Chini.
2: Rateta.
1: I l'amiga del pàdel, que una és la Xurris, l'altra és la Cricri. El meu germà es diu Cachito. El meu pare és el Yoyo. Ma germana és la Bollito. Realment, li poso motes a gairebé tothom que conec.
2: Sí, sí, ja veig.
1: Vinga, una abraçada.
2: Apa, adéu, adéu. Ostres. Ara, l'Oso Yogi, eh? És que...
3: Hola, bona tarda. Sóc l'Enric.
2: Oita, un bon.
3: Mira, a la meva dona, en plan de broma, moltes vegades li dic xurri.
2: Ai, xurri.
3: I quan és en plan més carinyós, li dic cigronet de Riudecanyes.
2: Oh!
3: I al meu fill petit li dic pitufo.
2: Pitufo!
3: Vinga, adéu.
2: Home. Podries dir barrufet, eh? Barrufetó, barrufetó. En pitufo. Aquí està en pitufo.
0: Ja tardes.
4: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
4: Amb l'Enric Font. Veu.

0: Let's go, tú, sí, let's go, let's go. Let's go to the party, eh? Sí.
1: Ai.
0: Aquí tenies el so de Shakira amb aquest himne de, del Mundial de Futbol d'enguany. Amb Burna Boy, eh? Dai, dai. Acaba de jugar a Espanya, eh? I ha empatat. A zero. En fi, 5 minuts que passen de les 8. Aquí estem, a tope de power.
2: Hola, guapíssim.
0: Hola, vinga. Comentaris, missatges i regalets d'aquests del xulos. Simplement avui, si vols guanyar un cofre Wonderbox, una bona camiseta, on podràs trobar una caixa sorpresa amb una samarreta oficial a dins, però que és totalment sorpresa. Qualsevol samarreta d'una de les 48 seleccions classificades en aquest Mundial de Futbol pot ser per tu. Només m'has d'explicar al WhatsApp quin és el teu jugador preferit de tots els temps. I per què, evidentment. Ai.
3: Déu meu.
0: Val, que també tenim és una batalla de cançons.
4: El roast musical del Ja Tardes.
0: Sí, un roast musical que avui s'ha convertit en un homenatge a un artista que ens ha deixat, malauradament, amb un accident d'helicòpter. Estem parlant d'Oliver Tree. Mira, estem fent aquest homenatge amb cançons així friquis que donen festa a festa, eh? Com una mica com totes les cançons que ell feia, no? De fet, l'opció número 1 és una cançó de, precisament d'Oliver Tree. Aquest Miss You, un fenomen brutal que va conquerir TikTok i també les pistes de ball. L'opció número 1 que pots votar avui, ja saps, com sempre, el WhatsApp.
4: 608-71-7141.
0: Jo ho vaig recordant, per si no ho saps. L'opció número 2...
5: Open Gangnam Style.
0: També. Està xula, eh? Sai. El seu Gangnam Style. De fet, crec que és la que heu votat.
5: Gangnam Style.
0: Per aquí, ja m'he perdut. Mira, hola.
6: Ara sí, ara ja sé de què va tot. Escolta, jo voto per la número 2.
0: Veus?
6: Tot i que la 3 ha estat un pelotazo, però és que la 2 tinc vídeo de la meva filla de petita ballant aquesta cançó 20.000 vegades. I què més?
0: Ah,
6: i un futbolista així... Pues jo què sé, és que no sé. Home, el Messi... El Messi ha estat top i serà top.
0: Sí,
6: però bueno,
0: molt bé.
6: Que ja està, que no sé si ja té.
0: Doncs vot per l'opció número 2, aquest Gangnam Style. I recorda l'opció número 3. Mi amor. El so de Tommy Cash, Espresso Macchiato. Va, que en una soneta repassarem el veredicte, sabrem quina guanya, així que afanya't a dir la teva. Ai, Déu-n'hi-do.
7: Espresso Macchiato.
0: Això de seguida. I també, en una soneta, més jugadors de futbol d'aquests que són els nostres favorits. Sí. Va, continuem, això sí, amb referències d'aquelles ben xules, com la que ens portaven els de Funk. Una mica funky. D'aquell que també ens carrega les piles. Anem a recuperar el seu, aquest Lucky. Vinga, va, puja volum. Ai.

0: dir que l'Enric Font actualment és per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tanto.
4: Recinca nou a RAC 105.
5: El fet es vol, Enric, clar que sí, autoestima.

0: és que brutalíssima el treball d'Àlex Warren amb aquest Ordinary. Vinga, va, que tenim un munt de missatges, comentaris i també jugadors d'aquests que són els nostres preferits. Jugadors i jugadores, evidentment. Va, participa, vinga. 608-717-141. Tenim comentaris. Espera que es trobi. Vaig perdut, perdudíssim. Mira, hola.
1: Bona tarda, Enric Font. Home. Què tal? Soc l'Eduard. Doncs escolta, home, per mi el meu jugador preferit de tots els temps, i sempre ho diré, és el que per mi és el prototip perfecte de migcampista modern aquest segle XXI, Kevin De Bruyne. Home, el belga és que per mi ho té tot. Defensa, sí, treballa, sí, crea, sí, ataca, torna, marca, sobretot regatejant. I amb els ulls de falcó que té per les passades curtes i llargues, és que per mi que tot home, ja, si no és ja una llegenda del futbol, poc li falta Kevin De Bruyne.
0: Sí.
1: Per mi, un dels millors jugadors de tots els temps.
0: Sí,
1: no diré el que més, perquè n'hi ha hagut de millors, però el meu preferit.
0: Ara.
1: I en quant a cançó, a mi m'agradaria que posessis la de Empire State of Mind, d'Alicia.

0: Keys sí. I no recordo qui més la feia. Bueno, Empire State of Mind. Més que res perquè els New York Knicks, el meu equip preferit de l'NBA, s'han proclamat campions després de 53 anys.
1: Home, és veritat!
0: Que sent Nova York ara mateix.
1: Ole, ole!
0: En fi,
1: ole.
0: Et deixo. Bona tarda.
1: Bona tarda. Ostres, ostres. Doncs sí, els Knicks que han guanyat la NBA després de 50 i pico d'anys. Està bé, està bé. Veig que ets un bon fric com jo, de bàsquet. També. Ole! Doncs va, mira, és que et mereixes aquesta cançó. Volia posar més missatges, però no. Anem a recuperar el so de Jay-Z amb Alicia Keys, amb aquesta delícia.

0: ja t'arras.
1: Un regal musical per acabar el dia.
0: 608-71-7141.
2: Faci fred, faci calor. Escoltar Enric Font és lo millor.
3: Visca!

0: La teva música. RAC 105. El futur del sector agroalimentari demana el teu talent. Inscriu-te al primer grau en Tecnologies i Direcció d'Empreses Agroalimentàries. Titulació pública oficial de la UB i la UPC en anglès. I trobaràs la millor sortida professional i la participació d'empreses líders del sector. Comença aquest setembre. Les places són limitades. No esperis més. Fes la teva preinscripció al portal d'accés a la universitat. Més informació a fbest.org.
1: Aquest estiu, la gran pregunta és...
2: híbrid o elèctric?
1: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
3: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
4: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
5: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
6: Medisure. Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
7: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
8: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
7: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
8: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro. I Naina.
7: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
8: El 25 de juny, a les 8 del vespre, dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
7: RAC 105. La teva música a peu de carrer.
8: Amb la col·laboració d'Estrella d'Am.
0: La teva música. RAC 105. Ya tardes.
9: Amb l'Enric Font.
10: Oh, està buen horro.
11: Ai, ai, ai, ai, ai.
12: Estàs prenent el pèl, oi?
13: Doncs sí.
14: Castigat.
12: Ah, va bé. Ah. Ai, que jaleo.
15: Mare de Déu.

0: que... Les cantem totes, les de l'Aitana, eh? Sí, com aquesta, connexió psíquica. Connecta'm el nostre cervell. En fi, re, un parell de minuts pràcticament que passen de dos quarts. Moment de nervis, moment del veredicte del Roast d'avui.
1: El Roast musical del Ja Tardes.
2: Round one, fight!
0: Déu-n'hi dret, eh? Com va la cosa? Ui, ui. Avui una batalla de cançons, d'aquelles intenses. Ara és moment de baixar llum, apagar neon, fer recompte d'aquest Roast musical i també de tancar línies, clar, evidentment. Avui hem volgut retre homenatge a un artista, doncs, que ens ha deixat petjada, sobretot perquè, clar, va néixer com diferent, estrany, extravagant, sobretot les seves cançons, clar. Estem parlant d'Oliver Tree, que malauradament ens ha deixat aquesta nit passada amb un accident d'helicòpter, que anava amb una, també amb un influencer, un youtuber. Però bé, en fi, i per això li hem volgut fer aquest homenatge amb tres hits ben freaks, però tres fenòmens virals, i una votació d'allò més disputada, perquè, clar, per una banda, evidentment, teníem una cançó d'Oliver Tree. Amb aquesta...

0: evidentment. Això per una banda. Per l'altra, l'opció número 2.
1: Open Gangnam Style.
0: Amb aquest... que va ser la gran pionera dels fenòmens virals, així una mica freaks, també, eh? Open Gangnam. Molts oients recordant, doncs, aquells balls amb el cavall, bueno. Psy Gangnam Style. I per últim... Home! Una de les opcions més surrealistes, eh? Cançó que va triomfar a Eurovisió ja fa... Va ser l'any passat, no? Va ser això. Sí, oi,
2: Espresso macchiato.
0: I que també ha rebut un munt de vots, però clar, és que només una pot guanyar. I ara sí, va, vinga. Moment de comptar vots, revisar aquestes notes de veu. Oi. Aquests àudios. Però ja tenim la guanyadora. Cançó que es corona com la reina freak, això sí, de la pista de ball, perquè totes les ballem, tu. I la guanyadora d'aquest dilluns del Rous Musical del Ja Tardes és... Va, foli! Tommy Cash! Espresso Macchiato!

0: Gràcies pel programa, per la vostra dedicació.
1: Vinga, ja tardes.
2: Abans no escoltava la ràdio per la tarda i ara m'encanta. M'animes molt les tardes, que vaig a treballar molts dies.
3: Enric Font, que em poses mogollon.

0: Una d'aquelles que també enamoren, que ens atrapen i que ens posen la pell de gallina, evidentment, és la proposta de Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Ai, que bonic. Anem-hi ràpid. Ja tenim molts comentaris, molts missatges, sí, al WhatsApp. Molts.
1: 608-7171-41.
0: Avui, mira, sent futboleros, eh? Sí. Busquem el teu jugador o jugadora de futbol preferit. Vinga, va, fot-li.
2: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Ja tenim mega regales amb aquest cofre Wonderbox. Bé, de fet, és una capsa, no? Capsa Wonderbox amb una bona camiseta. Pots tocar una samarreta d'aquestes xules de qualsevol selecció del Mundial de Futbol. Mira, hola!
3: Hola, bona tarda. Hey. Bueno, doncs per mi el millor jugador...
0: Sí?
3: Per mi.
0: Quin?
3: I era bo.
0: Aviam, quin?
3: Stoikov. Perquè jugava bé a fora el camp i la liava fora el camp. Vull dir que ho feia tot.
0: I a dins del camp també la liava.
3: Està bé, però a mi m'agradava molt. A dins del camp i a fora el camp. Les coses que ho siguin. I ara, estic mirant el partit, que aquest matí ja he dit allà amb la colla, dic, bueno, dic, suposo que guanyarem, dic, per uns quants golets.
0: Sí,
3: encara els estic esperant, aquests golets. Però, bueno, és el que hi ha. Vale, passeu bona tarda. Ja estic escoltant tota la tarda.
0: Hey.
3: Que ets bo, que ets bo, que ets bo, sí senyor. Ets boníssim.
0: Què dius ara?
3: Vale? Mos encantes. Vinga, una abraçada.
0: Què ve això ara? Com es nota que voleu guanyar el premi d'avui, eh? Aviam, mamis, hola.
4: Bona tarda, Enric Fons. Hey. Esther, des de Mau, des de Torelló. Per mi el millor jugador...
0: Qui?
4: El Luis Enrique.
0: Luis Enrique? Oh!
4: I també ho ha demostrat com a entrenador.
0: Ah.
4: Apa, recordes Osona.
0: Apa, adéu.
4: Fa molta caloreta.
0: Sí. Home, en el Mundial de què va ser, del 94? Li van fumar ben fort, eh? Li va sortir a sang per tot arreu, pobre. Aviam, va més, hola.
5: Hola, bona tarda, Enric. Mira, soc més fàcil, de Porreig.
0: Hombre.
5: Doncs mira, a mi el jugador que m'agrada molt és el colombiano que hi ha, el René Higuita.
0: Com?
5: Que ja tenen una passada, tu.
0: Sí.
5: Va.
0: Mira, estic fora de xoc, mai millor dit. Va, 608, 7141.
6: Ai, Déu meu.
0: Déu meu, sí. Va, que seguim amb més, amb temes com aquest de Jack Jones amb Ray, You Don't Know Me.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
2: Això només passa
3: al Ja Tardes.
4: A veure, en aquest programa es mereix un espai el sempre recordat Hosmer.
5: Ostres.
4: El nostre Hosmer.
5: Home!
4: Era una fricada amb ell mateix. Ell i les seves cançons. Molt fan d'aquests friquis.
5: Molt fan. Home, que podríem fer un programa especial, de Hosmer. El podríem convidar aquí, que cantés en directe. Clar, el vam conèixer amb Superfort. Jo és a finals dels 90, ja. Podria cantar totes. No sé qui cantaria millor, Va, tenim aquesta. Home! És que tots són tamarros. Espera, que n'hi ha més. Home! A mi em recorda el rotllo que David Lyme, no? Quan ve el Cubino aquí em diu nen. No diguis això.
0: Ja tardes.
6: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
0: A RAC 105.
7: Amb l'Enric Font.
0: RAC 105.
6: Ja tardes.
0: Radio en estat pur.
6: Amb l'Enric Font.
0: A RAC 105.

0: això només passa ja tardes.
1: Bona tarda, RAC 105. Ei. Em dic Alejandro de la Garriga.
2: Molt bé.
1: I bueno, tot el que explicaré ara ens va passar a Kènia. No té res a veure amb animals. Estàvem en una barca enmig del llac Victòria.
2: Sí.
1: I de cop i volta el guia ens comença a rebuscar entre tots els utensilis de cuina que portàvem a la barca, que era una barca.
2: Ai.
1: I ens comença a donar olles a tothom.
2: Ah.
1: Perquè estava entrant aigua a la barca. I com bojos tots, traient aigua de la barca durant 20 minuts fins que vam arribar a la punyetera illa. Jo no sé com vam arribar, ens vam fer uns braços, això sí, ens van quedar uns bíceps de la hòstia. I bueno, òbviament va ser un moment tens, però bueno, digne d'explicar.
2: Quasi us marqueu un Titanic, eh?
3: L'anècdota que em va passar fa un any era que estava en un avió de Barcelona, ai, d'Atlanta a Barcelona.
2: Sí.
3: I al mig del vol una passatgera va tenir diarrea.
2: Com?
3: I vam tenir que tornar a l'aeroport d'Atlanta per netejar l'avió.
2: Oh.
3: I bueno,
2: no.
3: El viatge quasi va durar 24 hores. Adéu, felicitats pel programa.
2: Però això és veritat, això és verídic. Déu-n'hi-do, aquí. Quin merder, mai millor dit.
0: Ja tardes.
4: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
0: A RAC 105.
4: Amb l'Enric Font.
0: 608-71-71-41. Ja tardes.
5: Com es diu el telèfon de l'Enric?
6: Ah, no ho sé.
5: Enric Font.

0: Cosa que ens porten Time Impala i Jenny. Estan triomfant molt amb aquest Dràcula. Amb això que hi ha, pràcticament, toquem el 2. Sempre és un plaer, ja ho saps. Hem d'acompanyar-te, fas el que facis. Quatre horetes amb bon rotllet. I bons regalets. Sí. Abans de marxar, esbrinarem qui s'emporta aquesta Wonderbox, una bona camiseta amb una samarreta de una selecció de les 48 que hi ha classificades al Mundial de Futbol d'enguany. Pot ser qualsevol, és una sorpresa, sorpresa. I també és una sorpresa qui s'emporta aquest mega regalàs avui. Atenció, perquè el guanyador és en Guillem Casanovas. Enhorabona! A gaudir d'aquest mega regalàs, aquesta samarreta ben xula. I el tanto perquè demà, bé, durant tota la setmana, aquesta setmana aquí al Getarda, tenim regalats bons, bons. I demà més, demà entradetes per un festival ben xulo, ja veuràs. I que tots atents a partir de les 5 aquí.
1: Ai, Déu meu.
0: Va, ara sí que marxo. Tocarem el 2 i ho farem amb el so de Jason Derulo i My Head, un classicot d'aquells xulos, xulos. Apa-li.
2: Adéu, Enric Font.
0: Adéu. Demà més, eh? Anem tardíssim, tu, escolta'm. Ole! Sí, ole. Chao, pescao.

donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que estem ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt. Un besito.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat el
2: 71.094-71094.
0: Sèrie
2: 2002.
0: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari al sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
1: La teva música.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: Let's snap.
1: La teva música.
0: RAC 105. Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
2: 6 de setembre del 1984.
0: I el número de la sort, el...
2: 3.
0: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Ponés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
1: RAC 105.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol...

0: Natal.
1: Valentina, porta l'ucrele.
2: Matina Codina Best Moments.
3: Total, que l'Enric sap que vol que guanyi en Pedri, en Cobercí, l'Eric Garcia, en Joan Garcia i la Niña Mal, però no vol que guanyi la selecció que impedeix que jugui la seva selecció, que és Catalunya.
4: Difícil.
3: Un embolic i un patiment com cada mundial que fa que el nostre pobre informàtic encara no sàpiga amb qui anar.
5: Bueno, contradiccions de la vida.
3: Per fer la broma, diu que vol que guanyi Ghana, perquè el seu nom així ho indica.
4: És una broma típica de l'Albert, aquesta.
3: Però una vegada més se li escapa l'espanyol que porta dins. Ai. Perquè Ghana, en català, no és guanyar, sinó passar fam.
6: Oh,
7: una metàfora!
2: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
1: On sona el